0: com es diu aquesta cançó? Gràcies, Teddy. Teddy Swims, Mr. Know It All. Aquest és l'èxit de la setmana.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: Només èxits. Les 2:03 aquesta nit de dijous. Potser has sortit de festa, potser el DJ et posa superestrella, però demana-li la nova de l'Aitana. Connexió psíquica.

És que té un greu espectacular si tens un bon equip de so per escoltar. Ana Mena, Lola Indigo, Patito, a la Ràdio Musical de Catalunya, Banda Neon, Búhos, amb un DJ, sona Flashback al ventilador.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ginestà.
2: Manu Guix ha escoltat el vostre disc.
3: Tenim el disc penjat a una app.
4: Si li envies el link a un col·lega, el pot escoltar. Tot el que passa és que cada cop que algú escolta una cançó, a mi em salta una notificació.
3: I t'has de posar un nickname. Diu,
4: comencen a arribar notificacions. Manu Guix està escoltant.
3: Qui li ha passat?
4: Qui li ha passat el disc a Manu Guix?
3: No li havíem enviat.
4: Ha sigut la meva parella.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
5: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flashback.
2: Només èxits.

0: Star is Born. La pel·lícula Shallow, Lady Gaga amb Bradley Cooper. Si vols recuperar alguns millors moments de qualsevol programa de Flashback, ben senzill, només èxits, has d'entrar a flashback.cat o a través de les aplicacions per Android, per l'iPhone. Va, entra-hi.
1: Amb Andreu Preses.
0: Podràs votar a la llista, les 45 cançons, recuperar els millors moments, fer peticions. Ara, Flashback, Sopa de Cabra, amb Jordi Stone, és el Far del Sud.

0: Arrima de Dai Dai. D'aquesta manera hem començat aquesta nova hora d'èxits. Són les 3 i 3 minuts. No li digues a ningú. Som la vostra companyia. Treballant, estudiant, conduint, intentant dormir. Des de la Ràdio Musical de Catalunya, ara per escoltar la Siena Spiro d'Ion Dishill. Bona nit. Només
1: èxits. Amb Andreu Preses.

amb el permís de Faithless, agafant l'insòmnia dels anys 90. Billy Rexha amb New Religion, des de la Ràdio Musical de Catalunya. Ara amb so d'aquest dels anys 80, Ariana Grande, Bona nit.

Baby Wow, ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Connexión Psíquica. I el número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.

tenim dubtes aquí a la ràdio perquè no sabem ben bé què diu, si salam i pan, no sé. Àgel, solto. Jamaica, bam, bam. I arribarem a les 4 d'aquesta nit de dijous amb Cris de Sarandi, abans de Flashback. Bon rotllo que ens genera.

0: Aquesta cançó és l'èxit de la setmana gràcies a les vostres votacions que podeu fer a flashback.catalanista. Teddy Swims, Mr. Know It All. I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxit. Són les 4 i 3 minuts. Només èxit, la ràdio musical de Catalunya. Contents de punxar-te amb qui estaràs? Ginestar amb Nil Moliner. Només èxit.
1: Amb Andreu Preses.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: La graciosa, no la noia, la illa de les Canàries, Quevedo, Elvis Crespo, la graciosa flashback. Ara, Olivia Rodrigo amb aquest piano. Stupid Song.

Xino ja no n'ha passat les hores d'aquest matí de divendres, podem dir divendres ja, 25 de setembre. Human. Rag'n'Bone a Flashback. A punt per ballar la batxateta, la de Manuel Turizo i també els tiets amb Era Això. Es va que era més senzilla al final, eh? Ara la versió 2026 de Henry Méndez, Juan Magán, Luc Ra... Bo, són molts, són molts. No hi caben. Rayos de sol!

Felicitats a Another i a 54 Ultra perquè és el número de la llista. Talk to you. Són les 5 i 3 minuts aquest matí de divendres des de la Ràdio Musical de Catalunya. Tots els èxits. A punt Miles Smith, la Shakira, Miley, Sutherland, abans James Blunt. Tastes Like Summer. Amb Andreu Preses.

0: Primera cançó que vam descobrir d'un Max Navarro.
1: Ara per fi estem sols.
0: Estrelles. No estem sols. Estem amb tots els èxits de la Ràdio Musical de Catalunya. Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, David Guetta. Fem-vos companyia, vagis on vagis, què? Cap a la feina, amb el cotxe o amb el tren. Ara la nova de Miley. Només èxits. Let's go.

arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: Àgel. Jamaica, bam, bam. Ganes de cap de setmana. Sí, vinga, a partir de les 6 al matí, la mare que va parir. Una abraçada d'Andreu Presa. Me'n vaig amb una de les cançons de la pandèmia, Savage Love, pipipi, pipiripip, Jason Derulo. Bruno Mars, Gautier i Kimbra. Abans, Taylor Swift des de Toy Story 5. Apa, bon divendres, seu!
1: Amb Andreu Preses.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, amics.
3: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
2: Doncs bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Cobrim aquí l'edició del cap de setmana. Sí, senyor, hem arribat al cap de setmana, hem arribat el divendres 25 de setembre del 2026, ja pràcticament fotem carpetasso aquest mes de setembre, així que engeguem una nova edició del divendres. I com cada divendres, us farem una pregunta. La pregunta d'avui se'm va acudir l'altre dia, no sé què estava fent. Mira, realment no sé per què, però em va venir al cap, dic, hòstia, jo tinc 42 anys, tal i qual, i dic, m'estic fotent gran perquè no sé què acabo de fer i tal i qual. I se'm va acudir, dic, hosti, preguntaràs als oients del matí la mare que el va parir amb què noteu que us esteu fent grans, vale? Amb què noteu que us... si és que us esteu fent grans. Pot ser que hi hagi gent que noti que s'està fent grans amb 25 anys, eh? Això també pot ser. Però, perquè, clar, tot és respecte a què, no? Amb què noteu que us esteu fent grans? Per exemple, és un clàssic, hi ha molta gent que a mesura que es fa gran cada cop suporti menys les altres persones i estigui millor sol o sola. Això és un clàssic. O, jo què sé, una xurrada. M'aixeco del sofà i emeto un so. Allò de... doncs això. I, rotllo, em foto gran. O pujo a l'escala i em fan mal els genolls. Bueno, això ja una mica agardats, no? Però amb què noteu, amb quina cosa noteu que us esteu fent grans? Pregunta que llancem al matí la mare que el va parir. I que, per cert, entre tots els que participeu avui en aquesta pregunta, que envieu whatsapps ara mateix al 628-414-029, sortegem ni més ni menys que 24 brics de llet de les cooperatives de Can Llong. D'acord? Per tant, llet ben parida per vosaltres, els que participeu avui a la crida del matí, la mare que el va parir en aquesta arrencada cap de setmana. Benvingudes i benvinguts al programa. A mesura que anem rebent ja els whatsapps, els anem escoltant, ja sabeu com va la cosa. A part d'això, moltes altres coses, eh? El joc de les paraules, el mega amics de l'Andreu Preses, resumirem la setmana amb una cançó, el Jordi Blans vindrà a passar-nos o rastregar-nos per la cara les pífies que hem fet nosaltres aquesta setmana, la gent amb els plans que hi ha per aquest cap de setmana amb la Clàudia Paller, el temps a la carta, en fi, tantes coses que han de passar encara en aquestes 5 hores de ràdio al matí, la mare que el va parir, que tot just arrenca fins les 11 amb vosaltres. Merci per escoltar Flashback.
3: Al matí, la mare que el va parir de... Flashback. Els números 1 despertant Catalunya. Flashback. Escolta'ns cada dia quan es fa de dia.
2: Conexión psíquica és la cançó de l'Aitana des del seu disc. Amb això comencem l'edició divendres. Bon dia! Tu.

0: Cowboy Carter, així es diu el disc de Beyoncé, d'on extraiem aquest ja mític Texas Hold'em, sonant des del Vaporí de Flashback. Vinga!
1: A Flashback, escolta el Vaporí per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.
0: Efectivament, cop d'ull al temps, Jean Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Avui farà sol.
0: Un altre dia de sol i cap de setmana també en la línia, no, suposo?
2: Correcte, sí. Portem tota la setmana amb l'anticicló sobre i avui divendres i el cap de setmana no serà excepció. Continuem, doncs, amb temperatures també bastant suaus o gairebé càlides al migdia, més de 30 graus a bona part de les comarques interiors, inclús 32 o 33 graus en aquest mateix sector, i un temps, doncs, molt assolellat, tant al matí com a la tarda, i el que comentaves, un cap de setmana també, doncs, molt assolellat. Sí que tindrem alguns núvols més decoratius diumenge, però vaja, el sol acompanyarà al llarg de tots aquests propers 3 dies.
0: Bé, temperatures ara mateix, a veure.
2: Ara mateix a Barcelona tenim 21 graus, a Vilanova i la Geltrú 18,5, a Girona 12,5 i a Palafrugell 15 graus.
0: Perfecte, fins ara, Jan.
2: Vinga, fins ara.
1: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir. Gratis i sense fer cua. Amb Carles Pérez.

0: que el va parir. Moments per al mercat.
1: Repassem un moment del programa d'ahir. Ahir va haver-hi, Matí, la mare que el va parir, evidentment. Ahir eren les festes de la Mercè i vam tenir nosaltres a un amic nostre, el Hans. Escolteu.
2: El nostre amic Hans, que és un expat que viu a Barcelona.
3: Guten Tag, como decimos los catalinos, feliz día de...
4: Los catalanos.
3: No, bueno, sí.
4: Catalinos no.
3: Hay declinación que aún no...
4: No hay declinación.
3: En català és difícil. Però bueno, como decís los catalanes, feliz día de la Barcelona. No,
4: no, de la Mercè.
3: Sí, bueno, és el mismo.
1: Però a més no és los catalanes, perquè a més...
3: No, no me li, me, ni,
1: és només de Barcelona, la festa, que vol que li digui.
3: Bueno,
1: llavors, tota la gent que ens escolta, segurament ningú serà de Barcelona avui.
5: Barcelona no és Catalunya.
3: Però hay gente importante de Barcelona, com el senyor Fornet, el senyor Quinaona, el senyor Francesc Macià, el senyor Elenou, que estan
4: celebrando.
3: Poco es Mercè, però que...
1: Avui és la Mercè, sí.
3: És curioso, perquè és patrona de Barcelona, però també és patrona d'Alemanya.
1: D'Alemanya?
4: Sí.
3: Claro, porque Mercedes-Benz...
4: Això és un cotxe.
3: No, però és patrona de Mies-Türkar, de Buren, Baden, de Buren, Saren, Buren.
4: Sí?
3: I, además, és patrona de Barcelona.
4: No, además no.
1: És que sap què passa? Que és molt curiós, perquè és la festa de Barcelona, on vostè viu.
3: I, además, és Stuttgart, no?
1: Però, bueno, Stuttgart no sé, però és la... Aquest cap de setmana ha començat l'Oktoberfest a Alemanya.
3: Todo se mezcla, no? Entonces yo creo que aquí se va a acabar comiendo comida típica alemana.
1: Sí?
3: Porque
1: el xucrut i tal.
3: Xucrut, el pretzel... Sí. Però a mi se me hace raro. Yo estoy acostumbrado a comer ya calçot.
4: Ah, sí?
5: Ah,
3: bueno. Cosa catalana como batidos, mousse...
4: No és català, això.
3: Helado Ben & Jerry.
5: Sí.
3: Però he pensado que mi amor por Barcelona es tan grande que quiero hacer poema para la ciudad.
1: Ah, m'està dient que farà un poema.
3: Para la ciudad y para la Mercè.
1: Ah, sí?
4: Ah, molt bé.
1: Doncs vinga, el Hans, que és un expat, com ens hem de veure...
3: Bueno, català, ja, eh?
1: No, català, català, sí.
4: Sí, parla molt bé català, eh?
1: Li fa un poema a Barcelona i a la Mercè, quan vulgui, va.
3: Què
1: està fent?
4: Què diu?
3: No, estoy aclarando la garganta.
4: Ah, passa que...
3: No, no, és alemany.
4: Ah, val.
3: La Mercè és el mejor pan para alemán y para catalán.
4: Hòstia.
3: Me gusta que en la Mercè... Hay conciertos y gente la ve.
4: Sí.
3: Pero mientras estás viendo el concierto, persona detrás que espera.
4: Sí.
3: Y te despistas y te coge la cartera. Entonces te giras y gritas, paguen a esa persona.
4: Sí.
3: Y te contestan, bienvenido a Barcelona. Lo mejor de Mercè es el piano musical.
1: ¿Cómo el piano musical?
3: Que el petardo y la música no encajan, pero da igual.
1: Sempre ho he pensat, sí, li dono la raó.
3: Jo pensava que era una cosa catalana. Buena Mercè, buena fiesta mayor.
4: Sí?
3: Compraré mucha cerveza porque soy lo alemán es mejor.
1: Un aplaudiment. Bona festa de la Mercè.
3: Gràcies.
1: I bon Oktoberfest, també.
3: Feliz dia de Barcelona.
1: Gràcies.
3: A tota Catalunya.
0: El Matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu els Panic at the Disco des dels Estats Units. Aquesta cançó es diu High Hopes. Hey, hey. Bueno, tenim, o tinc, molts missatges ja vostres. Al WhatsApp 628-414-029. Pregunta divertida la d'avui, eh? En què noteu que us esteu fent grans? Perquè, noi, el temps passa per tots.
1: Bon dia! Pues mira, yo me estoy haciendo, noto que me estoy haciendo grande en la movilidad. Tengo 44 ya y soy camionero. Y antes pegaba un salto del suelo a la plataforma o a la casa del camión, pero sin manos siquiera. Como los atletas. ¡Pum! Para arriba. Y ahora necesito hasta una escalerita casi. Pero bueno, sí, sí, en eso, en la movilidad.
0: Claro. Un esglaonet, com el de la meva filla per rentar-se les dents, o exactament igual pel pujar el camí. Diuen, lo que noto que me hago grande, diuen las resacas, ahora duran más tiempo. Un saludo. Això és un clàssic, també.
2: Bon dia, flaixeros.
0: Què passa?
2: Doncs jo he notat que m'estic fent gran, faré 43 en breu, i ho he notat en què a mi em molesta la gent jove. Em molesta molt, o sigui, em molesta com vesteixen, em molesta com es comporten, em molesta tot dels joves. Llavors, si a mi em molesta la gent jove, vol dir que jo ja no ho soc.
0: Yeah.
2: I això és el que m'ha fet canviar el xip. Que em molestin els joves.
0: Ens estem fent grans, sí, sí. Hola, Naixet, què tal?
3: Bon dia.
0: Bon dia. Ets jove, tu?
3: Depèn de per qui.
0: Clar.
3: No?
0: Clar, clar, clar, clar, clar.
3: Per en general, crec que bastant.
0: Per un de 15 ets gran. Per,
3: clar.
0: Un de, per mi ets jove.
3: El que em comença a passar és que ja no sóc la més jove dels llocs on treballo. Que això m'ha passat durant molts anys, bueno, molts anys des de que he començat a treballar.
0: Clar.
3: Però ara, per exemple, aquí a la ràdio, la Paula és més petita que jo.
0: Clar.
3: I això, doncs, res, fa dos anys no m'havia passat mai. I ara ja, és, ja passa
0: comença
3: això.
0: A passar. Mira, doncs,
3: fa
0: és
3: com una mica de mal, eh? O sigui,
0: sí,
3: perquè sempre estàs acostumada a ser com la petita dels llocs,
0: has
3: la mimada,
0: clar.
3: I ara ja no.
0: Ara ja potser
3: ja
0: no.
3: Ja no, res.
0: I bon dia, noto que em vaig fent gran quan a les 21:30... quan són les 21:30 me sento al sofà després de sopar, trigo 2 minuts a dormir-me.
3: Hòstia, a mi això també em passa, eh? Però sí. M'ha passat tota la vida.
0: Això és un altre tema. Més.
4: Bon dia, Carles.
0: Hola, què passa?
4: Doncs mira, jo noto en què em faig gran, en què abans, quan m'aixecava per a treballar, m'aixecava, saps? Em rentava i au, cap al treball. I ara ja no, ara aixeco, esmorzo i sobretot em fico les notícies a la tele. Hola, bon dia.
0: A mi m'agrada molt perquè m'estic veient a mi amb tots els missatges,
3: sí,
0: que em van enviant. Jo també em fico les notícies a la tele i són una merda, o sigui, en sèrio. O sigui, són, les que no són dolentes són avorrides. És,
3: no,
0: dir,
3: sí.
0: És un merdot, les notícies.
3: Sí.
0: En el fons és un merdot. Però tu fiques allà a la tele i dius, estic veient les notícies.
3: Sí, sí.
0: Que fort. Diu, bon dia, soc la Gemma, em costa dormir a les nits, però en canvi a les 10 ja voldria estar al llit per dormir. Això sí, posant-me sons... al mòbil, posant-me sons al mòbil perquè el meu cap pari de pensar. Vamos, un desastre. Doncs mira...
3: sons d'aquells relaxants.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Ah, val.
3: Com, el sonido blanco, el sonido rosa, no? Tot això.
0: Hòstia, però no és relaxant, això, eh?
3: Això no relaxa?
0: Vaja, això...
3: Ah, no?
0: Jo l'he ficat a la meva filla per dormir, però crec que és una cosa ja més que va directament al quan estàs desesperat i ja l'he ficat ruido blanco, perquè... No, però potser el so del mar o d'una llar de foc, saps?
3: Sí, aquest de la tipus pluja, de sons,
0: de la pluja. Anem a enviar missatges, que n'hi ha moltíssims, els anirem reproduint al llarg del programa. En què noteu que us esteu fent grans? I nosaltres, a l'horòscop del dia, com sempre, comencem pels Àries.
3: Avui, una mica d'atreviment et pot portar una bona sorpresa. Fes allò que normalment et pensaries dues vegades.
0: Taure.
3: Avui algú et farà riure en el moment que més ho necessites. Deixa les preocupacions aparcades i gaudeix de la companyia.
0: Bessons.
3: Una conversa sobre diners o feina pot ser més important del que et sembla. Escolta bé abans de donar una resposta.
0: Cranc.
3: Et vindrà bé recuperar una tradició o un pla que et porta bons records. Tornar allò que et fa sentir a casa et donarà pau.
0: Lleó.
3: Avui podries rebre una proposta que alimenti el teu ego. Abans d'acceptar-la, assegura't que també et fa il·lusió de veritat.
0: Verge.
3: El teu dia millorarà quan deixis de voler tenir cada minut planificat. Guarda una estona per improvisar.
0: Balança.
3: Algú pot demanar-te una opinió molt sincera. Digues la veritat amb tacte. Avui la manera de dir les coses serà clau.
0: Escorpí.
3: Una situació et farà veure que has canviat més del que pensaves. Allò que t'afectava abans, avui ja no tindrà el mateix poder.
0: Sagitari.
3: Avui et pot entrar una idea una mica boja que et farà molta il·lusió. No la descartis. Investiga com convertir-la en realitat.
0: Capricorn.
3: Una feina ben feta et donarà una satisfacció especial. Permet-te celebrar els resultats abans de passar al següent pla.
0: Aquari.
3: Avui et pot arribar una recomanació que acabarà enganxant-te amb música, sèrie i llibres a un lloc nou. Fes-li cas.
0: Perfecte. O peixos, que és l'últim, i acabem amb tu, Najet.
3: Una persona que estimes pot necessitar més afecte del que et diu. Apropa-t'hi i demostra-li que pot comptar amb tu.
0: Perfecte. Ja saps què et toca, eh?
3: Sí, sí.
0: Aplica't, aplica't.
3: A cuidar.
0: A cuidar, exactament.

0: Back.
1: Bon dia, són 6:45. Donald Trump ha rebut Xi Jinping a la Casa Blanca sobre la catifa vermella. Feia més d'una dècada de l'última visita oficial d'un president xinès a Washington. El líder xinès ha assegurat que tant la Xina com els Estats Units han de mantenir-se allunyats de la confrontació i el conflicte entre ells. Tots dos han deixat clara la voluntat de continuar treballant conjuntament per aconseguir, han dit, un futur millor per als dos països. D'altra banda, la pressió social al carrer per la crisi de l'habitatge i el polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, ha fet moure peça a la política. El Partit Socialista ara busca intensificar la negociació amb Junts i Esquerra Republicana pel decret de l'habitatge, mentre Sumar segueix pressionant. Tot plegat després que Junts, PP i Vox van tombar a l'abril el decret i després l'executiu posposés el que s'havia d'aprovar el juliol per la manca de suports. I Educació recuperarà les lectures obligatòries al batxillerat després de 3 cursos donant carta blanca perquè cada centre escollís quins llibres feia llegir a l'alumnat. El departament fa marxa enrere. La conselleria també ha presentat un pla per fomentar la lectura, l'escriptura a mà o les matemàtiques a primària i l'educació secundària. Els esports. El Barça de bàsquet ha debutat a l'Eurolliga amb una victòria contra l'Efes d'Istanbul. Amb una plantilla pràcticament nova i també amb nou entrenador, l'equip ha generat bones sensacions a l'afició del Palau. I en futbol, Xavi ha debutat com a seleccionador dels Països Baixos, amb un empat contra Alemanya, i li ha tocat patir, perquè el gol neerlandès ha arribat al temps afegit.
2: Carai, tu, molt bé. Doncs enhorabona per el Barça de bàsquet i també per l'Holanda del Xavi. Que, en fi, un empat a l'últim minut és té gust a victòria. O sigui que, vale, bravo per ells. 6:48 del matí. Bon dia a tothom.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Tu éxito en el teatro. El teatro de Valladolid, Zorrilla...
5: Pero Zorrilla és el teatro.
4: Exacto.
5: Claro.
4: Teatro, Zorrilla...
6: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback. Flashback.

0: Bad Bunny, Nueva York. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Bon dia a tothom. Estem fent la primera trucada per tot el matí. A veure si tenim sort o no. No ho sé. Jofre, hola.
1: Hola.
0: Mira'l.
1: Hola.
0: Ets tu, ets un contestador. Ets tu, Jofre, en directe.
1: Soc jo, soc jo.
0: Vale, vale. No, és que a vegades la gent, el contestador, diu hola, i tu dius hola, què t'ha dit? Això és un contestador, saps? I et quedes una mica com tallat. Bueno, Jofre, felicitats, nano.
1: Moltes gràcies.
0: 15 anys, sóc el Carles Pérez, t'estic trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, de part de la teva mare, de teu pare també, de la padrineta i de l'àvia, que et feliciten per avançat, per aquests 15 anys que faràs demà. Diuen que des de ben petit, que gairebé cada any et feliciten per la ràdio, i avui no podia ser diferent, ja no ets un nen, ets un noiet alt, guapo i tan bona persona que no te l'acabes. Diuen que t'estimen infinit.

0: dubtes i si alguna cosa no m'agrada ho dic. Ah, val. I caigui com caigui. Diu, jo n'hi ha alguns que creia que eren amics i podia dir-li les coses clares i ja no en parlen. Diu, felicitats pel programa i bon cap de setmana. Diu, jo noto que m'he fet gran quan esternudo i se'm va escapar un pet. Un altre que no està malament. Diu que un altre diu que no trempa com abans. Bueno, això també pot ser en determinats casos. I ara una nota de veu. Vinga.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Doncs jo sento que m'estic fent gran perquè, bueno, ja fa dies, en tinc 55,
0: sí.
1: Perquè això ja de sortir a la nit ja no em va.
0: Home.
1: A mi un dinar, un sopar, res. El sopar és ja de nit. Suposo horari infantil, a 8:30, no, encara, però allò de quedar com abans a les 10, 10:30, per després ja lligar amb la discoteca, el bareto, res, això ja ha passat. Això ja és de gran.
0: A part que les discoteques bones eren les d'abans, clar que sí, digues que sí. Més.
2: Bon dia, què tal? La vista és horrible. Allò que has d'allunyar el telèfon 30.000 vegades perquè sí. Si no, no enfoques.
0: Yeah.
2: És una putada, però és el que hi ha.
0: Mira, un altre diu, el pitjor fer-se gran diu és dependre de les maleïdes ulleres per veure-hi. Les odio. Un altre missatge diu, hola, no tu que em faig gran perquè arriba divendres i a les 9 estic desitjant ficar-me al llit quan abans estava a tope per la festa. I sobretot, tota la música que escolto té mínim 10 anys. Ahir em vaig fer 42 i encara pitjor, començo a pensar que en moltes coses el meu pare tenia raó. És el que us deia. Em sento reflectit en tants missatges, vull dir, en tants. M'agrada molt això. No estem sols, amics.
3: Bon dia, Flyback.
0: Què tal?
3: Doncs jo me n'he adonat que m'he fet gran, en tinc 41, sobretot a l'hora de quedar o sortir amb els amics o amigues, que ja busquem plans de dinars que s'allarguen amb el sopar i que com a molt tard, a les 10, 11, 12, estiguem a casa.
0: Sí.
3: Ja no és com abans, quan ets jove, que arribaves a les 7 del matí. I per això m'he donat compte de ja fa, però que busco més aquests plans ara. Perquè si no, la setmana pot ser molt llarga per recuperar-me.
0: Totalment, totalment. I això que jo en tinc 42. I jo sabeu quan vaig notar que em feia gran, ja fa molts anys això, quan els futbolistes del Barça, o de l'Espanyol, o de l'equip que sigui, quan els futbolistes professionals eren tots més petits que jo. Aleshores vaig dir, home, jo ja sóc gran. És a dir, quan miro Lewandowski ho dic perquè jo el veig un home, un senyor, quan miro Lewandowski i penso que és més petit que jo, dic, és que no pot ser, eh? No, però veig un tio ja, un tio fet i tal, i en canvi jo, però clar, miro el DNI i cony, del 84, m'enteneu? O sigui, és això. Bueno, en què noteu que us heu fet grans? 628-414-029. M'ho estic passant molt bé avui amb aquesta crida que fem al matí, la mare que el va parir. Vinga, una altra de la nostra generació, aquest és una mica més gran que jo, però deu voltar a la cinquantena, potser, Joan Dausà, no? Por ahí, sí. Aquesta cançó, però això sí. Sembla que en tingui 18, el tio. Quina ràbia, per favor. Papi, posa-lo al disc. Peus a la sol.

0: rap i posa-la al disc, així es diu aquesta cançó, la Julieta, que és la filla del Joan Dausà, juntament amb la Valentina, que també apareix, mira-la.
1: Valentina, porta'm ukelele.
0: Això mateix, això mateix. Anem a fer una mica de repassada del temps d'avui, Jean Ponsa.
2: Bon dia.
0: Entre que estàs adormit i que el temps és un avorriment, nano, avui necessites dosi de cafè triple, eh?
2: Correcte, dia de traca.
0: Sí, sí. Bueno, sol i tranquil·litat, com aquests últims dies.
2: Sí, sí, déu-n'hi-do, aquesta setmana la calma meteorològica s'instaura al 100% a tot Catalunya i ens espera un nou dia i un cap de setmana marcat pel sol, tant al matí com a la tarda a tot Catalunya, amb temperatures màximes, novament, força altes al migdia, 32-33 graus a bona part no, però a diversos sectors de les comarques interiors,
0: sí.
2: Al Bages, a l'interior de les comarques de Girona, també el Pla de Lleida, per tant, temperatures força càlides, més aviat d'estiu, eh? I els propers dies, doncs, el mateix tònica bastant semblant del temps bastant tranquil. Diumenge, com a molt, tindrem algun núvol més, però vaja, temps molt estable.
0: Molt bé. Temperatures ara mateix gairebé 6:45 del matí. A veure.
2: A Tàrrega, 18 graus i mig, a Torredembarra, 20, a Granollers, 18 i mig, i a Begues, al Baix Llobregat, 21 graus.
0: Molt bé. Ivet, bon dia.
3: Hola.
0: Hola.
2: Bon dia.
0: Felicitats pels 11 anys, eh?
3: Gràcies.
0: Felicitats de part de, doncs, el Sergio, del pare. Diuen que ets una nena molt, molt bonica per dins i per fora, molt simpàtica, riallera, una gran amiga, germana i filla, i que estan tota la família molt orgullosos de tu i que t'estimen molt, d'acord, Ivet?
3: Vale.
0: Bueno, que tinguis gran dia a l'escola, eh?
3: Vale.
0: I que celebris aquests 11 anys. Que vagi bé. Una abraçada des de Flashback.
3: Gràcies.
0: Gràcies. Adéu. I saludem el Marc Casanovas també, que està arribant ja cap a la ràdio. Hola, Marc, què tal?
4: Hola, hola, què tal?
2: Bon dia. Bon dia.
0: I tu, Marc, com o quan et vas adonar que t'estaves fent gran?
4: És que sempre ho he sigut bastant sempre.
0: Ha sigut un avi ja des de petit, Marc?
4: Sí, perquè hi ha moltes coses de les que diuen els oients que penso, no, sí, clar.
0: És que també em sento molt identificat, de debò. I a més, hi ha 3.000 milions de missatges. Avui hi ha més missatges que mai, de debò.
4: La gent ens fent grans. Però no com un canvi, sinó dir, ah, però que no seguia així, això d'anar a dormir el divendres a les 10, no és correcte.
5: Des que tenies 15 anys, tu.
4: 15, no, jo crec, o sigui, ja...
0: O sigui, tu vas empalmar en què t'ho deien els teus pares i decidir-ho tu va ser... Tu vas empalmar, digues.
4: No, jo era a casa meva, jo, papa, puc anar a dormir, ja, sisplau.
0: Ara tinc son. El fill somiat, sí senyor, molt bé.
4: No em feu sortir de festa. No, sobretot ara, amb la Júlia, la meva filla, et veuràs reflectit amb els teus pares.
0: I tant.
4: O sigui, aquestes converses a vegades de... No, perquè ho dic jo, i aquest tipus d'històries, no? Doncs, bueno, t'has fet gran, no passa res.
0: Sí, sí, absolutament. O sigui, dius el mateix exacte que deien els teus pares i dius...
4: Bueno,
0: a veure... Per favor, com pot ser, no?
4: I que no tinc ni un pèl al cap, o sigui que...
0: Això també ajuda.
2: Ni un pèl de tot,
4: també passa. Sí, això tampoc.
0: Això tampoc. Bueno, més enllà d'això, ens podeu anar enviant missatges. Ara anirem posant més, que n'hi ha molts. En què noteu que us heu fet grans? No us ho pregunto vosaltres, ja ni Najet, perquè és que sou molt joves. Però ho noteu ja?
5: Sí, jo soc supergran.
0: Ja, sí.
4: Bueno, i la Najet deia abans això, no?, que ja no era la més jove de la feina, i això també ho recordo molt. Especialment aquí a la ràdio també,
0: sí.
4: Que al principi tothom quan vas fent anys et va dir oh, qui pogués, no, 22 anys, 23, 24...
0: Ja
4: no.
0: Sí.
4: I arriba un moment que em fas 33 i no et diuen res.
0: Totalment.
5: Ja està.
4: Ah, 33, ah, molt bé.
2: Jo amb 23 encara queda el millor, no?
4: Sí.
5: El Jan és molt petit.
0: El Jan és... 23, entens?
2: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, nano, és que
5: ni
0: capgirant els números em surt, eh? M'agrada Déu, senyor. I els capgiraria, jo. 32, m'encantaria. Bueno, més enllà d'això, que de seguida repassem missatges, anem a l'actualitat del divendres, Marc, avui divendres 25. Què t'ha quedat l'atenció?
4: Em permeto el luxe de recuperar una notícia de fa uns dies, però és que crec que no l'hem comentada i trobo que és brutal, que diu molt de com està el país i sobretot l'administració pública i els ajuntaments.
0: Sí.
4: És el cas del Miquel, un veí de Mataró, que estava tip de veure el seu carrer fet un nyap, d'acord? Hi havia els bancs doncs, destrossats, el paviment aixecat... Feia anys que havia demanat a l'Ajuntament que això ho arreglessin, però, noi, pel que sigui, no hi havia manera que ho fes. Doncs ell, aquest estiu, el que va fer va ser, doncs, si no ho fa l'Ajuntament, ho faré jo.
5: Vinga.
4: I es va dedicar a arreglar-se ell mateix al carrer.
0: Bravo.
4: Va plantar 5 arbres.
0: Bravo.
4: Jo no sabria ni com començar, però ell va plantar 5 arbres, va arreglar dos bancs i va enganxar el paviment que estava en mal estat. Va deixar el carrer completament nou.
0: Molt
4: doncs
0: bé.
4: Què va fer l'Ajuntament? Donar-li la medalla d'or a la ciutat?
5: Oh,
4: no.
5: Ah, vale.
4: fotre-li una multa de 1.700 euros per danys al mobiliari urbà. Que, clar,
0: no, es veia venir. No sé per què, sabia que la notícia acabaria així.
5: Sí. Però no són danys, són arreglos.
4: Uau, però com que no hi havia permís de l'Ajuntament, doncs el Miquel va llepar fort. El Miquel va presentar un recurs i des que aquest cas es fes molt mediàtic, doncs l'Ajuntament finalment ha reculat i ha dit que li tornaran aquests 1.700 euros de multa que li havien posat, però que les coses no es fan així, que l'Ajuntament...
0: Ah, no, que pots, o sigui, pots demanar-ho fins que et moris i quan ningú fa res per tu, no?, abans d'arreglar-t'ho tu. Sí. Molt bé.
4: O sigui, l'Ajuntament sí que li torna els diners perquè reconeix que ha passat molt de temps entre que el Miquel va fer la instància perquè reconeixen el carrer del dia d'avui. I, per tant, bueno, doncs li torna els calés, però... una mica allò com... però que no torni a passar.
2: Sí, però digo.
0: És fastigós, és com el tema de la Mari Carmen. Fins que les coses... o sigui, s'ha de fer mediàtic, en sèrio, perquè passin això, perquè passin les coses. Sí, fa molta ràbia, això. Dius,
5: hem d'arribar a un extrem, sempre.
0: I fa ràbia... exacte, sempre. Fa ràbia i alhora és guai que els mitjans tinguin també aquest... que sigui realment el contrapoder, que és una mica pel que van néixer, no? Per posar les coses una miqueta al seu lloc amb aquesta gent que van fent impunament. Ara t'agafo aquí, et desnono aquí, et foto una multa, no sé què.
2: Sí,
0: bueno, en fi, jo, que sóc una persona que amb prou feina es pot anar al súper, que no sé què, que no sé quantos, què m'està dient? I sobre, m'arreglo el meu carrer i tal, i encara m'està dient vostè que no. Però es fa mediàtic i l'Ajuntament recula, sí, només faltaria.
4: I tot això perquè algun veí es va queixar, també, de que havia arreglat el carrer.
0: Això ha passat sempre, també. Aquell veí...
4: Una miqueta, una miqueta.
0: Ens veiem aquí un quart d'hora llarg a l'estudi, Marc.
4: Apa, va, fins ara.
0: Vinga, fins ara.

0: molt bé, bravo. Un cop més per Aixell i aquesta cançó que segueix el Jamaican Bam Bam i que es diu Moving to the Sun. Amb la veu, ni més ni menys, que de la gran ultrana té un mite de la música soul i de la música house. Missatges al WhatsApp del programa, 628-414-029. Amb què noteu que us esteu fent grans?
1: Bon dia, Flyback. Doncs jo m'he adonat que m'he fet gran, en tinc 41, sobretot a l'hora de quedar o sortir amb els amics o amigues, que ja busquem plats de dinars que s'allarguen amb el sopar i que com molt tard, a les 10, 11, 12, estiguem a casa.
0: Molt d'acord.
1: Ja no és com abans, quan ets jove, que arribaves a les 7 del matí. I per això m'he donat compte de ja fa, però que busco més aquests plats ara. Perquè si no... La setmana pot ser molt llarga per recuperar-se.
0: Sí, senyor. Estic molt d'acord. Mira, jo que em dedico a punxar també moltes vegades a les nits, dius, oh, ja no és el que era abans, eh? Ara necessites un esforç extra, sí, senyor. Diu un altre missatge. Jo noto que em faig gran. Diu, quan noto que em faig gran és quan passa una merdeta de moto pel carrer i fa un escàndol de caldeu i no ho puc suportar. M'hi sumo! I, en canvi, abans anaven amb les motos a tot drap, eh? Nosaltres, els primers, no? M'hi sumo, sí, senyor. Estic d'acord.
2: Bon dia.
0: Hola, què tal?
2: Doncs jo que ho noto amb el son, que m'ha canviat, que ja no dormo tota la nit seguida, em vaig despertant. Tampoc sóc capaç de dormir fins les tantes del matí quan abans podia, o fins i tot em llevo abans de que soni el despertador, que tampoc ho entenc perquè seguiria dormint i tinc son. Suposo que això és fer-se gran.
0: Això és fer-se gran.
2: Que vagi bé el dia.
0: Però que ho podem anar explicant, també, eh? Que podem anar parlant d'aquesta manera, està guai.
3: Bon dia, Marcus. Jo m'he donat que m'he fet gran quan veig que la meitat de les coses que pot fer la tele del menjador no sé fer-les anar. O coses amb el telèfon que abans dius les primeres al màxim i ara, que va, se m'escapa la meitat de les funcions.
0: Bueno. Perquè serà que no t'interessen tant, eh? Que ma mare diu, no sé com va el mòbil, no sé què, no sé quantos. Ara llavors, quan es tracta de quasi bé hackejar Netflix per mirar no sé què, la primera, eh? I sí que ho sap fer. Això també passa. Més!
4: Bon dia, nois. Sí, és veritat. Ens fem grans tots, però no ho volem veure. Yeah. I el que ha dit una noia, també, a l'hora de quedar. No, quedem a sopar a les 10. Jo m'haig de fer una siesta de 3 hores per aguantar les 4 cremetes que et poses a les pates de gallo,
0: ara,
4: que busques la millor i et fas de tot per veure que no es noti. Anar al gimnàs, perquè, clar, doncs jo jove, a l'hora de que balles, doncs els teus fills, que el meu fill gran té 25, però riu, i dic, de què rius? Es balla així. Vull dir, sí, sí, hi ha cosetes que ens fan gran.
0: Però sí, sí, sí.
4: Hem de tenir l'espírit de
0: jove. És el més important.
4: Petonets,
0: sí, senyor Petonet, gràcies.
5: Jo m'he donat compte que m'estic fent gran, i això que només en tinc 38, però cada vegada em ve més de gust el peix. El peix està molt bo i cada vegada m'agrada més.
0: Quines coses que diu. Bon dia, sento com estic fent gran perquè em llevo només... Diu, només em llevo, penso en quan podré tornar al llit o seure al sofà una estona. Em costa recuperar-me. Tota la raó. Costa sol.
6: Hola, Flashback. Hola. Soc Daniel i Daniel. Noto que m'estic fent gran perquè encara que jugo a videojocs encara, sent pare, ho faig poquíssim a la setmana i sempre en mode fàcil perquè el que abans em semblava desafiant i emocionant ara em sembla frustrant. I vull que cada minut que jugo compti. Vinga, una abraçada. Adéu.
0: M'agrada molt aquesta frase. El que abans em sembla desafiant, ara em sembla frustrant. Està molt bé, aquesta frase. Bravo.
7: Hola, bon dia, flashbackeros.
0: Què tal?
7: Jo m'agrada que em faig més gran perquè ja no veig absolutament res de prop i sobretot quan llegeixo el mòbil, o sigui, les gafes de cerca a tot moment al meu costat o a la meva cara, perquè a la nit, després de sopar, em quedo absolutament grogui al sofà o a la butaca.
0: I tant.
7: I perquè cada vegada tinc menys paciència.
0: I tant.
7: Vinga, que tingueu un bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Diu, bon dia, doncs jo ho noto amb la son. Tota la setmana em falta son. Arriba el fin de i a les 5-6 del matí despert sense despertador. Vaya crack, també. A mi també em passa bastant.
8: Bon dia, Flashback. Sí, sí. Bé, la pregunta per mi seria amb què noto que no m'estic fent gran. Perquè, vamos, me comencen a fer mal les cames, mal els genolls, mal els braços. Me surten canes, me cau el cabell, me creix la panxa.
0: Ja.
8: Me fa mal tot, m'estic tornant un borde.
0: Sí, sí, sí.
8: Jo, tots els indicis me diuen que m'estic fent gran. I el que deia abans del Marc, de que abans quan comences a la feina ets el pipioro,
0: sí.
8: Ara ja veus que els pipioros no et fan ni cas perquè ets un abuelo i te mira amb cara de...
0: Total.
8: Tira pa allà.
0: Total.
8: I això que només en tinc 40, encara. Bueno, només.
0: Ja, nano.
8: En tenim 40. Vinga, bon dia, Flashback.
0: Vinga, bon dia, que vagi bé.
9: Bon dia, Flashback. Doncs jo m'adono que m'he fet gran perquè ara no em fa res aixecar-me al matí aviat i anar a treballar.
0: Ara.
9: Era impossible anar a treballar a les 7 del matí. Gràcies, bon dia.
0: A vosaltres que ja pentineu canes, un Remember, vinga.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Això és del 2014. Ha plogut des d'aleshores, outside. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: Ja sé que t'estem despertant, però escolta'm, em faràs 16 diumenge. Et felicitem en directe des de Ràdio Flashback de part de la teva mare, de la mami.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Diu que estàs superorgullosa de la dona en què t'estàs convertint i molt feliç de compartir amb tu i el teu germà Pau l'aventura napolitana d'aquest any. Que anireu a Nàpols, sí. Esteu a Nàpols o com va la cosa?
1: Estem a Nàpols.
0: Però esteu vivint una temporada o com va això?
1: Sí, estem aquí de moment un any, però...
0: Molt bé. Doncs que ho disfruteu moltíssim, aquesta aventura per Nàpols, vale?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que tinguis un gran dia, Anna.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Com feu servir la intel·ligència artificial?
3: Ho expliquem, que tu li has posat un nom.
4: Ah, no, clar.
0: Té un nom, la teva IA?
5: Sí.
4: Jo li dic Chati.
5: És que clar,
0: pots dir-li alguna cosa, la Chati, ara mateix en directe?
4: Sí, hola, Chati, com estàs?
6: Hola, molt bé, gràcies.
3: Demana-li si es pot enamorar de tu.
4: Veus alguna possibilitat que t'enamoris de mi?
6: No.
2: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Estàs escoltant Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. En directe a tots els programes, la llista oficial d'èxits. Reprodueix i comparteix els nostres continguts. Recupera el que no has escoltat. Connexió amb xarxes socials. Potser l'app de Flashback no et permetrà anar al ciberespai. Però poc li falta. Descarrega-la a Google Play i Apple Store. Flashback.
7: Bon dia, us parla Quim Barceló. La mort del líder sindical Gabriel Ubach va marcar ahir l'actualitat del dia i va provocar nombroses mostres i reaccions de reconeixement. Representants de la patronal, del govern, del Consell General i de diferents sindicats han destacat la seva trajectòria mentre sorgeixen propostes per retre-li un homenatge públic. Ubach va morir ahir als 62 anys, després d'estar ingressat a l'hospital pel càncer que patia. Natural d'Encamp, havia treballat al cos de duana i va estar més de 25 anys al cap de la Unió Sindical d'Andorra. La missa funeral se celebrarà demà dissabte a 3:45 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp. Anem a altres temes. També d'actualitat aquesta setmana, l'incendi de la Carola, que es va donar per extingit després de més de 36 hores de treball dels equips d'emergència. Ara s'obre una nova etapa centrada en la investigació policial per determinar l'origen del foc, l'avaluació dels danys estructurals, els tràmits amb les asseguradores i la neteja del complex. Fonts pròximes a la promoció han confirmat la voluntat de reconstruir la Carola, tot i que primer caldrà determinar quines parts dels edificis es poden conservar. Es preveu, doncs, un procés llarg i costós per un projecte que acumula 2 dècades de trajectòria i prop de 130 milions d'euros invertits fins ara. Anem al govern, que ha aprovat el decret que estableix el marc per refinançar els pròxims venciments del deute públic als mercats internacionals per un import màxim de 1.200 milions d'euros. La mesura busca disposar amb antelació dels mecanismes necessaris per afrontar les futures necessitats de refinançament de l'endeutament públic. A Sant Julià, el Consell de Comú va aprovar ahir la modificació de les normes urbanístiques del POUP amb el suport de la majoria i l'abstenció de l'oposició. El canvi incorpora els projectes per ordenació volumètrica, una figura que ha de permetre més flexibilitat a l'hora de desenvolupar determinades parcel·les sense deixar de preservar l'interès general. A Escaldes-Engordany, ahir es van estrenar les noves pistes de tenis del Falgueró, que s'obriran a la ciutadania a partir de l'octubre i substitueixen les antigues instal·lacions al Prat del Roure. I Andorra afronta un cap de setmana carregat d'activitats. Avui comença a Escaldes, precisament, el Festival Caldes, i també arrenca la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. L'agenda inclou igualment la celebració del Dia Mundial del Turisme amb diverses propostes programades especialment per diumenge, jornada de la commemoració. Totes les activitats organitzades per l'Escal Club d'Andorra es poden consultar al web oficial diamundialdelturisme.ad. Platja Andorra, en som emissores oficials.
8: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
9: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
2: Flashback.
10: Flashback.
2: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Aquesta cançó fabulosa de Teddy Swims és l'èxit de la setmana i es diu Mr. Know It All. Sona des del matí i la mare que el va parir. 7 i 5 minuts aquest divendres 25 de setembre del 2026. Avui que és aniversari, per exemple, de Paz Padilla, l'humorista Paz Padilla.
1: Parem-ho tot.
0: Sí, parem-ho tot.
1: Està una mica desapareguda, pot ser?
2: Li van cancel·lar el programa de tele fa poc.
3: Ai.
1: Això és com quan al Carlos Latre li van cancel·lar també el seu,
2: sí.
1: Que després d'aquesta gent li costa molt recuperar-se.
2: Carlos Latre, que va deixar la seva cadira al tocar a Me Suena per anar a fer el late...
0: I ara no la recupera?
2: No.
0: No, estàs fora, estàs fora.
3: No s'ho mirava ningú.
1: Ara va l'Hormiguero com un favor, però demanant disculpes.
0: Una mica sí.
1: Quan et cancel·len un programa estàs cardat.
0: Sí, sí. Bé, avui també és l'aniversari de Pedro Almodóvar, que fa 77 anys, o de Will Smith, que en fa 58. O també és aniversari, en fa en aquest cas 33... La Rosalia. Per tant, enhorabona i felicitats a la Rosalia pel seu 33è aniversari.
1: Què li regales?
0: La cantant de Sant Esteve Sarrovires. És un problema, sí.
1: Sí, clar.
0: Sí, sí.
2: Doncs no. Coses senzilles, aquesta gent.
0: Què, un pa amb tomàquet, un pa amb tomàquet amb amics?
1: Les croquetes.
0: Sí, sí.
2: Què
0: m'expliques, Naixet, avui?
3: Doncs mira, d'on ve l'expressió fotre's de lloros.
1: Que vol dir
3: caure de cara o no sé, bueno, fer una caiguda.
2: Tu en saps, d'això?
3: Sí, moltíssim, per això. Exactament, us l'explico per això. Doncs la clau d'aquesta expressió és la paraula lloros, que en realitat seria una deformació popular de la paraula horus. Que horus, en llatí, està relacionat, vol dir boca. Llavors, caure d'horus és l'expressió original. I faria referència a caure de boca.
1: Ostres, va.
3: Llavors, amb el temps, doncs, s'ha anat transformant aquest horus en lloros i d'aquí ha anat sorgint la forma de fotre's de lloros. Si no té res a veure amb un lloro ni res d'això, si no fotre's d'horus.
2: Quina decepció, ara, no?
0: Quina decepció que no tingui res a veure amb un lloro.
2: Esperava un lloro famós.
3: És caure de boca, literal. En llatí.
0: Vale.
3: Que vagi el divendres.
1: Gràcies per enfonsar-nos la il·lusió.
2: No, perquè estan bé, estan bé.
1: Bueno, estan bé.
0: Tot i que a mi m'agrada perquè s'està perdent, fotre's de lloros.
2: Sí.
0: Ara feia temps que no ho sentia, jo, els meus pares ho deien molt, sí, sí. Però ara feia temps que no ho sentia.
2: Ja no es dirà
1: els joves ja no ho diuen.
0: S'han de recuperar expressions d'abans.
1: No és samat.
0: De seguida, per cert, obrim el... Bueno, l'obrim, el seguim. Seguim amb missatges de WhatsApp, que avui us preguntem amb què noteu que us heu fet grans, i hi ha moltes respostes. I a més, el fotut és que em sento molt identificat amb totes, saps què vull dir? Tot el Maut... I, bueno, Pericles, ja que estàs aquí també, tu, en què notes que t'estàs fent gran?
4: És que jo no m'estic fent gran.
0: Ai, és que aquest és un
4: no,
0: problema.
4: Jo me cuido
0: però no lo quieres ver. Gran no, t'estàs fent.
2: No, però bueno, si t'has de cuidar tant és que t'estàs fent gran.
3: El cos canvia.
4: Hay que cuidarse desde el principio. Una gent se cuida también, es súper joven, como yo.
3: Vale. Bueno, pero yo también ho noto.
4: Bueno, ¿qué notas? A
3: bueno, noto moltes coses.
4: Que no tienes 13 años, bueno,
3: exacto.
4: Afortunadamente.
3: Sí.
4: Pero estamos en el prime, en el mejor momento. Carlos Pérez, no, pobrecito.
0: ¿Qué me estás diciendo a mí? Perdona.
4: Bueno, que a ver, que tú tienes ya más de 40.
0: ¿Y?
4: Entonces,
2: ¿y tú?
4: No estás
2: ¿y
4: nada mal.
0: ¿Y como tú?
4: No, yo, perdona.
0: Tú tienes más de 40, home, claro.
4: Ay, cómo te has enfadado. Ya sé que no tengo ni
0: 30. ¿Qué tienes tú, 47?
4: No es
0: 50.
4: No es de educado preguntar eso.
0: Pero ah, no, vale.
4: Pero tengo muchos menos que tú.
0: No, menos no tienes que
4: bueno,
0: yo.
4: Claro, bueno, alguno menos sí que tengo.
0: No, no tienes menos, tienes más. Pero,
4: oye, que llevas bastante bien los 45. Los llevas bastante
0: que aporte, en ti 42.
4: Que va, vas a tener tu 40.
0: Ahí va, por favor. Re, escolta, són les 7 i 8 minuts. Aneu-nos dient, amb què noteu que us heu fet grans. 628-414-029, vinga.
5: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: Aquí teniu Quevedo i La Graciosa, des del matí la mare que el va parir juntament amb Elvis Crespo. Ara mateix és un quart i un minut de vuit d'aquest matí de divendres, i com que és divendres és el moment de repassar el podi de millors moments del programa de la setmana. I comencem, evidentment, pel tercer millor moment de la setmana, Marc.
1: Mira, moment de dimecres, nosaltres som un programa despertador, el cafè està present sempre a les nostres vides, hi ha molts tipus de cafè sol, amb llet, llet curt de cafè, amb gel,
0: cafè latte.
1: Però atenció al cafè que es van prendre aquests oients, escolteu.
2: Bon dia.
0: Hola.
2: Jo un matí vaig anar a fer el cafè amb un germà en bar, per xerrar una miqueta, vam demanar un cafè amb llet, i de cop va escupir el cafè dins la tassa, i el que tenia era una panerola d'aquestes petites de cafè. Que al veure el cafè se li va ficar dintre de la boca, i ell va notar dintre. Diu que notava hasta les potetes.
3: Per favor.
2: I ho escupir de cop. És una panerola dintre de la tassa de cafè amb llet.
0: Oh, per favor! Mira. Mira, li donem el lot de cafè
3: espon.
0: S'ho mereix. Un aplaudiment.
4: Sí, quin fàstic.
1: És com un jacuzzi per la panerola, allò, no?
0: No me'n recordava, d'això.
1: Sí, quin fàstic, eh?
0: Per favor.
3: Quan diu-ho de les potetes.
0: Sí.
4: Que són iguals que les d'una gamba. I una gamba.
3: Ai, ai,
5: la panerola.
0: Sí, però també que la gamba no les mou, eh?
1: No,
0: i a més li treus quan te la menges, les potes.
1: Sí, però
3: les toques.
1: Les llepes.
0: Sí.
1: El bigoti de la gamba també.
0: És a dir, és una cosa arbitrària que ens mengem una gamba i no una panerola. És arbitrari. O sigui, això a la Índia potser va al revés.
4: Totalment. Diu que la gamba té gust de mar, doncs la panerola.
0: La panerola
4: té gust de sòcol de cuina.
1: Què més voleu?
0: Anem a la posició número 2 del podi.
1: Mira, és per dilluns que fem una secció on ens vestim de terapeutes de parella, els oients ens envien consultes i nosaltres diem la nostra, amb molt de rigor sempre.
0: Cunyada no pot ser la secció.
1: No pot ser més. Aquesta setmana una noia que cobrava molt menys que la seva parella i això la feia sentir incòmoda si ell ho havia d'anar pagant tot. Ell no li feia res, però ella sí que se sentia incòmoda. Però el Pericles tenia una opinió bastant diferent.
3: Però a vosaltres no us passa quan us paguen alguna cosa que esteu com inquiets?
0: Jo m'he acostumat a que si em paguen alguna cosa, gaudir-ho. Si ho vol pagar, que ho pagui.
3: Jo si em conviden a dinar, dic, vale, jo t'he de convidar un altre dia, perquè no pot quedar això pendent.
0: No, perquè quan depèn...
6: Si me haces pagar a mi, no vuelvo jamás. Porque estás quedando con Pericles, por favor, pon el dinero encima de la mesa y que no tenga ni que decir.
0: Tú te gusta ser una mantinguda.
3: Propina.
0: No, es diferente. Hombre, te encanta.
6: Es lo mínimo.
0: Una cosa es que t'aprofitis, como tú, que ets una profita. Això, jo no...
6: Tú y yo no hemos ido nunca a comer, pero lo voy a pagar yo.
0: Bueno, y vamos a cenar, pagas tú, que tens més pasta que jo.
6: Pues no vamos a ir nunca.
1: Encara no s'ha anat a sopar, eh?
7: Pero fíjate lo que dice, pagarías tú.
1: Sí, sí. Home, Carles.
0: Perquè tu tens més diners que jo.
1: Com a director del programa...
0: Qui té més diners paga,
1: tu.
0: Qui té més diners paga.
6: Però no es tracta de qui té més diners.
0: Sí.
1: No, és depèn del rol i de l'ocasió.
0: Del rol? Sí, clar. Què estàs dient, del rol?
6: Mira, por primera vez me está gustando un bar. No lo entiendo, ¿qué me está pasando?
3: Depèn de si hi ha una segona cita, això és.
1: Si quieres, vamos a cenar tú y yo.
6: No compensa.
3: No le gustan tanto.
0: Anem a la primera posició del podi de la setmana.
1: No hi ha manera, eh? Acabem amb un momentàs d'aquells que no t'esperes mai. El dimarts l'Ona Jové sempre ve a tocar la guitarra, cantar dues cançons en una. Això ja està bé, és prou espectacular, però ja ho coneixem. Però atenció al que va fer al final de la cançó aquesta setmana. Escolteu.

0: Hòstia!
1: Atenció, perquè ho ha fet amb... A veure, pots subir, sisplau.
2: És que a l'ESO em deien, Ona, fes la ràdio. Que fer la ràdio és fer això... que és picant cops a la gola.
1: A la gola? Sí, sí. No ho feu, no ho feu, sisplau, nens.
2: I és com una tècnica de beatbox, llavors feia...
3: Ets conscient que tens... Tens un passe d'oro, saps o no?
1: Encara estic al·lucinant del que
4: va fer. És increïble,
3: eh? És que cada cosa que feia era millor que l'anterior.
1: I tant.
4: És això, és que es picava el coll i feia aquest so.
1: Feia el so.
4: Brutal.
1: Teniu el vídeo d'aquest moment, el teniu al nostre Instagram. Ja té més de 53.000 visites. Mireu-lo perquè val la pena.
3: Fa 3 anys que la coneixem i no ho havia fet mai.
1: Exacte.
3: Però què esperava?

0: Cat's Eye. Aquesta cançó es diu Animal. Hola, bon dia, Abril.
1: Hola, bon
0: Hola,
1: dia.
0: Hola, felicitats, que em fas 18, no, demà?
1: Sí, moltes Ai, carai. Gràcies.
0: Molt bé, felicitem de part dels teus pares, la Verònica, l'Oriol, que et feliciten per aquesta majoria d'edat. Diu que són les persones més afortunades del món. De convertir la vida amb tu, esperem que tregues aviat la pràctica del cotxe perquè vull sortir de festa sense haver-los de llevar a les 4 del matí.
2: Com riu.
0: I que la vida adulta continuïs cultivant aquest do que tens per la creació artística i literària. Vale, Abril?
1: Carai, moltes gràcies.
0: Home, gràcies a tu, que tinguis un gran dia.
1: Adéu, per tot el programa.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: L'Abril, que es va fent gran mica en mica, però clar, en té 18 encara.
2: Bueno,
3: encara queda.
0: Avui us preguntem en què noteu que us esteu fent grans. Envieu respostes al 628-414-029, que són divertides totes. A veure què diu la gent.
4: Bon dia, Flashback. Pues jo noto que em faig gran perquè ja no veig les lletres del WhatsApp. Està molt encara menys.
3: Aquella lletra gran.
4: Perquè començo a estar cruixent. Perquè la paciència ja és més mínima. I, bueno, també com han comentat fa poc, quan em quedo mirant una pel·lícula a la nit, em quedo clapada al sofà.
0: Els crèdits inicials.
4: I quan sortim de festa, abans empalmaves 3 dies i recuperaves una nit, i ara empalmes un dia i recuperes 4 nits. Apa, li bon cap de setmana.
0: Tu, David Mascareta, t'hi has notat que ens estem fent grans els DJs, també?
5: Aquí estamos. A mi el que em passa és el que deia l'oient, que sí que surts de festa, però ja no veus els controls. Clar, aleshores, necessito les gafes del cerca per veure si estic pujant al pitch, estic donant-li el power, el play o el cue. A veure, acabarem amb aquelles ulleres que es divideixen per la meitat.
3: Oi,
0: oi, oi! Que van penjant.
5: Jo no he vist mai cap DJ amb les ulleres penjant.
2: Allà està molt bé.
5: Penjant, sí, però les ulleres de professor de llatí...
0: Allò el Marc Casanova s'ho està mirant.
2: Perquè m'he comprat unes de noves. Però les properes
0: seran aquestes. Sí, a més, és d'intel·lectual d'esquerres. Fixa-t'hi.
5: Però no fas de DJ,
2: no tinc ni una cosa ni l'altra.
5: Estic per buscar una taula de mestres que tingui els botons amb les lletres més grosses.
2: Vale.
5: Ja m'ha sigut al final, at the end of the life.
2: Però és aquest moment, a mi aquest moment sí que em fa por de fer-me gran, que és el moment d'apartar el mòbil de la cara.
0: Sí, bueno, doncs arribarà.
2: Mirada lluny.
0: I el de ficar-te la lletra amb allò supergros, supergran, com li passa al Germán, que té el mòbil, que diu, però si no tinc cap ni dos lletres a la pantalla, estàs boig.
2: Una por que fa això.
0: Això sí és de gràcia.
2: Molt,
0: Què més diu la gent?
6: Bon dia. Flashback, sóc el Toni, truco de Barcelona. I això de fer-se gran és un mite, perquè tothom ens sentim joves. Jo, per almenys, em sento superjove. Estic a punt de fer 50 anys. I sí que és veritat que hi ha molts semàfors que van avisant, ei, que això no ho pots fer, aquest salt no el facis. Bé, jo me'n vaig donar compte el dia que vaig saltar una barana, com sempre feia, i em vaig cascar la cadera. Així que hem d'escoltar i hem d'observar les senyals. Vinga, sempre joves.
3: No és tan mite, llavors, de fer-se gran, trobo.
0: Hi ha ossos que si te'ls trenques fa de gran. El maluc i el fèmur, ossos de gran. Ossos de gran.
2: A part, hi ha una cosa, que és que si tu no reconeixes la teva edat, hi ha un moment en el que fas el ridícul. I aquest moment és molt mal parit.
0: Sí.
2: Hi ha un trànsit aquí, sí, sí. I un bon amic t'ho diu, això, Oriol, ja no ho facis.
0: Ja no queda bé.
2: Ara parlem, doncs.
0: Aneu-nos dient. En què noteu que us esteu fent grans? 628-414-029.
7: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulant puïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Ràdio Flashback Andorra.
10: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
11: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
10: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
12: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla. Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
12: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
14: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
15: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
16: El matí i la mare que el va parir.
17: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
16: Feedback.
18: Hola, Flashback.
17: Hola, què tal?
16: Backstage.
19: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
16: La llista.
20: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
16: El vermut de Llucia Ferrer.
20: Toca fer el vermut a Flashback.
16: Va de Barça.
20: Gol!
16: I el tarreu de Flashback.
20: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
16: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
13: 96.0.
16: Flashback.
21: Bon dia, són 8:15. La pressió social al carrer per la crisi de l'habitatge i el polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, ha fet moure peça a la política. El Partit Socialista ara busca intensificar la negociació amb Junts i Esquerra Republicana pel decret de l'habitatge, mentre Sumar segueix pressionant. Tot plegat després que Junts, PP i Vox van tombar a l'abril el decret i després l'executiu posposés el que s'havia d'aprovar el juliol per la manca de suports. I Donald Trump ha rebut Xi Jinping a la Casa Blanca sobre la catifa vermella. Feia més d'una dècada de l'última visita oficial d'un president xinès a Washington. Tots dos han deixat clara la voluntat de continuar a treballar conjuntament per aconseguir, han dit, un futur millor per als dos països. Els esports. El Barça de bàsquet ha debutat a l'Eurolliga amb una victòria contra l'Efes d'Istanbul. Amb una plantilla pràcticament nova i també amb nou entrenador, l'equip ha generat bones sensacions a l'afició del Palau. I en futbol, la segona divisió, avui a 9:15 del vespre, el Girona rep l'Albacete i demà a 7:15 de la tarda, el Sabadell visita el Celta de Vigo.
16: Especial informatiu.
21: Protecció Civil ha posat en marxa la campanya Tot pot canviar de cop per alertar sobre el risc d'inundacions i pluges intenses, especialment durant els episodis de tardor. La iniciativa recorda que aquestes situacions poden canviar ràpidament i generar escenaris de risc en molt poc temps. Per això, es demana seguir les previsions i les alertes, evitar les zones inundables i actuar amb prudència davant de les fortes pluges. D'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ofereix més de 40 formacions per avançar cap a una organització del treball més igualitària i corresponsable. Els cursos tracten qüestions com la conciliació, la igualtat de gènere, la reorganització dels horaris i la desconnexió digital. Les activitats s'adrecen a empreses, organitzacions i professionals amb eines i recursos per impulsar entorns laborals més equitatius.
0: Moltes gràcies, Paula. Són 8:15. Bon dia.
22: El matí i la mare que el va parir.
23: Claro que sí. Felicidades a totes les atletes i los atletos españoles.
16: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: Shakira, Burna Boy, encara arrossegant la cançó del Mundial. Des del matí, la mare que el va parir de Radio Flashback, que és divendres. Divendres 25 de setembre del 2026 i arriba el cap de setmana. Molta gent aprofita el cap de setmana per anar al súper, per anar a comprar. Hi ha gent que ho fa el divendres. A la tarda, dissabte al matí, els súpers estan a petar. No sé si heu anat mai.
1: Jo sóc a rebentar, dilluns, dilluns a la tarda, que no hi ha res, perquè vens del cap de setmana, bueno, que no han ficat res, així gastes menys.
0: Vale, bona filosofia aquesta, també.
1: El que passa que s'ha convertit una mica una tortura, una experiència dolenta, des de que els preus estan tan alts.
0: Sí.
1: I he pensat, escolta, fem-ho més divertit, això. Per què no fem com si fos un concurs? Hi ha moments al supermercat que podia ser un concurs, això, una espècie de joc.
0: Clar.
1: Fem-ho més divertit, fem-ho així, fem el saber i comprar.
0: Saber i comprar. Oh, m'encanta.
2: Hola, hola, benvinguts a Saber i Comprar, el concurs de fer la compra al súper. Amb nosaltres tenim el Xavi.
3: Hola.
2: 6 anys estalviant per poder fer la compra.
3: Quins nervis.
2: Primera prova, el carrito loco.
3: No, el carrito loco no.
2: Has d'intentar conduir el carro de la compra, però hi ha una roda torta. Temps.
3: Merda, no entra la moneda. Ara, ara.
2: Concentra't, Xavi.
3: Bueno, encara, encara puc.
2: Vas
3: encara
2: bé, vas
3: puc.
2: Bé.
3: Quin fred, el passadís dels congelats.
2: Tens els mugrons com dos penjarrobes. Vinga, Xavi, última recta, passadís dels vins i els licors. Gira, gira, gira, gira.
3: No, no, no puc, no puc, no! Ai, no!
2: Acabes de provocar un terratrèmol al Nepal, desgraciat. Segona prova, la peixateria.
3: Ai, ai, ai, ai.
2: Has de demanar la peixateria fent veure que...

0: preguntes com si jugués als bolos. Temps! No has posat la compra a les bosses a temps. El Xavi és un inútil. Tornem la setmana que ve a saber i comprar.
1: M'encanta saber i comprar. Realment m'hi sento bastant reflectit.
0: Jo me'l miraria.
1: Jo també. Seria molt, molt bé.
2: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11 a Flashback. Andorra.
3: 96.0. Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
4: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
4: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost! Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: A Flashback parlem com tu.
6: Ai, molt bé, estaré treballant.
2: Sentim com tu.
6: Bon dia.
2: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
7: Hola, Flashback.
2: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
7: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
2: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
7: Adéu,
2: Flashback. Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.
8: Aquesta setmana, a la...

0: teniu Dua Lipa, fantàstica cançó. Don't Start Now, d'aquelles que sempre ve de gust. És com un plat d'espaguetis, doncs una mica el mateix. Sempre està bé, aquesta cançó. Sempre no hi ha dia que diguis, ai, ara no m'entra. La Dua Lipa normalment sempre l'encerta i sempre...
1: És carbonara de la bona.
0: Totalment, estic molt d'acord.
2: Sense crema de llet, doncs.
1: Bueno, a veure, depèn.
2: Ja comencem a... No, a veure.
1: Estem parlant de Dua Lipa, Marc.
2: Va, és igual.
0: Amb nosaltres l'Aina, que fa 12 anys, sisplau. Aina, hola, felicitats.
3: Hola, gràcies.
0: Felicitats. Mira, et truco de part de l'Anna, de tota la família, que et feliciten, que faràs el dia 27 12 anys, que et desitgen que vagi molt bé aquesta nova etapa a l'ESO, que no canviïs la teva essència, perquè ets la noia més fantàstica, treballadora, creativa i amb una personalitat enorme que coneixen. Continua a tope amb el bàsquet. A quin equip jugues tu, Aina?
3: Al femení Sant Adrià.
0: Ah, perfecte. M'has dit Sant Adrià, no?
1: Sí.
0: Molt bé, el Sant Adrià. Contra qui jugueu aquest cap de setmana?
3: Contra el Girona.
2: Ui, el Girona... Oh.
0: Bueno, s'ha d'apretar i treballar fort.
2: S'ha d'apretar.
0: Sí.
3: Sí.
0: Segur que tindreu molta sort. Escolta, que tinguis un gran dia d'aniversari, d'acord?
2: Tenen una pivot
3: Gràcies.
2: Molt bona.
3: Gràcies.
0: Adéu, Aina, que vagi bé.
1: Vagin defensa l'àrea. Com va això,
2: Marc? Defensa l'àrea.
0: Pick and roll.
1: No, és a la persona...
0: A la zona.
1: A la zona.
2: A la zona. Sí,
1: no hi ha àrea, no? Al bàsquet no hi ha àrea.
0: No hi ha àrea.
2: El perímetre, seria.
1: Perímetre?
2: Sí, que, per cert, l'ampolla.
0: Ahir el Barça va guanyar, eh? Que sapigueu.
2: Sí, contra l'Efes.
0: Va començar guanyant contra l'Efes el primer partit d'Euroliga.
2: Efes. Efes Pilsen, que tota és una cervesa.
0: Tota la vida, Efes Pilsen. Tota la vida. I sí. Per què ara no diem Pilsen?
2: No sóc d'allà, no ho sé.
1: No tinc ni idea.
2: De bàsquet, no tinc ni idea.
0: Ok. Bé,
2: així està.
0: 7:45 minuts. Amigues i amics, la notícia, sens dubte, de la setmana és el desnonament de la Mari Carmen, aquesta senyora de 85 anys de Madrid, que va ser... desnonada. Tots ja coneixeu la notícia. Només faltava que al matí la mare que el va parir li féssim una cançó. És la cançó que es titula, evidentment, Mari Carmen.

0: Ginestain i el Moliner. Aquí teniu aquesta cançó fantàstica i fabulosa. Es diu Amb qui estaràs, i és una de les cançons que demana molt, molt, molt la gent a la tarda, a partir de les 4 de la tarda, amb l'Albert Plana de Vall i la Cristina Càmara, amb el feedback cada dia, el programa de peticions de Ràdio Flashback. Molt demanada, Amb qui estaràs, de Ginestain i el Moliner. Nosaltres, al matí, la mare que el va parir, avui us preguntem en què noteu que us esteu fent grans. 628-414-029, a veure què segueix dient la gent.
1: Bon dia, Flashback. Doncs jo noto que m'he fet gran a l'hora de sortir de festa. Tothom és més petit que jo, porten uns rotllos que no entenc i acabo estant 3 dies per recuperar-me.
0: Això sí.
1: Horrible. A partir dels 30 la cosa s'ha fet diferent. Vinga, bon divendres.
0: Dels 30, eh? Hòstia. És molt... A partir dels 30.
2: Però què voleu dir? Que és molt aviat o molt tard?
0: Home, molt aviat, perquè la cosa vagi de baixada, no?
3: Sí, ja. Sí. Sortir de festa de seguida estàs fora, eh?
0: Ja, bueno, clar. Sí, ja.
3: És molt curta la finestra de...
0: Dels 20 als 30, deu ser...
4: Avui Barcelona era plena de gent que tornava a casa de festa, sí. I bueno, jo me'ls mirava i pensava, però no heu d'anar per volar-hi vosaltres? Sí, gent extremadament jove.
0: Avui toca ensenyar els colors i els núvols.
4: Sí, exacte.
3: L'únic que vaig sortir, jo em vaig sentir ja fora, a la cua.
4: A la...
3: Sí, sí, sí, i a la cua vaig dir, què foto aquí,
0: no?
3: I evidentment a dins no va millorar. No, va pitjorar.
0: Exactament. No. Què més diu la gent?
5: Bon dia i bon divendres. Doncs jo veig que em faig gran amb la roba. La cintura ja oblida tant. Jo tinc 52 anys i la cintura ja no existeix. Ja. Llavors, tu vas a comprar-te qualsevol taxa, collons, aquell taxa que et quedava bé, ara...
0: Els texans.
5: Aquella blusa que feia uns anys et cordava, ara sembla que se li hagi encongit la roba. Tu no has crescut, eh? És la roba que falta.
0: S'ha encongit, la roba s'ha encongit, sí. I no hi ha la roba que et queda bé, les botigues.
3: No, ja ho fan així expressament.
0: Ja està, ara hi ha molta licra, i això està bé, perquè, bueno, ara
4: perquè
0: ja
4: fa molts
0: anys. Perquè és dona. La cosa és com un xàndal, eh? Tot és tipus xàndal. Bueno, més...
6: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
6: He notat cada vegada que em faig gran, acabo de fer el 50, que em bufa tot. Ja no em preocupa les coses, vull dir, el que opina la gent. Cada vegada em preocupa menys.
0: Clar.
6: Un petonet...
4: Està bé,
0: sí, li és igual tot, li importa tot una mica menys.
4: Sí, això és molt tranquil.
0: Practicar el català suí està... Anem a dir una altra cosa. Està molt bé. Jo és una cosa que recomano molt. I
2: però jo penso, ja ho podríem aprendre abans, això. Sí. No cal fer-se gran per saber-ho. No.
0: Però la vida és així.
2: Sí, sí.
0: Hi ha coses que... En fi, I tampoc n'acabes d'aprendre, eh? Vull dir que...
2: Ja.
0: Què més?
7: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
7: Jo noto que m'he fet gran perquè es veu sobretot en els nivells de la tensió arterial i el colesterol. Això són dos indicatius que no fallen mai.
0: Sí, no, això sí, és clar.
2: Sí, sens dubte. Sí.
3: Mira, quan a casa tens un tensiòmetre, ja no cal ni engegar-lo. Està clar que estàs molt gran.
0: Allò d'Omron, no sé quina marca és. Sí,
3: que ja has fet la inversió, perquè tu mires cada dia, sí. el de la farmàcia et mira com dient... Bueno,
4: és que fa molta angúnia, allò, quan t'apreta el braç.
3: És costum...
0: Oh!
4: Ai, ai, ai, ai!
0: Oh!
2: Ai, a mi m'agrada.
3: Quan ets vell, ja ho trobes a faltar.
4: Sí, exacte.
3: Sí, que algú t'agafi el braç, com a mínim.
4: T'apreti fort.
0: Però estic molt d'acord, fa molta angúnia,
2: això. A mi m'agrada.
0: Tu t'agrada perquè vas cada dia al metge, na gent, però últimament...
2: Ja m'he acostumat.
3: El problema és que quan està apretant al màxim, just hi ha un moment que penses, s'ha espatllat i...
4: Sí, et notes el batec al braç i dius, ai, ai, ai, que em mereixo.
3: És que apreta molt, dius, hòstia, això és normal.
0: És veritat. Quina putada de prova.
3: D'aparells.
0: Més.
8: Bon dia, Flashback. Doncs jo em vaig donar compte que em feia gran a partir dels 42, que ja comença a fer una mal aquí, mal allà, però ara em faré 46 i l'altre dia em vaig veure uns pèls a les orelles. Què pensa que això fa aquí? Mai he tingut pèls a les orelles.
0: Oh!
8: Doncs si no, de cop i volta et vas fent gran i et surten pèls a les orelles. No sé per què, però una cosa és així. Apa-li, que vagi bé el dia, adéu.
0: És veritat, la gent gran té pèls a les orelles.
2: I al nas.
4: També.
0: Per què? Per què et cauen del cap i et surten al nas?
3: Mira, aquí encara que cadascú té els seus cascos, però hi ha ràdios que els cascos són compartits. I si tu veus algú que té pèls a les orelles, a mi em fa molta cosa posar-me els seus cascos. Ja.
0: Home, totalment.
3: A veure.
0: Però és que és una guarrada. I abans es feia a tot arreu, això, eh?
3: Abans es feia a tot arreu.
0: A tot arreu, sí.
3: I hi ha moltes ràdios que encara ho fan.
2: A totes mengen aquesta, ho dic jo.
3: Sí, que
0: a totes cascos... es comparteixen els cascos.
2: Sí, mengen
3: estan
2: aquesta.
3: Estan sobre la taula, els cascos. Tu arribes
0: i te'ls poses. A mi em sembla molt guarro,
3: sí,
0: això,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí.
2: Jo vaig flipar quan vaig arribar aquí i dic, uns per mi només. Sí, perquè sempre els he compartit.
3: Sí.
0: Va, més opinions.
3: Mare de Déu.
0: Perdó, que sóc jo, que no toco el botó. Ja.
9: Bon dia, Flashback. Doncs mira, jo m'he adonat que m'he fet gran perquè s'ha instal·lat amb mi una tipa que es diu perimenopausa o alguna cosa així. Mare meva, està com un llum de ganxo.
4: Hòstia.
9: Però és que m'està tornant loc. A mi també és tremenda, és tremenda. I a més m'han dit que es queda uns quants anys, no sé tu, jo això, amb 30 anys no passa, oi? No passa. M'ha
0: no passat
9: a mi ara amb 50 i...
4: Fantàstic. Vamos,
9: una bogeria. Bon cap de setmana.
0: Efectivament, qui fa servir l'expressió com un llum de ganxo, sí,
4: també,
0: s'ha fet gran.
2: Com un llum de ganxo.
4: Sí.
0: No, no, hem de reivindicar les expressions de tota la vida. Estic
2: sí,
0: molt d'acord amb aquesta noia, sí. Sí senyor. Què més diu la gent?
10: Noto que ens estem fent grans i que no ho portem bé quan de cop i volta un dia dius amb 50 anys vull fer els 100 cims de Catalunya o quan surts a una festa major del poble tota maquillada com si fossis una nina o quan vas al gym i ja no pots perquè t'entren tots els mals a vidos i per haver. I aquestes petites crisis del dia a dia és quan noto que ens estem fent grans i que no ho portem bé.
0: Els 100 cims de Catalunya,
3: això,
0: eh?
3: Això ho vull fer, ja. Sí? Jo tinc un programa que parlo d'això. De que em faig gran i vull fer moltes
0: coses. Coses de joves i quan es fa?
3: El primer programa, vull pujar els 100 cims de Catalunya i no vaig poder pujar la rampa de TV3.
2: Hòstia!
3: Vaig quedar a la meitat i vaig rodar cap enrere. Però va ser un moment molt divertit.
0: No, va ser màgic, va ser màgic.
3: Va ser molt divertit.
0: Aneu-nos dient, en què noteu que us esteu fent grans? Vinga, 628-414-029.
11: Andorra 96.0. Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
12: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
13: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
13: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
14: Hi ha clubs i hi ha el Club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
11: Flashback. Andorra 96.0.
15: Radio Flashback.
11: Si sona Flashback, és un èxit.

0: 96.0. Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La mort del líder sindical Gabriel Ubach va marcar ahir l'actualitat del dia i va provocar nombroses mostres i reaccions de reconeixement. Representants de la patronal, del govern, del Consell General i de diferents sindicats han destacat la seva trajectòria, mentre sorgeixen propostes per retre-li un homenatge públic. Ubach va morir ahir als 62 anys, després d'estar ingressat a l'hospital pel càncer que patia. Natural d'Encamp, havia treballat al cos de duana i va estar més de 25 anys al capdavant de la Unió Sindical d'Andorra. La missa funeral se celebrarà demà dissabte a 3:45 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp. Anem a altres temes. També d'actualitat aquesta setmana, l'incendi de la Carola, que es va donar per extingit després de més de 36 hores de treball dels equips d'emergència. Ara s'obre una nova etapa centrada en la investigació policial per determinar l'origen del foc, l'avaluació dels danys estructurals, els tràmits amb les asseguradores i la neteja del complex. Fonts pròximes a la promoció han confirmat la voluntat de reconstruir la Carola, tot i que primer caldrà determinar quines parts dels edificis es poden conservar. Es preveu, doncs, un procés llarg i costós per un projecte que acumula 2 dècades de trajectòria i prop de 130 milions d'euros invertits fins ara. Anem al govern, que ha aprovat el decret que estableix el marc per refinançar els pròxims venciments del deute públic als mercats internacionals per un import màxim de 1.200 milions d'euros. La mesura busca disposar amb antelació dels mecanismes necessaris per afrontar les futures necessitats de refinançament de l'endeutament públic. A Sant Julià, el Consell de Comú va aprovar ahir la modificació de les normes urbanístiques del POUP amb el suport de la majoria i l'abstenció de l'oposició. El canvi incorpora els projectes per ordenació volumètrica, una figura que ha de permetre més flexibilitat a l'hora de desenvolupar determinades parcel·les sense deixar de preservar l'interès general. A Escaldes-Engordany, ahir es van estrenar les noves pistes de tennis del Falgueró, que s'obriran a la ciutadania a partir de l'octubre i substitueixen les antigues instal·lacions al Prat del Roure. I Andorra afronta un cap de setmana carregat d'activitats. Avui comença a Escaldes, precisament, el Festival Caldes, i també arrenca la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. L'agenda inclou igualment la celebració del Dia Mundial del Turisme, amb diverses propostes programades especialment per diumenge, jornada de la commemoració. Totes les activitats organitzades per l'Escal Club d'Andorra es poden consultar al web oficial diamundialdelturisme.ad. Plaja Andorra, en som emissores oficials.
0: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
3: Flashback. This is my station. Freqüència d'èxits. Andorra, 96.0.
0: Escaldes-Engordany. Encamp. La Massana. Sant Julià de Lòria. Ordino. Canillo. Això és Territori Flashback.

0: La oreja de Van Gogh que torna a ser notícia.
1: No, és que no paren, eh?
0: No hi ha dia que no sigui notícia, per favor.
1: Estic cansat.
2: Concretament la Maya, que no pot parar. Va fer un concert a Madrid i en el moment que havia de cantar justament aquesta cançó de tot el repertori que tenen, 20 d'enero...
3: De les millors.
2: I tant, moment àlgid.
3: M'imagino que sí, que serà un moment àlgid.
0: Sí, jo crec que si no és l'última, és de les penúltimes...
2: Per acabar el concert, per tot lo alto. Gairebé, perquè...
0: Mai més ben dit, eh?
2: Tenien un show tot muntat on ella sortia de sota terra, de sota l'escenari, sobre una plataforma, llavors això anava sortint perquè es veiés a sobre l'escenari, no?
0: Anava pujant la plataforma.
2: Sí, exacte. No? Bueno, però era molt, molt espectacular,
3: sí,
2: no?
3: Sí, clar. És el mínim,
2: una
3: hòstia.
2: Una sorpresa. Però...
0: És a Maya, eh? No és l'Eire. Per tant, és el mínim que es mereix.
2: Sí, sí. Doncs, vaja. La plataforma que havia de pujar de sota l'escenari es va quedar encallada.
0: No, què m'estàs dient, per favor?
2: Per sota de l'escenari. I va ser un panorama molt ridícul perquè només se li veia el cap per sobre de l'escenari mentre cantava. I llavors era com un talp.
0: Va estar cantant, que només se li veia el cap sobresortint.
2: Correcte.
0: De l'escenari.
1: Un trosset de fora.
2: Podem escoltar, si vols, un moment.
0: No sube.
1: No sube.
3: És que els del grup ho van dient, no? Els del grup l'estan mirant allà al terra.
1: Sí.
3: I veuen que no puja. Ella segueix cantant. En Marc Abad fora d'antena la comparava amb aquella. Recordo una màquina que era un martell?
1: Amb els talps aquells.
3: Que li anaves donant uns talps
0: a la recreativa, sí, pels més petits hi ha la màquina.
1: Això, eh?
0: Sí,
1: semblava ben bé això.
3: Però clar, això a Taylor Swift no li passa.
0: No sé per què.
1: Pobreta Maya.
2: Però ho van poder arreglar just a temps perquè a la tornada la fes ja pujada a la plataforma i estigués sobre l'escenari. Per tant, tothom va aplaudir en aquell moment de dir, bueno, per fi.
1: Tots tranquils.
2: I per altra banda, en aquest concert, la Maya també va voler treure una mica les urpes. Us en recordeu de la campanya plena de darts de la Leire?
3: Sí.
0: I tant.
2: Anunciava aquella màquina de depilar, però tot amb una segona lectura, dient que tot és millor des de que està sola, que va per lliure. Doncs la Maya, en aquest mateix concert, va cantar El último vals.
0: Sí.
2: I va afegir un últim tall cap a la Leire. Cuando todo acabe y que acabe ya, por favor.
0: ¡Epa! A ver.
2: Això no forma part.
0: És a dir, diu que acabe ja, por favor, quan aquí la lletra és d'una altra manera.
2: Claro.
0: És quan todo acabe, el silencio hable, diria que...
2: Y que acabe ya, por favor.
0: Ah, clar, que us penseu que era així, la lletra?
1: No la conec, aquesta.
0: Sí.
2: No, això ho va afegir ella per respondre a aquesta campanya tan irònica que va fer la Leire.
3: Ostres, igual està parlant dels hidràulics de la plataforma.
2: Jo crec que no.
0: No, perquè aquesta cançó la cantava abans.
3: Ah, vale.
0: Seguríssim, vaja, seguríssim.
2: Cap a la Leire.
1: No els fa cap favor a cap de les dues.
2: No, ara que s'enfadin...
1: Ja està.
0: Però, a més, si jo sóc a Maya, per exemple, i veig que la Leire s'enfada i tal... M'ho miro, m'agafo les crispetes i a disfrutar-ho.
1: Jo anava a distar per sobre d'ella, però no en aquest cas.
2: No, en aquest cas forma encara. És difícil.
3: Perquè l'actitud de la Leire la veieu bé o no?
1: No,
3: la veieu,
1: no, és d'ex despechada.
2: És de Shakira.
1: Sí, jo crec que ha de passar pàgina i fer lo seu i ja està.
2: Però
1: ja
2: ara està. Basarà la seva personalitat en això, clar, com la Shakira.
3: No, ara ja no li aporta res més que fer mal als altres.
0: Sí, bueno, també és veritat que la premsa només pregunta això, eh? Jo també entenc a la Leire que ja estigui una mica fins als pebrots.
1: Però al moment que tu cobres per fer aquest anunci de la màquina aquesta de pilar fent més mal, no?
0: Això sí.
2: Bueno, però un 10 pel de màrqueting, eh?
1: Ah, no, el de màrqueting, fantàstic.
2: Que li pugin el sou.
1: I nosaltres també que en parlem.
0: Que li pugin el sou i que li pugin la plataforma a Maya Montero. Sisplau, home. Del dia 27 vaig al concert, eh? A Maya, que esté arreglado esto, eh?
3: Sí, no que sí.

0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia. Doncs on és ara? Destaquem trànsit dins a la carretera General 1 a l'Avinguda Saló amb dos sentits de la marxa. Això és tot en el moment des del Centre Nacional de Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Ràdio Flashback Andorra.
3: És el so més positiu del dial.
0: Positiu.
3: De Ràdio Flashback.
1: Jo escolto Ràdio Flashback.
3: Tot el dia. El so dels èxits.
0: Flashback.
4: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
5: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sopars, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: Ivan Herzog, et prometo.
7: Que volarem sobre la por. Camina, minarem donant l'esquena a la tempesta. Mai més estarem...
0: Max Navarro, Estrelles.

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
2: Hola, Flashback, aquí Rosalía. Un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt. Un bató.

0: Doncs felicitats a Rosalia, avui fa 33 anys, i per això el nostre homenatge, que és posar-li la seva cançó, una cançó fantàstica que es diu La Perla, i que ens porta directament al mític joc de les paraules, com sempre a aquesta hora, al matí, la mare que el va parir. Joc de les paraules amb premi triple, que és divendres.
1: Triple, eh?
0: Sí, perquè el joc de les paraules ja sabeu que el patrocina el nou Aquàrium de Barcelona, una experiència que podeu viure-la, per exemple, aquest cap de setmana a la capital catalana. Gràcies a l'Aquàrium anem al joc de les paraules.
2: Al matí, la mare que el va parir arriba.
3: Senyores i senyors.
2: El joc de les paraules.
3: El joc de les paraules.
0: I avui jugarà amb nosaltres el Martí i companyia, que estan tots en família. Hola, Martí.
4: Hola.
0: Hola, Martí. A veure, des d'on ens truques tu, Martí?
4: Des d'aquí, Vic.
0: Des de Vic, perfecte.
5: Molt bé.
0: Martí, avui jugaràs amb la Najet. Què et sembla?
4: Molt bé.
0: Doncs vinga.
5: Fantàstic, som-hi.
0: Vinga, som-hi, molta sort als dos. Najet, ja pots marxar de l'estudi i començarem a jugar amb les 5 paraules del Martí. Premi triple avui.
1: Som-hi,
0: atenció, som-hi. Si hi ha dues coincidències, el Martí s'enduria la samarreta del matí i la mare que el va parir. Si hi ha tres coincidències, el Martí s'enduria unes entrades, la samarreta, més les entrades a l'Aquàrium de Barcelona.
1: Ah, això està molt bé.
0: I amb 5 coincidències, és difícil, però, en fi, podria
1: passar.
0: El Martí, si vol, se'n va a nedar amb taurons a l'Aquàrium de Barcelona. Vale, Martí?
1: El meu somni, això, eh?
0: Si vols, tampoc obliguem a ningú.
1: No, sí, sí.
0: També el regal li pots donar a algun familiar, eh?
1: Amb banyador i cap a l'aix.
6: No vull, no vull.
0: Calla, que has guanyat. Va, estàs a punt, Martí?
4: Sí.
0: Vinga, va, comencem amb les teves 5 paraules. La primera paraula és publicitat.
4: Anunci.
0: Anunci.
1: Molt bé.
0: Olivera. I no pots dir oliva.
1: No.
0: Tampoc pots dir oli, perquè les paraules amb la mateixa arrel no es poden dir. Olivera, has de dir una altra cosa.
4: Arbre.
0: Arbre, molt perfecte.
1: Vale.
0: Diners.
4: Monedes.
0: Monedes. Benzina.
4: Cara.
0: Cara, boníssim. Cara. Has dit cara, perfecte.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I finalment, mira, augment. Sou, molt bé.
1: Pot ser molt bé, Martí.
0: Ha jugat impecable, el Martí.
1: Espectacular, Martí.
6: Ara ve la Najet i ho espatlla.
1: Has nascut per això.
6: A veure què passa.
0: Martí.
1: Es pot fer.
0: Estigues ben atent. Najet, ho ha fet molt bé, el Martí.
5: Molt bé, Martí.
0: Sí, sí, ho ha fet de manera impecable, diria jo.
5: Ara veuràs.
0: Estàs a punt, Najet?
5: Sí.
0: Vinga, comencem amb les 5 paraules que ha dit el Martí. La primera és publicitat.
5: Anunci?
0: Sí.
5: Bravo, Martí. Som-hi.
0: Segona paraula. Najet, olivera.
6: Olivera.
5: Arbre.
0: Ja tenim la samarreta del programa.
6: Bueno, esteu connectats.
5: Martí, bé.
0: Martí, de moment ja tens la samarreta del matí. La mare que el va parir, a veure si anem a parar les entrades de familiars de l'Aquàrium.
4: A
0: veure si és veritat.
5: Sí, senyor.
6: Vas bé, vas bé.
0: Najet, la paraula és diners.
6: És un nen, eh?
5: Bitllets.
0: Ostres, t'has equivocat.
5: Monedes.
0: Sí,
5: monedes.
0: Exactament.
5: Ai, no.
0: Llàstima. Bueno.
6: Quants bitllets tenen els nens?
5: No, ni
6: tenen moneda.
0: Exacte.
5: Martí,
0: bueno, doncs, el Martí ja no anirà a banyar-se amb taurons, però encara es pot aconseguir les entrades a familiars per l'Aquàrium de Barcelona.
1: No passa res.
0: Tenim dues paraules. Encara? No. Encara, encara.
5: Ho sento, Martí.
0: Quarta paraula. Benzina.
5: Cotxe.
1: Ai,
0: ha dit cara. Ha dit cara.
1: Aquesta era fotuda.
5: De cop no és un nen, el Martí.
0: Anem per l'última paraula. De moment el Martí s'endú la samarreta del programa. Bueno. Si encerta la Najet aquesta paraula, s'enduria samarreta i entrades familiars per l'Aquàrium de Barcelona.
1: Aquesta és bona, Najet.
0: L'última paraula, Najet, és augment. Augment.
6: Augment.
0: Augment.
6: Augment. Augment.
5: Sou.
0: Sí! Bueno, molt bé, molt bé. Martí, t'endús la samarreta del matí, la mare que el va parir, les entrades per l'Aquàrium, d'acord?
4: D'acord.
0: Que ho gaudeixis i no pengeu. Felicitats, família. Adéu, guapos.
5: Adéu.
0: Que us vagi molt bé el dia. Enhorabona, Najet.
5: Gràcies.
0: I el Martí,
1: per repetir,
0: també.
1: Eh?
0: Sí.
7: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
2: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Mars, cançó llegendària pràcticament del 2011, que es diu The Lazy Song. Hola, Josep, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I felicitats, que em fa 50, Josep.
1: Hòstia, avui 50 anys.
2: No, no passa res.
1: Quin homenatge, mare de Déu, senyor.
2: T'has cardat, ja,
0: Mira, estem trucant de part de la Núria, que et felicita perquè diu que avui comences això, nova dècada, que la gaudeixis amb il·lusió, energia, que l'edat ja comença a passar una mica, que t'estimen molt, germanet.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Gràcies per la trucada.
0: Que tinguis un gran dia.
1: T'estimo, Núria. Merci.
0: Adéu, Josep.
1: Adéu, adéu.
0: Avui us preguntem: amb què noteu que us esteu fent grans? Ja no ho dic pel Josep, ho dic perquè és la pregunta que estem fent avui. D'acord? Perquè en té 50 i per mi 50 és ser jove. Sí, senyor.
3: Ui, ja t'hi acostes, ja es nota que t'hi acostes.
0: Home, em falten 8 anys del Mau, a veure, m'hi acosto.
2: Però 8 ja no és una locura, 8,
4: No, són dos mundials.
0: Anem a la...
2: Bueno, mira, la pandèmia.
0: Exactament.
2: La pandèmia fa 8.
0: Doncs imagina't.
3: Doncs ja està.
0: No, home, no, em fa 6 de la pandèmia.
3: No, fa 8.
0: Fa 6.
3: Ah, sí, fa 6.
4: Oriol.
0: Bueno, anem als missatges.
5: Buenos días, Flashback.
3: ¿Qué pasa?
5: Bueno, pues, yo me di cuenta en cuanto me compré una bola de petanca. Cuando voy al McDonald's pido un Happy Meal por el yogur. Y cuando voy a Celtic a bailar, la juventud me dice que si voy a esquiar.
0: El Cèltic, que em pensava que ja ni estava obert, això, a Molins de Rei. Mare de Déu, quin mite. Què més diu la gent?
6: Bon dia, Flashback. Bueno, jo tinc 65 anys i de veritat que fa uns anys cap aquí me'n dono compte que m'he fet gran, perquè les coses que feia abans en poca estona, ara tardo més en fer-les. Però bueno, si un es cuida, com dieu vosaltres, i realment tens l'esperit jove, doncs, bueno, vas fent, o sigui, no hi ha cap problema.
0: Esperit, no ho sé, però veu la té de 30,
2: Sí, sí, sí. Això sí. Li ha quedat.
0: Li ha quedat la veu, escolta.
2: Ah, molt bé.
0: La veu de Rossinyol.
2: Ara, per dutxar-se 3 hores.
7: Bon dia, companys.
0: Hola.
7: Doncs jo ho noto, sobretot, acabo de fer-ne 50, vaig al gimnàs cada dia, procuro entrenar una mica, fer una mica de bondat. Però, hòstia, la que jugo amb la meva neta, que té 2 anys, una hora i mitja, acabo fet una piltrafa, És una passada. És una passada la d'energia que tenen aquests petits i la poca que anem gastant nosaltres.
0: Sí, noi.
7: Doncs aquí ho he notat molt, que em faig gran. Ara aixeca't, ara jupa't, ara aquí, ara vinquico aquí, ara vinquico allà. I, mare de Déu, tio, acabes fet un pellejo. Vale, companys, bon cap de setmana, petó.
0: I encara és un avi jove. 50 anys,
2: ha dit,
0: Increïble.
2: Juga una hora i mitja.
0: Hòstia,
2: tot el que ha durat Toy Story.
4: Un moment, Deixem fer la... Oriol, quants anys tens tu?
2: Jo en tinc 48.
4: Doncs aquest home va ser avi amb 48 anys,
2: Sí.
4: Perquè dic que la neta en tenia 2. I ella tenia 50, per tant, 48 anys.
2: Totalment. És que,
0: sí.
2: A veure, la pregunta aquesta que estem fent avui, la meva resposta és que començo a treballar amb persones que podien ser els meus fills. Sense forçar-ho, No, vull dir, de normal.
4: Mare de Déu.
0: Digueu-nos, en què esteu notant que us esteu fent grans? 628-414-029, vinga.
8: El matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0.
9: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
10: Comencem parlant de futbol. El partit de la selecció andorrana debutava ahir a la Nations League amb una derrota per 1-2 contra Malta a l'estadi de la Federació Andorrana de Futbol. Un partit que va servir per homenatjar a Sant Nicolás, que va arribar a les 102 internacionalitats després d'haver superat el centenar el passat mes de juny. En ciclisme, la Federació Andorrana eliminarà a partir de l'any que ve els avals i les finances individuals aplicats als ciclistes professionals residents. El sistema serà substituït per un fons comú antidopatge amb una aportació inicial associada a la primera llicència i es retornaran íntegrament les garanties constituïdes fins ara. La modificació arriba després de mesos de discrepàncies arran de la proposta d'exigir un dipòsit de 7.500 francs suïssos, uns 8.000 euros, per afrontar possibles costos d'expedients de dopatge. Parlar de Mònica Dòria, que s'ha classificat per les semifinals de caiac K1 i canoa C1 en la primera jornada del Campionat d'Europa que es disputa a Itàlia. En caiac, l'andorrana va completar el recorregut sense penalitzacions, amb un registre de 89 segons i 52 centèsimes, que la va situar onzena a 5 segons i 15 centèsimes del millor temps.
9: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
11: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
9: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
12: Flashback
8: Andorra.
12: Flashback.
8: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
13: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
8: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: Andorra. Flashback. 96.0.
8: Al matí, la mare que el va parir. Bé, només a Flashback. Flashback.
14: Bon dia, són 2:15. La pressió social al carrer per la crisi de l'habitatge i el polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys de Madrid, ha fet moure peça a la política. El Partit Socialista ara busca intensificar la negociació amb Junts i Esquerra Republicana pel decret de l'habitatge, mentre Sumar segueix pressionant, tot plegat després que Junts, PP i Vox van tombar a l'abril el decret i després l'executiu posposés el que s'havia d'aprovar el juliol per la manca de suports. I Donald Trump ha rebut Xi Jinping a la Casa Blanca sobre la catifa vermella. Feia més d'una dècada de l'última visita oficial d'un president xinès a Washington. Tots dos han deixat clara la voluntat de continuar treballant conjuntament per aconseguir, han dit, un futur millor per als dos països. Els esports. El Barça de bàsquet ha debutat a l'Eurolliga amb una victòria contra l'Efes d'Istanbul. Amb una plantilla pràcticament nova i també amb nou entrenador, l'equip ha generat bones sensacions a l'afició del Palau. I en futbol, a segona divisió, avui a 9:15 del vespre, el Girona rep l'Albacete i demà a 7:15 de la tarda el Sabadell visita el Celta de Vigo.
12: Especial informatiu.
14: La Generalitat ofereix més d'un centenar d'ajuts per a joves que es preparen per accedir a la funció pública. Les beques són de 500 euros mensuals i s'adrecen a persones de fins a 30 anys que compleixin els requisits de formació i renda. L'objectiu és facilitar la preparació de les oposicions i garantir que els motius econòmics no siguin un obstacle per accedir a l'administració. Els ajuts inclouen 96 places per al cos superior i 24 per al cos d'administració. D'altra banda, la Generalitat ha publicat una nova convocatòria de 300 places per al cos de bombers. La sol·licituds es poden presentar fins al 29 de setembre. La campanya vol posar en valor la feina i el treball en equip, la cooperació i la resposta davant d'emergències cada vegada més diverses i complexes. La informació sobre les convocatòries i els requisits es pot consultar al portal web de Bombers de la Generalitat.
0: Moltíssimes gràcies, Paula.
15: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal?

0: Aquí teniu Patito, Mana Mena i Lola Índigo. Al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. A veure, el tema de la setmana, un dels temes de la setmana, sens dubte, és el desnonament d'aquesta senyora, senyora gran de 85 anys, la Mari Carmen, a un barri de Madrid, senyor Pedro Sánchez, que ha acabat estant desnonada. I ara sí, ara això em crida molt l'atenció, que tots els polítics ara ja corre cuita.
1: El tema és tan lamentable que Pedro Sánchez li fot les culpes a Ayuso.
2: Por supuesto, porque nosotros hicimos una propuesta.
1: Sí, no, però vostè és president d'Espanya, pot fer alguna cosa.
2: Bueno, pero a mí me interesa mucho ahora no hablar de Ceuta.
1: I Ayuso, Ayuso el que ha fet és tirar merda a Catalunya.
0: Ah, sí?
1: Dient que també hi ha molts desnonaments a Catalunya.
3: Ja, que no, que...
1: D'acord, sí, tampoc n'hi ha d'haver a Catalunya.
0: Exacte.
1: Però el tema de Mari Carmen és el tema de Mari
0: Carmen. És el tema de Mari Carmen, que és a Madrid i ha passat a Madrid.
4: Ayuso deia que hi havia 5 a Catalunya per cada un a Madrid.
1: Sí, sí, per això...
4: Que tu fas, mires els números reals i no surt ni de conya, no és on t'ho treu, això.
1: Però encara que sigui veritat, és que és igual, no n'hi ha d'haver lloc.
0: Aquí ha fallat tothom. L'Ajuntament de Madrid, la Comunitat de Madrid, el govern espanyol, ha fallat tothom.
4: Com tothom diu, no és culpa teva, no teva, no, no, no,
0: tothom. I la qüestió és que la pobra Mari Carmen, amb 85 anys, està al carrer desnonada. Per això al matí la mare que el va parir li han fet aquesta cançó. Mari Carmen, clar!

0: Sabaté i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11 a Flashback. Andorra.
1: 96.0. Flashback. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Flashback Andorra. Flashback. This is my
3: station. Freqüència d'èxits.
0: Només èxits.
4: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
5: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
5: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
5: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
7: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
8: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
7: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
8: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
7: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
9: El matí i la mare que el va parir.
10: Felicita a su mujer Amparo, que sale con él.
11: Mira.
10: Sus hijos y sus nietos, ellos son de Alcantarilla. Pues nada, felicidades, Ginés.
11: Y madre guapa que tienes, ¿eh, Ginés?
9: ¡Joder, tú!
10: Es su mujer.
11: Ah,
9: es su mujer.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.

0: Aquí teniu Beauty and a Beat amb Justin Bieber i Nicki Minaj. Hola, Guillem, què passa?
1: Hola, bones.
0: Bones, bones. T'estem trucant en directe des de Ràdio Flashback, de part del Jordi Vila i de tota la colla del Fantasy.
1: Tia puta.
0: Vale, sí, aquesta boca.
2: El Fantasy.
0: Fantasy, que és Final Fantasy o què coi és això?
2: No, del futbol, no?
1: No, sí. Fantasy. És un càstig de Déu, quasi, diria.
0: Espera't, que, el que tinc aquí el Jordi Plans. Jordi Plans, el Fantasy és el del futbol, que
3: sí,
0: jugueu.
3: Guillem, jo també sóc afectat del mateix tema. També estic malalt i el primer que faig al matí quan em llevo és mirar el Fantasy, que és aquest no, joc de futbol, perquè ens entenguem.
2: Després de fer un petó a la teva dona, vols dir, eh?
3: No, no, abans. Perquè ens entenguem, és un joc de futbol que va en funció de la realitat. És a dir, si tu tens, per exemple, a Lamine Yamal i Lamine Yamal marca 4 gols, tu tens molts més punts. M'entens?
2: Val.
3: Llavors tu tens un futbolista i si el tinc jo no el pot tenir el Carles o l'Oriol o el Marc.
0: Ja, tu.
3: Llavors hi ha batusses i hi ha clausulazos, que és una cosa molt divertida.
0: Vale.
3: Que tens un col·lega al davant, li fas el clausulazo al davant i es queda sense Lamine Yamal.
0: Ah, vale.
3: I llavors no et parles la resta de la setmana.
4: És que a mi Fantasy em sonava club de carretera, francament. Quedem al Fantasy, dic, hosti, i això...
0: Bueno, crec que és igual de turbio tot plegat.
4: Oi que sí?
0: Bueno, escolta, Guillem, que et desitgen felicitats, 26 anys, que els faràs diumenge, que una abraçada ben forta. Diuen que ets l'ànima de l'equip, una persona amb uns valors magnífics, sobretot amic dels teus amics. Vale?
1: Molt bé, moltes gràcies, doncs.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, tio.
0: Adéu-siau. Passen 3:15 de 9. I anem a les pífies que hem fet nosaltres aquesta setmana, Jordi.
3: Sí, doncs, bàsicament...
0: Espera't un moment, que si no té aplaudiments... Que... No.
5: Hola, Jordi Plans!
6: Hòstia, què tal? Està molt greu començar així.
0: T'he vist raro, t'he vist raro.
3: Raro, sí,
5: que digo, no?
4: És que ja havies parlat abans.
3: Clar, és veritat, ja havia parlat.
2: A mi no se m'aplaudeix cap moment del dia.
3: Bueno,
2: no sé, Jordi.
3: Has de venir a fer una secció.
2: Ja, ja.
4: Vols que tornem a aplaudir?
3: No, no, ja està. Ja està. Jo amb una per setmana...
0: Amb dos es gripa.
3: Sí, amb dos és massa, ja.
0: A veure, va.
3: Començarem per tu, Carles, bàsicament perquè has tingut una setmana que fas pífies, però he descobert el perquè.
0: Ah, vaja.
3: Bueno, un altre dels mil perquès. Perquè... Ja,
0: n'hi ha diversos.
3: Sí. Bàsicament perquè tens pressa.
0: Sí, que és
2: veritat,
0: això.
2: Sí, sí.
0: 6:28, 4:14, 0:29. La història d'avui...
7: No és correcte, rebote.
8: Yeah.
7: Dir...
0: La història d'avui...
7: No és correcta. Hem de dir...
0: La història d'avui...
7: Correcto.
0: Ha arribat uns volums.
2: Que...
0: És increïble. El semàfor... Ai, el semàfor. El semàfor. Que tinguis un gran dia. Ona, gràcies.
9: A vosaltres.
0: Gràcies, Tara. Tara, adéu-siau. Ona, tu bé. Bon dia, adéu-siau.
10: A tomar por culo.
0: Nosaltres, mira, anem a trucar ara a la... Ja pots matar l'Ona. Tallem l'Ona, sisplau, gràcies.
7: Vinga, gràcies, bonita.
0: No, va, ho dic perquè, a veure, davant meu tinc un tio que em fa 58 avui.
5: No, collons, 48, 48.
0: Ai, no, perdona.
5: La mare que em va parir.
10: Te rie?
2: T'ha vist molt cascat.
0: Perdó.
3: I a sobre riu, Oriol.
6: Sí,
3: o sigui, que... Se t'equivoca amb l'edat i a sobre... De 10 anys.
2: De 10 anys, eh? És que això de després és el que li passava a Josep Maria Bartomeu, que deia, va dir, donar aquesta excusa...
0: No em comparis amb Bartomeu. Comparar-te amb qui vulguis, eh? Però amb Bartomeu no, eh?
5: 58 anys, però ell deia que... Pensava massa de pressa.
0: Ah, deu ser això, sí.
2: El Geri diu que passa a nosaltres. El senyor Capella li passa això. O sigui, per tant, nosaltres, escolti, el venia a parir.
5: Vostè parla normal, però pensa tan ràpid.
2: I tinc per la... Exacte.
3: Què vols dir? Que és massa llest.
5: És massa llest.
2: Exactament és el que passava. Va fer la prova mèdica i va dir això.
5: Veus? Aquest és el problema. Va molt de pressa.
2: Va molt de pressa.
6: Com per Ferran Adrià, també li passa
2: això. Bueno,
0: ahir es va viure, senyor Bartomeu, una gran nit de bàsquet.
2: El Pelagrana.
0: Sí, sí, sí.
11: Que dèiem, no? Que dèiem, mai veurem el futur al Camp Nou. Mai veurem un nou Pelagrana. En el temps es deu mirar. Doncs no.
2: Sí.
11: No és així.
2: El temps es dirà. No és així.
0: No és així. Bé, anem amb més pífies, Jordi.
3: Bé, similituds amb el senyor Bartomeu. Més enllà de que el Carles tingui pressa, també en Marc. En Marc també té pressa i no vocalitza com el senyor Bartomeu.
2: No gaire, no.
0: Fotis.
12: Fer possible l'escola inclusiva, la climatització dels centres. A Catalunya, els que encara no s'havien quedat secs per veure com...
5: No sabia ni hablar.
12: I el que provoca aquest abandonament de les gasolineres... És...
13: Aquest tio, vigilem el que podria estar una mica tocat, no?
3: és que el Marc Casanovas és una mica com el president Bartomeu, que parla molt ràpid.
2: A vegades sí, però també sóc molt intel·ligent.
3: També deus estar al club de la gent molt
4: llesta. Suma un altre geni. Sí. Ja en portem tres.
3: I acabarem amb les trucades despertador.
2: Vaya triplet, eh?
3: Déu-n'hi-do, eh? Acabarem amb les trucades despertador. Perquè hi ha una cosa que està molt bé, que és que ja no us han recordat el nom, o a vegades la cagueu amb el nom, l'altra és que deixeu l'oient sol parlant i que directament no li contesteu, que això ja em sembla de traca.
2: Això ho fem, sí.
14: Hola, bueno, soc l'Alba.
6: Vale.
8: No oigo nada.
14: Sí. No, no entiendo nada.
8: Sí, exacte.
15: Però serà un timo del telefònic, això, eh?
16: No hace falta decir nada más.
0: Que li has donat el millor regal del món, el petit terratrèmol anomenat Nil.
17: Sí, està per aquí, ja s'ha
0: llevat
17: el Nil.
0: Que veus? Sí, sí, diu, que vostè... Joder, ja ho diré. Ah, sí, que vostè esgotats, però... Bon dia, Ona.
18: Hola.
0: Hola, no sé si hi ha l'Oliver també per aquí.
18: No, Oliver és el meu cognom.
3: Espectacular. Em sembla brutal. Aquesta em sembla molt bona. Sí.
5: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, hòstia.
5: Guarda-la pel podi de la temporada.
3: Aquesta està molt bé. Sí, sí. De les millors del mes, et diria.
5: Sens dubte.
0: Jordi Blans, bon cap de setmana.
3: Vinga, Messi.
5: Adéu.

0: Talk to You, es diu aquesta cançó, amb Another, és el nostre número de la setmana. Talk to You, Another i 54 Ultra. Avui, de seguida, l'home que brama, però abans us estem preguntant amb què noteu que us estem fent grans. Entre tots els que envieu WhatsApp, sortegem un lot de 24 abrics de llet de la cooperativa lletera Campllong, que és una cooperativa real de proximitat que cuida el territori i el benestar animal. 24 abrics de llet de la cooperativa lletera Campllong, que podeu triar entre totes les varietats desnatada, semidesnatada, sense lactosa, sencera, el que vosaltres vulgueu. Amb què noteu que us esteu fent grans? 628-414-029.
1: Hola, bon dia, Ràdio Flashback.
0: Què tal?
1: Doncs noto, jo noto que em faig gran, amb que abans m'anava tot arreu de nit amb el cotxe, feia viatges llarg amb el cotxe de nit i no sé què, i ara és que em dormo, has de com m'aixeco al matí i porto una hora conduint, m'adormo i feines i fotents m'aguantassos a la cara per arribar a la següent àrea de servei. Gràcies.
2: Doncs,
0: perillós, eh?
3: Sí, vigileu això, hòstia. Tanto.
0: Truqueu a algú, o que algú us truqui, no sé.
2: Baixeu les finestres...
0: Sí. Això no serveix gaire, això, tampoc.
3: No?
0: Mm.
3: No, no. És que quan fas gran, dorms menys estona, però més sovint.
2: Ja.
3: Yeah. Saps? O sigui, a l'adolescent que dorm 9 hores, ja no et passa, això. Però no, no. Has de dormir cada hora i mitja.
0: Això sí.
3: Més o menys.
4: Bon dia, Flashback. I al matí la mare que us va parir.
0: Què tal?
4: A veure, jo noto gran perquè abans podia fer mil coses, treballar, estudiar, feia futbol, molt, i estava fresca com una rosa.
0: Home, i tant.
4: I ara, si fa dos o tres, ja acabo cansadíssima.
0: Oh, és el que té, és el que té, sí senyor.
3: Escutem ràpid, eh?
0: No ens recuperem igual.
3: No.
5: Bon dia, flashbackeros.
3: Què passa?
5: Jo noto que m'estic fent gran perquè des de... Tinc 46, com des dels 40-41, que és que me la sua tot. Tot. Llavors,
3: molt bé, això.
5: No faré drama ja per res. Si tens un problema, abans era parlem-ne. I ara és tu puto problema, no és mío.
0: Que et toquin pel sac, ja, fa, ja en tinc jo d'altres, de problemes.
3: Això està bé.
0: Sí, home, sí, una mica d'això no va malament.
3: Gens.
0: Què més diu la gent?
6: Parits. Pues jo me'n dono compte que em faig gran i en tinc 50.
0: Molt bé.
6: Quan sento la meva filla dir... Bro, que ràndom, això. O això fa cringe.
2: Cringe.
6: Que
0: dic cringe,
6: això,
0: ja,
6: això és molt top. Ens dones compte que dius, collons, tio, no t'entenc com estàs parlant, reina.
0: Sí, sí.
6: Bueno, vinga, bon cap de setmana a tots.
0: Bon cap de setmana. Envieu-nos missatges, 628-414-029. Amb què noteu que us esteu fent grans?
7: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: I nosaltres, com sempre, a aquesta hora, cap a la terrassa a fer l'home que brama. Home que brama, hola.
8: Hola, hola.
0: T'has a punt?
8: Vinga, va, això m'agafo, que està molt fort, apuntíssim, però.
0: Vinga, va, fot-li, Marc.
8: Catalunya! Salvador Illa ha fet un vídeo una mica... Així que, bueno, fent-se l'enrotllat, sortint darrere d'uns llibres per dir als joves que el govern prohibirà les pantalles i la IA a l'escola.
0: Ah.
8: Doncs mira, Salvador, ja no cal, perquè quan els joves veguin el vídeo que acabes de fer, llançaran el mòbil per la finestra de la classe.
0: Una campanya molt efectiva, sens dubte.
8: Molt
0: clar. Gràcies, Marc.
8: Apa, adéu.
9: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: El midia 26 d'abril del 2006.
9: I el número de la sort, el...
0: El 5.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Andorra.
10: 96.0.
11: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
12: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials amb préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
13: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
10: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
13: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
10: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
14: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
15: Andorra
16: 96.0.
15: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
17: Vol millorar la seva tarifa?
18: No.
17: Segur?
18: Sí.
17: Sí que la vol millorar?
18: Que no.
15: La trucada del pare que vol saber on ets.
17: On ets?
18: Aquí.
17: Aquí? Aquí on és?
18: Doncs aquí.
17: Ai.
15: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
17: Ei, tio, què fa?
15: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta: quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
19: Escolto Flashback.
15: Flashback, l'emissora que sents.
16: Andorra.
18: Andorra.
16: Flashback. 96.0.
15: Flashback.
20: Bon dia, us parla Quim Barceló. La mort del líder sindical Gabriel Ubach va marcar ahir l'actualitat del dia i va provocar nombroses mostres i reaccions de reconeixement. Representants de la patronal, del govern, del Consell General i de diferents sindicats han destacat la seva trajectòria, mentre sorgeixen propostes per retre-li un homenatge públic. Ubach va morir ahir als 62 anys, després d'estar ingressat a l'hospital pel càncer que patia. Natural d'Encamp, havia treballat al cos de duana i va estar més de 25 anys al cap davant de la Unió Sindical d'Andorra. La missa funeral se celebrarà demà dissabte a 3:45 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp. Anem a altres temes. També d'actualitat aquesta setmana, l'incendi de la Carola, que es va donar per extingit després de més de 36 hores de treball dels equips d'emergència. Ara s'obre una nova etapa centrada en la investigació policial per determinar l'origen del foc, l'avaluació dels danys estructurals, els tràmits amb les asseguradores i la neteja del complex. Fonts pròximes a la promoció han confirmat la voluntat de reconstruir la Carola, tot i que primer caldrà determinar quines parts dels edificis es poden conservar. Es preveu, doncs, un procés llarg i costós per un projecte que acumula dues dècades de trajectòria i prop de 130 milions d'euros invertits fins ara. Anem al govern, que ha aprovat el decret que estableix el marc per refinançar els pròxims venciments del deute públic als mercats internacionals per un import màxim de 1.200 milions d'euros. La mesura busca disposar amb antelació dels mecanismes necessaris per afrontar les futures necessitats de refinançament de l'endeutament públic. A Sant Julià, el Consell de Comú va aprovar ahir la modificació de les normes urbanístiques del POUP amb el suport de la majoria i l'abstenció de l'oposició. El canvi incorpora els projectes per ordenació volumètrica, una figura que ha de permetre més flexibilitat a l'hora de desenvolupar determinades parcel·les sense deixar de preservar l'interès general. A Escaldes-Engordany, ahir es van estrenar les noves pistes de tenis del Falgueró, que s'obriran a la ciutadania a partir de l'octubre i substitueixen les antigues instal·lacions al Prat del Roure. I Andorra afronta un cap de setmana carregat d'activitats. Avui comença a Escaldes, precisament, el Festival Caldes, i també arrenca la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. L'agenda inclou igualment la celebració del Dia Mundial del Turisme amb diverses propostes programades especialment per diumenge, jornada de la commemoració. Totes les activitats organitzades per l'Escal Club d'Andorra es poden consultar al web oficial diamundialdelturisme.ad. Plaja Andorra, en som emissores oficials.
9: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
21: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
22: Taylor Swift.

0: Renater posant veus a aquesta cançó fantàstica d'Agel, que es diu Moving to the Sun. Bon dia, David!
1: Bon dia, Ivana.
0: Bon dia, bona hora. Com estàs, David? Què dius?
1: Molt bé, molt content de contestar-vos.
0: Bueno, doncs felicitats a part de la teva parella, l'Andrea. Què et sembla?
1: Molt bé, moltes gràcies. Ja deia jo que
0: alguna cosa m'ensumava. Ah, demà en faràs 36, us celebrareu en un casament que aneu demà, no? En una boda, no?
1: I tant.
0: Però
1: sí,
0: no, és, no és la vostra?
1: No.
0: Vale, vale. Escolta'm, diu que després de dos fills petits, nits sense dormir, bolquers i rabietes, encara seguiu, i això sí que és amor del bo, per molts més anys al teu costat, malgrat tot, tot val la pena i que t'estima molt, d'acord, David?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga, vagi bé.
1: Molt bé, una
0: abraçada. Adéu. Adéu. Adéu. Bon dia, Clàudia Patller.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Hola.
0: Què dius? Com estàs, Clàudia?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Bé, encantats de saludar-te.
2: M'encanta veure-us cada divendres, La meva part preferida del dia.
3: I a nosaltres?
4: Del dia, no de la setmana. Ho ha com reduït de cop.
2: Molt bé. Setmana, perdó.
3: Però començarem a associar amb el cap de setmana, eh? Això està
2: molt
3: bé.
2: Alegria.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Perquè, a més, aquesta secció parlem de plans del cap de setmana, que és el millor. És a dir, parlar-ne, imaginar-t'ho, perquè quan estàs fent el plan està molt bé.
3: No, busca aparcament i tot. Ui, no.
0: Sí, exacte, és millor parlar-ne que fer les coses.
3: Sempre, sempre.
2: Sentir que tens moltes opcions. A veure, aquest cap de setmana, una cita important, les festes de la Mercè.
0: Ai, mira, podem canviar el rotllo ja de les festes de la Mercè?
2: Ho deixem ja.
0: Hi ha concerts. Si els consells amb el C, la Losa, la Svetlana, la Obesa, la tal, tots són iguals. És que tot el mateix.
3: Però espera que trobarem algú bo.
2: M'encanta quan no li agrada el Carles. No, és igual, passem doncs.
0: Que sí, que no, anem a dir els grups.
3: És el senyor Novarrón.
0: A què diràs, els Búhos i els Catarres?
2: Que havia votat que hi ha Saxeni, Miqui Núñez, Búhos, que són els d'avui.
0: Com ho m'has dit, això?
5: Que l'abuelo s'enfada.
0: Mira.
5: Eres el señor Nubarrones. Porque, ay, no quiero que me habléis de fiesta de cosas de jóvenes.
0: ¿Por qué eres tan Putin? Hablame. Has pasado a la acción, eres Putin.
5: No, es que solamente te interesan partidos de pádel y calzotadas.
0: No, es mentido.
5: Esto es para jóvenes.
0: No, pero es que siempre son tan centralistas.
2: Para, joves,
5: para la Claudia, para mí, claro.
3: Para Claudia, para mí, ¿eh?
2: Me encanta, vamos juntos un día.
5: Cuando tú quieras.
0: Bueno, total, que quins concerts hi ha a la Mercè?
2: A veure, avui, per exemple, jo no, només n'havia portat tres per recordar que avui toquen Saxeni, Miqui Núñez o Búhos, per exemple. Llavors, també tenim fins al diumenge la setmana del llibre en català. Recordem que encara hi és. Estan entre l'Arc del Tronc i el Parc de la Ciutadella i hi ha 282 segells editorials repartits en 98 casetes.
0: Molt bé.
2: Xerrades, entrevistes...
0: I flashback, emissora oficial.
2: Exacte.
0: De la setmana del llibre.
2: Llavors, a veure, una cosa molt important. Jo crec que avui hi ha molt de hype i estic molt preocupada perquè espero que no em decepcioni, però s'estrena La Bola Negra, que és aquesta nova pel·lícula que han dirigit Los Javis, que està protagonitzada pel Miguel Bernadé i el guitarrista de La Fuente, i on també apareix la Penélope Cruz.
3: És que em faran anar al cine, al final.
2: És que hi ha molta expectació.
0: Increïble. Feia molts anys que no veia tanta expectació per una pel·li.
2: I anireu.
3: És que m'interessa, m'interessa. Però de què va? Quina és la cosa?
2: Sí, la història són tres històries diferents de tres homes que estan marcades pel desig, per la seva sexualitat i també per una obra inacabada del García Lorca.
3: Sí, sí. Potser a mi no m'has fet anar al cine.
4: No, saps què passarà? El mateix que Moques Grasses. I a mi em sap greu anar al cine a veure aquesta pel·li simplement per FOMO. Ja, hi vull anar perquè hi vull anar.
2: Però FOMO, jo crec que, potser és molt bona, de veritat.
4: No ho sabem, no l'ha vist ningú.
0: Però el que diu la Naget és que hi ha massa expectativa.
4: Ja, per això, baixem-ho i ja ho anirem veient i ho anem jutjant quan l'anem a veure, no abans.
3: Però per saber-ho si ha d'anar.
2: Sí,
4: exacte. Però com qualsevol altra pel·lícula.
5: Queremos ver qué tal trabajan los Javis peleados.
0: Ah,
4: això.
0: Però que no estan peleados, perquè
2: no, van superbient.
0: No, jo també pensava, això ho fan veure i tal. Quan els sents que dius, no, tenim quatre idees més en ment i dius, jo em pensava que només hi havia aquesta i després ja per separat, no?
4: Sí, es respecten molt.
2: Estan bé, sí. Jo crec que els veig millor ara que abans, perquè abans com que s'interrompien molt i ara...
0: Ja veuràs quan algun tingui nòvio, ja m'ho diràs.
5: Claro, con los Javis todo va por detrás. No, en el sentit...
2: Que més, Claudia. Seguim, vinga, va. També tenim aquest cap de setmana la Fira Medieval Fantàstica de Banyoles.
0: Molt bé.
2: És una festa familiar que es fa al Barri Vell, especialment a la Plaça Major i a la Muralla, i llavors es recrea com aquest ambient medieval de la ciutat. Tenim mercat, espectacles de cavallers, cercaviles, tallers, i també tenim llegendes fantàstiques relacionades amb Banyoles.
0: Molt bé.
2: Si no, del territori de Girona, marxem cap al de Lleida, perquè se celebren les festes de tardor de Lleida en honor al patró de la ciutat.
0: Estan de festa tot el dia a Lleida, eh? El caragol, la tardor, Santa no sé què... tot el dia...
3: Com que ningú els mira.
2: I han de fer los seus.
6: Estan a 38 graus, que el que faci treballar.
2: Escolta, tenen una cosa important, perquè fan la trobada nacional infantil del Vall de Bastons, perquè aquest any fa 325 anys de la primera referència documentada d'aquesta tradició. Llavors,
0: molt bonic. Molt bonic veure'l.
2: Sí, sí, sí. I amb nens, si no sabeu què fer, us proposo anar a la Filmotxica.
3: No us agrada res. A mi la Mercè m'estava bé.
2: Som molt llepafils, eh? De veritat.
0: A veure, la Filmotxica. Què vol dir això?
2: És un programa que fa la Filmoteca d'aquí a Barcelona pensada pels més petits. Llavors, cada 3 mesos fan un cicle de pel·lícules i té una temàtica. Com que ara estem a l'estiu, s'està a punt d'acabar el cicle de les bicicletes, perquè a l'estiu, com que tothom va amb bicicleta i tot això...
0: Sí, fan pel·lícules per nens sobre bicicletes.
2: Aquests 3 mesos han fet sobre bicicletes. O que la bicicleta tenia un gran paper, per exemple, han posat Los Goonies o E.T. Llavors, aquesta setmana projecten una pel·lícula que es diu El meu oncle.
0: Molt bé.
2: Mon oncle en francès, però la projecten...
0: Molt bé.
3: Quin francès tan bo que tens.
0: Molt bé.
2: I fins a 12 anys et pots fer el carnet de la Filmoteca i és gratuït.
0: Que guai, que guai, molt bé.
2: Sí, sí.
0: Alguna cosa més, Clàudia?
2: No, jo crec que anem bastant servits de plat.
3: Què faràs tu cada setmana?
2: Jo començo l'esplai.
0: Home!
2: Si no l'has acabat mai.
0: Escolta, Clàudia, una abraçada ben forta a tu i a tota Terrassa.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Clàudia Patllé.
6: Bona Mercè.
7: Al matí, la mare que el va parir. El Despertador Premium de Catalunya.

0: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
1: 96.0.
0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia. Doncs des d'ara destaquem trànsit dins a la carretera General 1 a l'Avinguda Salou amb dos sentits de la marxa. Això és tot en el moment des del Centre Nacional de Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
4: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Ràdio Flashback Andorra.
8: És el so, so més positiu del dial.
0: Positiu.
8: De Ràdio Flashback.
9: Jo escolto Ràdio Flashback.
8: Tot el dia.
10: El so dels èxits.
0: Flashback. Aquesta setmana...

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
3: Tots els dies que vindran. Amics de Flashback.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: You're glowing, you're coloring fracture the light, you can't help but shine.
3: El matí i la mare que el va parir, a Flashback.

0: menjaré.
1: És Ed Sheeran i Sapphire des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia, Eli.
2: Bon dia.
1: Hola, hola, felicitats. A part de l'Abel, que diu que et felicita, diu que tot i que fa poc que esteu junts, és molt feliç amb tu, que li encanta haver-te conegut, cada moment al teu costat és especial. I escolta'm, que per molts anys i que t'estima molt, d'acord, Eli?
2: Moltíssimes gràcies.
1: Som els del matí, la mare que el va parir, Eli, que consti en acte.
2: Sí.
1: Que vagi bé.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu, adéu. Adéu. Avui al programa una pregunta curiosa, que és amb què noteu que us esteu fent grans? Jo l'altre dia em vaig aixecar del sofà i vaig emetre un so. I allà vaig veure...
3: Ui, què és el so?
1: Ja està. Vaig veure que em vaig fer gran.
4: També el so de seure, eh?
1: Sí. Sí. És que crec que faig els dos. Bueno, envieu-nos missatges al 628-414-029 i recordo que entre tots els que envieu missatges sortejarem 24 litres de llet de les cooperatives lleteres de Campllong. Poca broma.
4: Molta llet.
5: Hola, Flashback. No sé si jo podria dir perquè soc petita, però bueno, igualment ho diré. Jo noto que m'estic fent gran en què quan era petit els enxufes no arribava i tenia que utilitzar un pal. I ara el sobresurto. Adéu!
3: Un pal.
1: És més alta que els enxufes. Bueno, està molt bé, això.
4: Ja, però ser més baixet que els endolls vol dir que has de tenir la mida d'un hàmster.
6: Potser
4: no?
6: Vol dir l'interruptor.
4: Ah, val, val.
1: No, sí. Ah, clar.
4: Fotre un pal a l'enxufe tampoc no sé
3: jo. No, no és bona
1: clar,
3: idea.
1: No. No, és veritat.
4: Sí, sí.
1: No? Què més?
7: Flashback.
1: Hola.
7: Jo tinc 48 i fa des d'abans de l'estiu que haig de començar a apartar les coses per veure-les.
4: Veus,
7: i aquí és on també m'he donat compte que potser sí que m'estic fent gran, eh? A la que ja el mòbil l'has de separar, a la carta del restaurant l'has de separar, perquè si no t'hi veus, ja comencem a estar cardats.
1: Però si la separes massa, tampoc t'hi veus.
4: No, no. Això és una vista cansada, que diuen.
1: Si ho poso, sí.
4: No sé si és això. Si els ulls es cansen d'enfocar. És molt trist, si tu penses així.
1: Sí, bueno, sí, clar, sí.
6: Han enfocat massa, ja.
1: Ja han enfocat massa, s'ha cansat.
4: Ja ho has vist tot.
1: Sí, senyor.
8: Hola, flashbackeros. Bon dia. Jo m'he donat compte que m'he fet gran perquè la meva parella sempre m'està buscant on estic sempre, als columpios. Vinga, va, que tingueu bon dia.
3: Els columpios?
1: Es, no sé, potser és que es columpia molt.
6: Jo o potser és que va amb el fill-filla...
1: Ah, clar, al parc.
6: No?
1: Tot el dia al parc.
6: Entenc que deu ser això.
1: Estàs tot el dia al parc, és veritat, i l'entenc, perquè, nano...
6: Sí, noi, toca.
1: Oh, el parc, mare de Déu.
9: Doncs jo noto que m'estic tornant gran, i no sé si estic ficat o no, en què sóc més cascarràbies. No tolero els sorolls a la nit...
1: Les motos, eh?
9: Estimo molt la tranquil·litat... no sé, tot el que jo deia de pell cascarràbies quan tenia l'adolescència, quan tenia 15 anys. Ara, amb 35 anys, ja ho estic començant a fer.
1: Amb 35 només,
6: Déu,
1: eh?
6: Sí.
1: I a Déu-n'hi-do, eh?
4: Et comences a reconèixer en els teus pares.
1: Totalment.
4: En el que feien ells.
1: Totalment, totalment. Sí, sí. Sí, sí.
10: Bon dia, Flashback. Jo, la paciència a mi s'acaba i tinc molt mala llet. No sé, com més gran, més mala llet. Vinga,
1: sí.
10: Bon dia.
1: Bon dia, que vagi bé. Envieu uns missatges. En què noteu que us esteu fent grans?
11: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra.
12: 96.0.
13: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
14: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
13: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
15: Les millors braves d'Andorra?
16: No vagis al Barra Mars.
15: Un bon bacallà al pil-pil.
16: No el demanis al Barra Mars.
15: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
16: Oblida tant del Barra Mars.
15: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
16: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
15: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
17: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
16: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
17: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
11: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback. Aquesta setmana...

0: I el número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Ràdio Flashback.
2: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
1: El matí i la mare que el va parir. I lleva't cada dia més bateria. Només amb Carles
3: la
1: Pérez.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Flashback.
4: Bon dia, són 9:15. La pressió social al carrer per la crisi de l'habitatge i el polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, ha fet moure peça a la política. El Partit Socialista ara busca intensificar la negociació amb Junts i Esquerra Republicana pel decret de l'habitatge, mentre Sumar segueix pressionant. Tot plegat després que Junts, PP i Vox van tombar a l'abril el decret i després l'executiu posposés el que s'havia d'aprovar el juliol per la manca de suports. D'altra banda, la nova ponència del Constitucional retreu al Tribunal Suprem haver buscat la via per evitar l'amnistia. El text s'ha modificat per incloure-hi l'opinió de la majoria dels magistrats, que són de caràcter progressista. Aquest text es debatrà i s'aprovarà el 6 d'octubre. Per tant, ara el Constitucional dictarà el camí que ha de seguir el Suprem perquè, un cop aprovada la sentència, apliqui l'amnistia per la malversació als líders independentistes. I Donald Trump ha rebut Xi Jinping a la Casa Blanca sobre la catifa vermella. Feia més d'una dècada de l'última visita oficial d'un president xinès a Washington. Tots dos han deixat clara la voluntat de continuar treballant conjuntament per aconseguir, hem dit, un futur millor per als dos països. Els esports. El Barça de bàsquet ha debutat a l'Eurolliga amb una victòria contra l'Efes d'Istanbul. Amb una plantilla pràcticament nova i també amb nou entrenador, l'equip ha generat bones sensacions a l'afició del Palau. I en futbol, a segona divisió, avui a 9:15 del vespre, el Girona rep l'Albacete i demà a 7:15 de la tarda el Sabadell visita el Celta de Vigo.
5: Moltes gràcies, Paula. Són 2:02 de 10 del matí.
6: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així.
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonès.

0: Graciosa, aquesta illa canària a la qual Quevedo i Elvis Crespo li han fet aquest himne. Des del Baifo, el nou disc de Quevedo, que ha estat una autèntica triomfada. Són 10:15.
1: Al matí, la mare que el va parir. Andreu Preses Wicked.
0: Saludem a l'Andreu Preses, com sempre, que es torna els divendres. Hola, Andreu Preses.
2: Bon dia i bona hora. Què tal?
0: Què tal? Com va, Andreu?
2: Bueno, doncs de divendres, cap de setmana i amb ganes perquè, no ho sé, perquè és cap de setmana, senzillament.
0: I tant que sí.
3: Clar que sí.
0: Aquella mica de bosseta de patates el dissabte a les 12 del migdia.
4: Sí. Ui, millor moment, eh?
3: Amb el solet.
0: Ah, bueno. Aquella Coca-Cola que t'obres. Sí.
2: Vermutet, potser millor.
0: Vermut, també, d'aquells de falset. Oh, per favor. Molt bé. Dit això, per cert, també els que estiguin a Madrid tindran 3 concerts de Shakira més aquest cap de setmana.
3: Sí. Bueno.
0: I segurament que hi ha molta gent de Barcelona que va a Madrid, perquè Shakira només va a Madrid. Ha construït ell el seu garito allà i fa els
3: concerts. Un garito molt gros, eh?
0: Molt gros, sembla un parc temàtic.

0: de Ràdio Flashback. Tots atents...
1: Aquell que em falta a mi.
2: Sí. Ah, mira, segur.
1: En casa d'Herrero o cuchillo de ràdio.
0: I tant. Tots atents a aquest Megamix i bé, a veure si encerteu les cançons que són.

0: It's time for Africa.
1: Senyor!
2: Carai, noi.
3: Molt bé.
1: Carai, escolta, quina currada, Andreu. També t'ho has passat malament, fent-lo?
4: M'ho he passat molt malament, sí. Sobretot ajustant alguns tons perquè quedés la cosa bé. I...
1: molt bé, molt bé. Escolta, mega amics, allò, pim-pam de llibre, vull dir, sí, tot
3: sí,
1: clavat.
3: Sí.
1: A més, les cançons de la Shakira són així tan... no sé,
3: sí.
1: No sé com dir-t'ho.
5: Mogudes.
3: Jaraneres.
1: Mogudes, sí, senyor.
2: Sandungueres.
1: Sí, exactament.
4: Sí, bueno, tenen un... al final, cada artista té un estil particular, no?
1: Sí.
3: Ai, Shakira té
4: quan escoltes una cançó, no, però quan les escoltes totes seguides així, és sí. Un... sí que hi ha alguna cosa. Sí, no?
5: Fa Shakira, això.
4: Hi ha una història.
1: I tant. Et pot fer més ràbia o menys ràbia, però, escolta, hi ha un artista darrere, això. Això és...
4: totes són típiques de casament, de sí. No sé què...
1: Tu podries agafar tota la discografia de Shakira, ficar-la a un casament i la gent ho balla.
3: Tot sí.
1: Sí. Problema.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, la gent ho encerta, en aixet,
5: sí,
1: o què?
5: Sí, sí, sí, tenim diversos guanyadors. Bueno, diversos gent que l'han encertat, però tenim un primer guanyador.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: I qui és el guanyador?
5: L'Eduard.
1: Eduard, enhorabona, Eduard.
4: Molt bé, felicitats, Eduard.
1: Va, doncs anem a, escolta, anem a descobrir la solució d'aquest Megamix. Vinga. Jo sé que no he
4: sido un santo. Aquest és l'Alejandro Sanz, que col·laborava amb la Shakira per La Tortura.

0: Ella sola ja diu el títol. Whenever, whatever. I whenever, tant. Whenever.
1: Ah, no, I tant. Que bona.
0: I una potser la més desconeguda, la de Loca.
1: I tant.
0: Loca con el tigre.

0: de la discografia dels inicis de les Beceroles, Ciega, sordomuda.
1: Boníssima.
2: Ah, bueno, brutal.
0: Mira! Waka, waka, no podia faltar, el waka, waka.
1: Waka, waka. Andreu Presas, un 10 per aquest Megamix. Que tinguis bon cap de setmana, Andreu.
0: A vosaltres, gaudiu-lo.
1: Gràcies.
0: Estimeu.
3: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.

0: Andorra. 96.0.
1: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
7: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
8: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
9: Ràdio Flashback.
10: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Andorra, 96.0.
11: Radio Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Aquí teniu Umbrella amb Rihanna des del matí, la mare que el va parir. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia.
0: Hola, hola, 34. Escolta'm una cosa, et felicita l'Anaís, què et sembla?
1: Molt bé.
0: Perquè ets 10 anys que fa que esteu junts, diu que després de tant de temps, 3 anys de casats, un fill de 2 anys i una nena en camí, està feliç de compartir la vida amb tu. Ets un pare fantàstic, divertit, treballador, molt bona persona, junts sempre és millor, sembla el teu LinkedIn, i que t'estima molt, vale?
1: Vale, moltíssimes gràcies. Una
0: abraçada, xatos, vagi bé.
1: Molt bé.
0: Adéu. Adéu. Avui al matí la mare que el va parir, clar, hem fet la cançó de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys, ja té la dona, desnonada a Madrid, amb tota la polèmica que això ha portat i tot el revolt, manifestacions incloses, evidentment, perquè és un drama, i per això hem fet al matí la mare que el va parir aquesta cançó que es diu Mari Carmen, vergüenza da que te desahucien.

0: la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11 a Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
2: Sí,
1: ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar.
3: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va... Andorra.
4: 96.0. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
0: Sempre al teu costat. La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. La mort del líder sindical Gabriel Ubach va marcar ahir l'actualitat del dia i va provocar nombroses mostres i reaccions de reconeixement. Representants de la patronal, del govern, del Consell General i de diferents sindicats han destacat la seva trajectòria, mentre sorgeixen propostes per retre-li un homenatge públic. Ubach va morir ahir als 62 anys, després d'estar ingressat a l'hospital pel càncer que patia. Natural d'Encamp, havia treballat al cos de duana i va estar més de 25 anys al capdavant de la Unió Sindical d'Andorra. La missa funeral se celebrarà demà dissabte a 3:45 de la tarda a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp. Anem a altres temes. També d'actualitat aquesta setmana, l'incendi de la Carola, que es va donar per extingit després de més de 36 hores de treball dels equips d'emergència. Ara s'obre una nova etapa centrada en la investigació policial per determinar l'origen del foc, l'avaluació dels danys estructurals, els tràmits amb les asseguradores i la neteja del complex. Fonts pròximes a la promoció han confirmat la voluntat de reconstruir la Carola, tot i que primer caldrà determinar quines parts dels edificis es poden conservar. Es preveu, doncs, un procés llarg i costós per un projecte que acumula 2 dècades de trajectòria i prop de 130 milions d'euros invertits fins ara. Anem al govern, que ha aprovat el decret que estableix el marc per refinançar els pròxims venciments del deute públic als mercats internacionals per un import màxim de 1.200 milions d'euros. La mesura busca disposar amb antelació dels mecanismes necessaris per afrontar les futures necessitats de refinançament de l'endeutament públic. A Sant Julià, el Consell de Comú va aprovar ahir la modificació de les normes urbanístiques del POUP amb el suport de la majoria i l'abstenció de l'oposició. El canvi incorpora els projectes per ordenació volumètrica, una figura que ha de permetre més flexibilitat a l'hora de desenvolupar determinades parcel·les sense deixar de preservar l'interès general. A Escaldes-Engordany, ahir es van estrenar les noves pistes de tenis del Falgueró, que s'obriran a la ciutadania a partir de l'octubre i substitueixen les antigues instal·lacions al Prat del Roure. I Andorra afronta un cap de setmana carregat d'activitats. Avui comença a Escaldes, precisament, el Festival Caldes, i també arrenca la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. L'agenda inclou igualment la celebració del Dia Mundial del Turisme, amb diverses propostes programades especialment per diumenge, jornada de la commemoració. Totes les activitats organitzades per l'Escal Club d'Andorra es poden consultar al web oficial diamundialdelturisme.ad. Plaja Andorra, en som emissores oficials.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.

0: Aquí teniu Shakira Burnaboy i Dai Dai. Deixeu-me agrair a unes oients que han vingut que no sé si sabeu el seu nom, sí, perquè jo ara mateix no el tinc al davant,
1: l'Helena,
0: Marc.
1: L'Helena i la Cristina.
0: Perdona, digues?
1: L'Helena i la Cristina, com les
0: Escolta,
1: infantes.
0: Ens han fet, perquè les han fet elles mateixes,
2: sí, sí,
0: unes galetes que no són bones, són boníssimes.
1: Espectaculars,
0: I és un aplaudiment boníssimes per aquestes dues oients que ens han portat les galetes, que és que increïble. Però gràcies.
3: Sona casolà, eh?
1: No, no, és que les va fer ahir al vespre, oh, sí, a l'Helena, i escolta, i li han quedat espectaculars.
0: Espectacular.
1: Eh?
2: Amb una caixa boníssima ens ho ha portat. Bueno,
0: bravo, ideal. I gràcies. Ideal, exacte.
4: Si poguessin enverinar, aquesta seria la millor manera.
1: Sí? Doncs, jo estaria mort, perquè n'haig de 4.
4: 4 morts?
1: Sí, porto 4 en 20 segons.
4: Tia, que cabró, per això no parlaves.
1: No, no.
0: Bueno, anem al temps a la carta, amb el de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb ibuprofè. I hola, Jan Ponsa, per cert. Què tal?
3: Hola,
0: hola. Hola, pots agafar una galeta, si vols, però si després de la secció.
1: 7 o 8 sí, no? Ja em porta el Jan, eh?
0: Ah, vale, vale. No. Comencem el temps a la carta, Naixeta, a veure.
2: Doncs mira, el Martí de Canet aquest cap de setmana celebrarà la Fira Modernista Canet de Mar, que diu que és una associació gastronòmica que es diu Moixons Llepafils.
0: Carai.
2: I que muntaran fantàstic una taverna amb tapes i beguda, i ens pregunta si farà molta calor per muntar algun tendal o no.
3: Molta calor com a tal no, però sí que les temperatures màximes doncs seran altetes per l'època de l'any en què ens trobem. Màximes a 26-27 graus, per tant, tot això sota un sol de justícia, per tant, jo sí que posaria el tendal.
1: Molt bé. Millor.
2: Mira, la Laura aquest cap de setmana se'n vol anar a veure alguns concerts que fan per la Mercè a Barcelona.
5: Vull passejar per la Bona Nova i Sarrià. Barcelona.
2: Vols saber si cal que agafi alguna dessuadora o algun jersei ara que ja hem entrat a la tardor?
0: Bona pregunta.
3: Gran pregunta, però és que precisament, encara que siguem a la tardor, seguim amb temperatures d'una mica d'estiu, eh? Mm. A la nit les temperatures rondaran els 24 graus, per tant, amb tota la marabunta de gent, jo no agafaria una dessuadora.
1: No, de res.
0: No, perquè a més, després no saps què fotre'n.
2: Exacte.
0: Clar, els concerts
2: sempre i sobre.
3: L'has de fotre al cap.
0: Exactament.
1: Sí, malament.
2: Mira, la Paula aquest cap de setmana se'n va amb els seus pares a Cambrils a passar l'últim cap de setmana de setembre a un càmping i diu si tindrà temps per fer un bany a la platja.
0: Ah.
3: Doncs mira, la temperatura de l'aigua del mar encara acompanya, 26 graus. Molt la veritat bé. És que està per sobre del que tocaria, per tant, encara pot disfrutar, sens dubte, d'un bon bany sense passar cap mena de fred, perquè a més les temperatures màximes s'enfilaran fins als 27-28 graus. Per tant, temps molt agradable per anar a la platja.
0: Perfecte.
3: Encara.
1: I l'aigua molt neta, em diuen, últimament.
0: Sí?
1: Es veu, hi ha molt peix suelto, també.
0: Ah, doncs molt
1: bé. Pots mirar-lo fàcil.
6: Se ven los tiburones.
3: Un pez gordo.
1: Sí, sí, depèn de quin.
2: Mira, el Ramon aquest cap de setmana se'n va a Igualada.
5: A Igualada, el festival de globus que fan el juliol. És Igualada.
2: Se'n va a veure a la seva família per celebrar els 50 anys de casat dels seus pares i faran un dinar el dissabte a l'exterior i diu a veure com tindrà el temps.
0: Un dissar al dinapte.
1: Seria molt bé, això.
3: Dinar dissabte.
4: I veig que el Germán fa servir la mateixa música per Barcelona que per Igualada, eh?
0: Sí. Exactament.
4: No hi ha problema.
0: Clar que sí.
3: Doncs temps bastant tranquil, també, bastant sol, amb el permís d'alguns núvols alts, però vaja, les temperatures també seran força altes, 28-29 graus, per tant, important que no quedin torrats quan vagin a fer aquest dinar, però vaja, temps molt tranquil, també.
1: Ja hi aniran, ja, torrats, segur.
2: I mira, per acabar, mira, la Raquel, que se'n va a Roda de Barà.
5: Anem a Roda de Barà, de Barà, de Barà. Anem a Roda de Barà, de Barà, de Barà. Té un camí de ronda i les platges són precioses, no vols marxar mai. Paratges tremendos i un munt de terrasses per primar d'un bon pai. Tenen el Museu de la Ràdio, l'ha fet en Luis de l'Olmo. Això sí que...

0: poderós.
1: Bueno, ara entenc l'Oriol perquè sempre fa la mateixa cançó.
2: Sí, clar, clar. Sí, no? Anava amb una pinça al nas, no, amb aquesta cançó?
1: Sí, sembla que sí. Però aquesta és molt bona, eh?
3: Sí, sí. Èxit.
2: Doncs mira, la Raquel aquest divendres vol fer un sopar de comiat de l'estiu amb uns amics a Roda i diu si patiran per la pluja.
3: Mm. Doncs no, la pluja ni està ni se l'espera. També temps molt tranquil, amb sol, alguns núvols alts i temperatures màximes a 28 graus. Per tant, temps ideal per despedir l'estiu o per no despedir-lo, perquè encara estem immersos en aquestes temperatures d'estiu.
0: Imagina't. Jan, que tinguis un bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: Apa, fins dilluns. Adéu. Adéu.
4: Mal de cap, dolor muscular... Amb Vivudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
5: Vivudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
4: També en format bebible en stick pack. Vivudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.
7: Let's go.

0: és Miley, Bass Persuades, al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback, a punt d'arribar en quart d'onze. Anem a regalar la tassa del nostre programa, la tassa del matí la mare que el va parir. El Marc té una història per vosaltres.
1: Sí.
0: La primera persona que encerti qui busca el Marc o què busca avui el Marc s'endú la tassa del nostre programa. WhatsApp 628-414-029. La història d'avui divendres és aquesta.
1: Sobre el paper no n'hi podia haver dues d'igual. Acostumats a la uniformitat dels nostres temps, o com dirien en anglès, times, era tota una sorpresa veure-ho. Les mans volaven d'un costat a l'altre, o de l'altre costat a l'un, segons on hagueu nascut, i deixant un rastre desxifrable. Ara, que l'entengueu o no, ja és una altra qüestió. Què busquem avui?
0: Sobre el paper no n'hi podien haver dues iguals.
2: No.
0: Per tant, busquem una cosa que es diu en femení.
1: No, perquè
0: no, no.
1: Aquí potser lio una mica, però no busquem una cosa ben bé, sinó potser una acció.
0: Ja, busquem una acció, molt
1: una
0: bé.
1: Una pista grossa.
2: Una acció, sí, un fer.
1: Sí.
2: Però que està d'actualitat, eh?
1: Vull dir, no n'hi pot haver dues d'igual, en principi.
3: Semblant
1: segur.
3: Sí.
2: Però igual...
1: Jo crec que igual no.
3: Poden tenir
1: no?
3: un estil semblant.
0: Ja sé el que és.
1: Va. Sí.
3: Mira, hi ha oients que diuen a veure si són les
0: crec.
3: Notícies, si
1: no.
3: és una revista, si
1: no.
3: és un idioma,
1: no.
3: una firma, una signatura...
0: Ah, jo anava per aquí, no?
1: No.
0: Ah,
2: no, però no,
1: no
2: va malament. No
3: la
2: va malament.
3: Nit de Cap d'Any.
1: Tampoc.
3: La cal·ligrafia...
1: No. no és la cal·ligrafia.
2: Bueno...
1: No ho és.
2: Ah, no ho és,
1: no
2: però,
1: ho
2: ja,
1: és.
2: Però ja estem voltant el cadàver.
1: Sí, acostumats a la uniformitat dels nostres temps, o com diuen en anglès, times.
0: New Roman.
1: Per exemple, és tota una sorpresa veure-ho els dies que ens toca, no? Les mans sí, sí. volen d'un costat a l'altre o de l'altre costat a l'un, segons en què us nascut.
0: Sí, japonès.
1: Sí, o àrab, per exemple, també.
0: O àrab també es va de la dreta a l'esquerra.
1: Sí,
0: vale, va.
1: Exacte.
0: Sí. O de dalt a baix, o de baix a dalt.
1: Exacte, es deixa un rastre desxifrable,
0: sí.
1: però que l'entenguis o no, ja és una altra qüestió. Hi ha molts factors que entren en joc.
0: Molt bé, què ja ho
3: és que no m'estan afinant
0: no?
3: i no li vull donar... ningú que no ho digui exacte.
1: Seria una acció, no? Un verb acompanyat de...
0: Acaba per E?
3: Són tres
0: Ai,
3: paraules.
0: Comença per E? Ah, tres paraules.
1: Sí, bueno,
0: sí.
1: tres paraules.
0: Que no va dir escriure.
1: Sí.
2: Bueno, tens
0: escriure... No?
1: Ho estem dient, a
3: bueno,
1: veure.
3: Però un moment.
1: A veure, a veure si algú no hi ha avispat.
3: Sí, però no.
0: Anna Frank ho va fer.
1: Sí, no, crec que tingués
3: ara, sí,
1: un MacBook
3: un.
1: Per escriure-ho.
2: És que anava a deixar de ser la tassa, perquè és que no pot ser ja.
1: No passi ja, no?
2: Ah, jo trobo que
0: ja,
2: sí.
3: Tenim,
2: ja.
3: tenim,
0: és escriure un diari?
1: Escriure a mà.
0: Ah, escriure a mà.
1: Escriure a mà, no, perquè Salvador Villa sembla que es vol posar les piles després de tot el fiasco de l'informe PISA, tot plegat.
3: Ara.
1: Vol prohibir la intel·ligència artificial, han tornat a posar llibres de batxillerat obligatoris, que això fa 3 anys ho van treure, cada any van canviant la cosa.
3: Bueno,
1: i es veu
0: sí,
1: que
0: la qüestió és liar els pares
3: que sigui dinàmic,
0: i
1: ara,
0: pagant.
1: Després d'haver comprat tants ordinadors i tantes pantalles, no sé
2: sí,
1: què,
2: sí,
1: ara
2: sí.
1: volen tornar a fer que s'escrigui a mà.
2: Ja hem vist que s'han equivocat.
1: Mm-hmm.
0: Per cert, una cosa, que sapigueu un tema, eh? Innovamat.
1: Sí?
0: És una estafa, ja ho sabem.
2: Bueno, a veure, que ens arribarà una denúncia.
1: Ja veuràs,
0: home, que ens arribi el que vulgui. Jo vaig intentar fer deures l'altre dia amb la gran i no vaig poder, i si voleu us expliquem el que estan fent amb Ignom Amat. Ha canviat el nom.
1: Ah, sí?
0: Que ho sapigueu.
1: Ah, sí? Com es diu ara?
0: No ho sé, però vull dir ha canviat el nom. Que això no és per casualitat. Ja està, aquí és la dada.
1: Vale. Vale.
0: Vale. Això és la dada.
1: No, no.
2: Bueno, el tema escriure a mà, que estàvem abans, hi ha una cosa molt curiosa, és que els que són esquerrans escriuen contra la tinta que acaben d'escriure.
1: Sí, clar, i això
3: és
1: fa
3: veritat.
0: Que es corri la tinta.
2: Es corri la tinta. Avui dia, amb els bolígrafs tan bons que tenim, no és un problema, però fa un segle o dos segles...
1: Ho havia de ser.
2: Era un problema molt gros. Les persones que eren esquerranes havien d'anar molt lentes.
0: Clar.
2: Perquè si no, fotien un merder en el full brutal.
1: A
2: no ser que fossis un geni, com Leonardo da Vinci, que era el tio tan intel·ligent, que va arribar a un punt que va dir, bueno, escolta, si això no funciona perquè era esquerrà, donava la circumstància, diu, ja està, escriuré al revés. Ella escrivia de forma especular. És a dir...
0: Les paraules es començava per l'última lletra.
2: Sí, senyor. L'única forma de llegir...
0: Hola!
2: L'única forma de llegir els seus manuscrits era amb un mirall.
0: Hola!
2: I ho feia. La teoria més extensa era exclusivament per anar de pressa, perquè si no havia d'estar esperant constantment que s'assequés.
3: Claro.
2: Per tant, el tio era capaç d'invertir el seu cervell, escriure al revés, només per poder anar ràpid.
0: Em recorda Rafa Nadal, que direu, hòstia, Da Vinci Nadal. Però el tio va aprendre, o li van fer aprendre, a jugar a tenis amb l'esquerra, quan ell és dretà, per tenir avantatge sobre el rival.
1: És
0: increïble. Sí, sí, sí.
2: Avui en dia hi ha la tira de documents de Leonardo que s'han de llegir amb un mirall. O avui en dia hi ha agafar el PDF i fer mirror, perquè si no no hi ha manera.
0: Boníssim.
3: Sí, sí.
0: Boníssim. Hòstia, quin paio. Molt bé. Qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir?
3: El Jordi.
0: Jordi, enhorabona! Oh. que la gaudeixis. Ara, Baby Don't Harm Me, amb David Guetta, Anne-Marie, des del matí, la mare que el va parir. Bon dia a tothom.

0: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: la mare que el va parir.
1: Borinot és, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
2: Jo crec que sí.
1: Què és?
2: No ho sé exactament, però me suena.
1: Te dono una pista.
2: Un consolador?
1: No, per favor.
3: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: Brother amb 54 Ultra. Aquí teniu el Talk to You, número 1 de la setmana de la llista més important de Catalunya. Hola, Laura, bon dia.
1: Bon dia.
0: 23 anys, felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: De part de la teva família, que et feliciten, diuen que estan molt orgullosos de la teva feina i de la teva constància per aconseguir el grau i el màster. Vale, Laura?
1: Gràcies.
0: Doncs va, una abraçada des de Ràdio Flashback, que tinguis un gran dia.
1: Adéu, gràcies.
0: Adéu! On arribar a 2:15, al matí la mare que el va parir.
2: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir amb Carles Pérez.
0: A la Morotxa.

0: Aquesta cançó que es diu Dràcula des d'Austràlia, amb Jamie, la convidada en aquesta cançó, Jamie, cantant de Blackpink. Dit això, entreu ara mateix a la web de Flashback o a l'app de Flashback i ja trobareu allà penjats els millors moments d'avui divendres del programa del Matí la mare que el va parir.
1: Avui, al Matí la mare que el va parir.
2: Mari Carmen, Mari Carmen, vergüenza de que te desahucien.

0: Bon dia, Lluís. Lluís,
1: hola,
0: en aquest cas.
1: Hola, bon dia, digue'm. Hola, Lluís.
0: Què tal? Soc el Carles Pérez, et truco de Radio Flashback. Com estàs?
1: Altra volta, eh?
0: Altra volta. Escolta, diu que avui comença la temporada de tenis taula 2026-27, que, que ets la pedra angular d'aquest projecte i el somni s'ha fet realitat. Cada victòria serà dedicada especialment a tu i cada derrota serà un aprenentatge. Diu, som-hi, vas que no, un somni i una realitat. Vale, Lluís?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies, home.
0: Vinga, una abraçada i que vagi bé el tenis taula, Lluís.
1: Molt bé, moltes gràcies, Carles, vinga.
0: A tu, adéu, xato.
1: Adéu.
0: Quin trempat el Lluís i també els del tenis taula de bàsquet, no? Bueno, doncs una abraçada i que vagi molt bé aquesta nova temporada. Hem d'arribar a 3:15 del matí, ara amb la Karol G. I aquesta, inconfusible, si antes te hubiera conocido...

0: el va parir. Moments per marcar.
1: Catalunya! Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici acusada de malversació i tràfic d'influències. Serà un jurat popular qui decidirà si és culpable o no. Doncs mireu, segons quin sigui el veredicte, ja no parlarem de Begoña Gómez, sinó de vergonya.
2: Quanta raó.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.

que cada cop falta menys, que el temps passa volant, per poder veure Olivia Rodrigo al Palau Sant Jordi en concert. Aquí teniu la seva última creació, que es diu Stupid Song i que sona des del matí, la mare que el va parir de ràdio, flashback. Arre, només dos minuts i mig per arribar al final del nostre programa, per arribar al final del compte en

0: la mare que el va parir cada dia quan es fa de dia.
1: Com sempre, acabarem amb la medalla del dia. I la medalla del dia, per qui creieu que serà? Feu apostes?
2: No ho sé pas, eh? Avui és difícil,
1: Doncs mira, pel Pericles. La medalla d'avui és pel Pericles, perquè s'ha quedat descansat amb mi avui el Pericles. Recordem aquest fragment de programa.
3: Aquest cap de setmana, les festes de la Mercè.
1: Ai, mira, podem canviar el rotllo ja de les festes de la Mercè?
3: Deixem ja,
1: hi ha concerts. No us enfadeu, la Losa, la Svetlana, l'Obesa, la tal, tots són iguals.
3: M'encanta quan no li agrada el Carles. No, és que hi ha Saxen i Miqui Núñez Bosch, són els d'avui.
1: Com ho m'has dit?
4: Que l'abuelo s'enfada.
1: Mira...
4: Eres el señor Nubarrones. ¿Por qué? Ay, no quiero que me habléis de fiesta, de cosas de jóvenes. Eres... Solamente te interesan partidos de pádel y calçotadas.
1: No. Bueno, doncs la medalla per tu, Pericles.
4: Ahora me saben mal.
1: Cuando te le ponen otra vez el tall.
4: Pero es una forma muy elegante de encajarlo.
1: Sí.
4: Encajarlo con una medalla, muy bien.
1: Está molt bé, això. La medalla per tu i, a més, una copeta de vermut i Izaguirre.
4: Qué maravilla, voy a estar todo el fin de semana pensando en ti.
2: Et vol emborratxar,
4: Sí, ya lo veo. A ver qué quieres, Brigoncete. Ya sabes que si me invitas algo, pagas tú.
1: Mira, en aquest cas no pago perquè els de Izaguirre...
4: Bueno, también me dejó patrocinar.
1: Paga-nos. Copeta de vermut i Izaguirre, si voleu anar a veure el seu celler, entreu a bodegasizaguirre.com, que val molt la pena. Bodegasizaguirre.com. Nosaltres toquem el 2. Najet, bon cap de setmana.
3: Igualment, fins dilluns.
1: Estàs per les festes de la Mercè?
3: Sí, per aquí estarem una mica.
1: Marc Casanovas, tu no hi seràs?
2: Jo estaré per casa meva.
1: Tu no hi seràs. Fins dilluns, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu, Dalmau.
2: Adéu.
1: Vinga, que vagi bé. Us ha parlat en Carles Feres, que tingueu tots bon cap de setmana. I tornem dilluns a les 6 del matí. Abans, recordeu que...
5: Sou tots molt macos!
1: Adéu-siau.
6: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
0: Flashback. Són les 11.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: L'èxit de la setmana recau en la figura de Teddy Swims, Mr. Know It All. La cançó a la qual engeguem aquesta nova hora de divendres des de Flashback i després del Matí i la mare que el va parir. Arrencant aquesta nova hora que ens ha de conduir fins a les 12, atenció amb una novetat, la de Cat Sai.
1: Amb Jordi Plans.
0: A més, puja fins a la posició 15, 8 llocs amunt per això que es diu Animal.

0: Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
6: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Una altra de les formacions que no hi faltaran el 23 de desembre del 2026. Tots els dies al Palau Sant Jordi de Barcelona, en aquest cas amb aquesta cançó dels Catarres, Diumenge sense drama.
1: Una ràdio. Tots els èxits. Flashback.

0: Rosé i Bruno Mars, APT. Aquesta cançó sona a l'antena de Flashback i, a més, ens permet explicar-vos que ja sabeu que Bonària sempre el tindreu al costat amb el vermut de Llucià Ferrer, perquè arriba el Bonària Tour amb la seva food truck, on podreu aconseguir de forma gratuïta una hamburguesa doncs ben autèntica i amb productes directes del camp. I aquest proper cap de setmana, demà dissabte, si us apunteu al vermut o feu una compra de 10 euros al Bonària de Puigcerdà, al carrer Sant Agustí número 3, podreu aconseguir aquest tiquet per bescanviar-lo per aquesta hamburguesa a la food truck de Bonària, que trobareu aparcada demà a l'espai del vermut de Puigcerdà. Tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador oficial del vermut de Llucià Ferrer.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: De seguida, Dua Lipa, Training Season. Abans, però, Miqui Núñez, des de Terrassa. Això es diu Un altre cop. Benvinguts i bon dia.

0: Una cançó que en el seu dia va arribar també al capdamunt de la llista i que ve signada per dues artistes de renom top, Ana Mena, Lola Índigo. Entre elles dues surt això que es diu Pati Toa i que sona de fons a l'antena de Flashback. Dos quarts tocats de 12 del migdia. Atenció perquè els Amics de les Arts, poca broma, 20 anys de trajectòria es diuen ràpid. Tenen nova cançó, és aquesta que es diu Segurament t'estimo.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

Jo, de veritat, que conec poca gent que sigui més fan que jo d'aquesta cançó. Quevedo i Elvis Crespo ens presenten La Graciosa. Tres quarts de 12 tocats d'aquest matí de divendres. Arriben Sopa de Cabra, en aquest cas amb la versió del 2026 del Far del Sud.

Sabrina Carpenter, Man Child, és la darrera cançó que hem conegut d'aquesta artista, que evidentment també hem recollit des de la nostra antena. I un dels noms de moda d'aquests últims dies a Barcelona és el d'Aitana. S'ha passejat pels escenaris d'aquesta ciutat amb moltes cançons, entre elles la novetat, Conexión Psíquica. Tu.

0: Una altra producció que ens cola Ugel i que, a més, es converteix en un èxit punter de la nostra antena. En aquest cas, el Moving to the Sun és la cançó que hem triat per posar en marxa aquesta nova hora. A les 12:03 d'aquest divendres, 25 de setembre, esteu connectats a l'antena de Flashback. Sens dubte, un molt bon moment per fer-ho si ara mateix us acabeu d'incorporar, perquè tenim per davant, per exemple, doncs el so de Damiano David. També de Rosalía, Billy Eilish, Juan Magano, Joan Dausà i Mamaduixa, entre molts d'altres, però abans ens hem de quedar amb la calma d'Olivia Dean.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Aquesta és el So Easy to Fall in Love.

0: Andorra. 96.0.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
0: El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
0: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
10: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
11: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
12: Flashback. Andorra.
13: Andorra.
12: Flashback. 96.0.

va decidir deixar de forma indefinida el seu grup Måneskin, del qual n'és vocalista, i Damiano David va apostar per la seva trajectòria musical en solitari, i de moment no li ha anat pas malament. Això es diu Born with a Broken Heart, la cançó que sona Flashback i que dona pas també a una altra artista que acumula però un bon grapat de cançons amb nosaltres. Parlem de Jason Derulo, aquesta amb DJ Koya i amb Melody, que es diu Mi Chico.

cançó que ara mateix ocupa el primer lloc de la llista. Si entreu a flashback.cat, allà hi podreu trobar, doncs, a més a més de 45 cançons per votar, també el nostre número 1, que fins a nou ordre, i de moment fins diumenge, és aquesta que es diu Talk to You. I atenció, perquè arriba Joan Dausà i Mamadou Chapapi. Posa-la al disc. Peus a la...

0: És la versió del 2026 d'aquesta cançó de Juan Magán, que es diu Ayer la vi. Dos quarts tocats d'una del migdia. Atenció, perquè ja sabeu que Martini presenta cada cap de setmana el Tardeo a Flashback. I aquest proper dissabte, demà, des de les 7 i fins a les 9, faran l'últim Tardeo de la temporada amb una gran festa des de l'ametller origen del World Trade Center de Barcelona. Els acompanyarà la periodista i comunicadora Alba Riera i també la Diana Gómez, l'actriu, i controlant la festa, com sempre. Andreu Joan, hola. Si vols anar a la festa, envia un correu al tardeo de flashback@flashback.cat. Amb la col·laboració de Martini, de Matlleu Origen, de Banger, també d'Ètnia i Casa Cendra.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Atenció, perquè arriba la nova cançó de Karol G, de Bruno Mars. Entra a la llista al 38, això que es diu Estil.

els concerts que ens esperen aquests propers dies a Madrid. Barna Boy és qui l'acompanya amb el Dai Dai, que és una cançó que ja en el seu moment va ser la cançó de l'estiu, va ser també la cançó del Mundial, igual que en el seu dia, el 2010, va fer amb el Waka Waka. Li ha funcionat, per tant, la

0: Incombustible, Taylor Swift, Opalite, de les cançons que hem conegut també aquest 2026. Fent camí cap a la una en punt del migdia i de seguida hi posarem, per exemple, una cançó que fa honor perfectament al dia d'avui, que és ni més ni menys que Return in Nightcrawlers amb el Friday. Abans, però, ens centrem també en la música de casa nostra, amb la música en català, ja ho sabeu. En aquest cas, amb el cas de Gorra Neta. La cançó, mira, per totes les que us digueu Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: És l'èxit de la setmana i, per tant, té aquest tracte diferencial respecte a la resta de cançons, entrant també, per cert, al top 10 de la llista. Mr. Know It All, Teddy Swims, èxit de la setmana i cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora. A 1:04 d'aquest divendres, de seguida, atenció al so de Jamaican Bam Bam de Ugel. També, atenció als tallets, una mica de Sia, de Bruno Mars, de Chiran, o, per exemple, la nova d'Ariana Grande, que sona a continuació. Però abans...
1: amb Jordi Plans.
0: Justin Bieber. Això es diu Beauty and a Beat. Benvinguts, bon divendres.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Ràdio Flashback Andorra.
6: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
7: Comencem parlant de futbol. El partit de la selecció andorrana debutava ahir a la Nations League amb una derrota per 1-2 contra Malta a l'estadi de la Federació Andorrana de Futbol. Un partit que va servir per homenatjar a Sant Nicolás, que va arribar a les 102 internacionalitats després d'haver superat el centenar el passat mes de juny. En ciclisme, la Federació Andorrana eliminarà a partir de l'any que ve els avals i les finances individuals aplicats als ciclistes professionals residents. El sistema serà substituït per un fons comú antidopatge amb una aportació inicial associada a la primera llicència i es retornaran íntegrament les garanties constituïdes fins ara. La modificació arriba després de mesos de discrepàncies arran de la proposta d'exigir un dipòsit de 7.500 francs suïssos, uns 8.000 euros, per afrontar possibles costos d'expedients de dopatge. Parlar de Mònica Dòria, que s'ha classificat per les semifinals de caiac K1 i canoa C1 en la primera jornada del Campionat d'Europa que es disputa a Itàlia. En caiac, l'andorrana va completar el recorregut sense penalitzacions, amb un registre de 89 segons i 52 centèsimes, que la va situar 11a a 5 segons i 15 centèsimes del millor temps.
6: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
8: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
6: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto... Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques. Andorra. Andorra. 96.0.

també de Solto. Jamaican Bam Bam, la cançó que ens ocupa aquesta hora del migdia a l'antena de Flashback. Passen 3 minuts d'un quart de dues. Atenció, perquè arriben els tallets. Era això.

David Guetta és qui posa la producció, Teddy Swims i Tones and I, els encarregats d'acompanyar amb la veu aquesta cançó feta a sis mans. Gone, gone, gone. Arribant a dos quarts de dues del migdia, atenció perquè de seguida hi posem Ed Sheeran, un nom que a les darreres hores està també notícia. Abans, però, Bruno Mars, una altra de les cançons que formen part d'aquest últim disc d'artista. On My Soul, sona Flashback.

La veu d'Anna Mena i també de Lola Índigo han unit forces en un mateix projecte amb una cançó que també s'ha quedat al nostre número de la setmana. Més d'una setmana consecutiva a la nostra llista flashback.cat, allà ho podreu trobar. I mira, parlant de la llista i fent un cop d'ull també abans de l'actualització de prop de demà passat, de diumenge, diumenge a les 5 i fins a les 9, i observareu aquesta pujada de 8 llocs a la llista. El número 21 l'ocupa Ariana Grande.

Diumenge sense drama. També els catarres formen part del cartell del proper 23 de desembre al Palau Sant Jordi, l'últim gran festa de l'any del 120è aniversari del RAC. També hi seran búhos, també hi haurà sopa de cabra i, en aquest cas, els tallets. Deixem els catarres enrere i donem la benvinguda a James Blunt. Entra al 43 de la llista, això que es diu Taste Like Summer.

0: Ya mismo nos vamos, Bad Bunny. Aquesta es diu Nova York, una de les que evidentment no hi va faltar i que a més doncs, la gent més va gaudir a la casita de Bad Bunny, que ja sabeu que és el que ens va ocupar doncs, ara fa uns mesos a Barcelona. De fet, a Barcelona i a la resta de l'estat. 6 minuts i arribarem a les 2 en punt.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: De seguida s'hi posa en Xavi Dalmau, que és qui us acompanya fins a les 4 en punt de la tarda. Ara, Olivia Rodrigo, Drop Dead, bon cap de setmana.

0: Són les dues, us parla Quim Barceló. Les compres continuen tenint un paper destacat entre els visitants d'Andorra. Segons la novena onada de l'Observatori del Comerç, entre juliol i setembre, el 84% dels turistes i el 82% dels excursionistes han comprat o tenien previst fer-ho. La diferència es troba en la despesa. Els visitants un sol dia destinen una mitjana de 113 euros per persona i jornada, mentre que entre els turistes la xifra és de 67 euros. L'estudi assenyala que l'estiu i a l'hivern aquesta despesa tendeix a moderar-se perquè es reparteix també entre restauració, oci i, en el cas dels turistes, allotjament. El col·lectiu de funcionaris de la policia ha mostrat la seva preocupació per la sentència del Tribunal de Corts que condemna dos agents per un delicte de detenció il·legal. El col·lectiu manifesta el seu respecte per la independència judicial, però considera que la resolució planteja la necessitat de revisar els criteris, procediments i garanties amb què els policies han dut a terme determinades actuacions durant els darrers anys. En successos, la primera inspecció feta per l'equip que investiga l'incendi de la Carola no ha detectat indicis aparents de criminalitat. La cèl·lula integrada per especialistes de la policia científica, bombers i tècnics d'indústria descarta inicialment que el foc que va afectar gran part del complex residencial d'Ordino fos intencionat. Les primeres observacions també apunten que, quan les flames es van fer visibles, l'incendi ja feia algunes hores que cremava de manera latent. I la Massana construirà el seu nou mirador panoràmic a l'alt de la Capa, a la part superior de Palarinsal i a més a 2.500 metres d'altitud. L'estructura, formada per 13 anelles circulars, permetrà contemplar una panoràmica de 360 graus durant el dia i fer observacions astronòmiques a la nit. El projecte, obra de l'arquitecte Toni Ribaraigua i l'enginyer Carles Puig, té un pressupost de 837.000 euros i es completarà amb un camí temàtic i activitats culturals i turístiques. Les obres s'adjudicaran en el pròxim Consell de Comú amb la previsió d'obrir el mirador la temporada vinent d'estiu.
1: Flashback. This is my station. Freqüència d'èxits. Andorra, 96.0.
2: Escaldes Engordany. En Cap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
1: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
2: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
3: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
2: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
3: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
2: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
4: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
5: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
6: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
7: La ràdio musical d'Andorra.
8: 96.0.

l'hora dels adeus, oques. A poques dates dels seus quatre concerts a l'Olímpic Lluís Companys, una de les cançons que ben segur no faltaran al repertori en directe. D'oques, gràcies aquests dies. Sort de tu, a Flashback, només èxits. Amb un tros d'èxit d'Ed Sheeran abans, I Just Might, a Flashback, Bruno Mars.

Dai, Dai, Shakira, des del Mundial de Futbol del 26. Matrimoni inseparable, els Mundials de Futbol i Shakira. Flashback, només èxits. Sobre el projecte de Kevin Parker, Tame Impala, amb la col·laboració de la Jenny de Blackpink per Dràcula, a Flashback.

0: aquesta s'embutxacava el Grammy a l'artista revelació del 25. Olivia Dean, Men I Need, a Flashback. Estem buscant les 3 de la tarda. A punt des de Nova York, Belong Together. El primer èxit de Mark Ambor el tenim a punt. Abans, el primer èxit de...
1: amb Xavi Dalmau.
0: Chris de Sarandí des del Regne Unit, això es diu Good Old Days.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims a Flashback. La cançó que estem mimant durant tots aquests dies és l'èxit de la setmana i l'hem fet servir per obrir nova hora d'èxit. Són les 3 i 3 minuts. Tenim a punt Miles Smith. Abans, el fenomen girl band del moment arreu del món.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Sembla la ONU, aquesta formació que es diu Cat's Eye, a Flashback, Animal.

0: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. El matí i la mare que el va parir.
8: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
7: Feedback.
9: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
7: Backstage.
10: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
7: La llista.
11: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
7: El vermut de Llucia Ferrer.
11: Toca fer el vermut a Flashback.
7: Va de Barça.
11: Gol!
7: I el tardeu de Flashback.
11: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
7: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Aquesta setmana, a la...

0: de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Des de França, Uigel, la col·laboració i la producció de Sol Topar, Jamaican Bam Bam, Flashback, només èxits, Caigo i Eva Max, preparats per fer reviure una vella melodia de Shakira. Abans, Funk, fet a casa nostra des d'Osona, el debut a Flashback de Mai Halis. Ballo sense tu, a Flashback.

El canari que ve del porto-riqueny Elvis Crespo per La Graciosa. Flashback, només èxits. Fever Dream. Últim èxit del britànic Alex Warren a Flashback.

una de Nexo, l'últim àlbum de Nil Moliner, Tu cuerpo en braille, a Flashback. Només èxits. Die on this hill, el debut a Flashback de la britànica Sienna Spiro.

Els Catarres ja acabada la seva gira d'estiu, a punt de fer-ho. I de cara a la tardor, hivern, gira en format de trio i en petit format. I atenció, dia 23 de desembre, Palau Sant Jordi, l'última gran festa de l'any. Catarres, buhos, tiets i sopa de cabra en concert. El 120è aniversari del RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya, amb flashback d'emissora oficial. No te'l perdis. Karol G, Bruno Mars, això pertany a l'últim àlbum de la colombiana, es diu Still. L'has descobert a Flashback.

0: Bizarrap i Daddy Yankee a Flashback. És la sessió 66 de l'Argentí. Línies de comunicació obertes. A les 4 comença el feedback. Ja pots dedicar la teva cançó a qui vulguis. Hi ha motius que estem a tocar del cap de setmana. A punt l'Albert Plana de Vall i la Cristina Càmara i Sabrina Carpenter per apropar-nos
1: amb Xavi Dalmau.
0: A les 4 de la tarda, abans anem de festa, amb partida de ping-pong inclosa un altre cop a Flashback, Miqui Núñez. Adéu!

0: Hola.
1: Aviam, si
2: em podeu
1: posar...
3: M'agradaria.
4: Com era la cançó, nois?
5: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
6: Sí!
7: Bona tarda, què tal? Com va la vida? Espero que tots molt bé.
6: Com
7: Cristina
6: va,
7: Càmara, tu què tal?
6: Jo molt bé, i tu com va?
7: Jo, mira, saps que tinc ganes d'anar... Mira, he d'anar a veure dues pel·lícules aquest cap de setmana. Dues no podré veure. Amb una ja estaré afortunat. La bola negra, veure
6: què
7: tal.
6: La bola negra, sí, sí, aquesta
7: perquè,
6: també.
7: No,
6: estem d'acord, aquí.
7: I jo crec que s'ha de veure per sí. Després dir si t'ha agradat o no. I després, aquesta, jo crec que aniré a veure primer aquesta, que no a la bola negra, que és Resident Evil, la nova visió del director de Weapons i tal, i en tinc moltes ganes, d'aquesta.
6: Aquí potser no m'hi trobaràs tant,
7: moltíssimes moltíssimes ganes.
6: Ai.
7: Perquè crec que m'agradarà molt. I la vull veure.
6: Doncs ja ens explicaràs, a veure si ens la recomanes per aquest Halloween.
7: A veure si la puc anar a veure. Bé, dit això, Cristina,
6: sí.
7: Estem a divendres ja... Faves tendres i tenim dos superregals, que és l'àpat pel racó, que portem regalant cada dia aquesta setmana.
6: Exacte.
7: I el feedback, i després, que per cert, amb dedicatòries,
6: el 628... Ens demaneu una cançó?
7: 628 414 029, ens demaneu una cançó i ja
6: exacte.
7: Està. I després què més tenim?
6: Després, avui, i només avui, estem regalant fins les 8 del vespre una targeta regal de 50 euros pel centre comercial Finestrelles. Però primer ens has de contestar una pregunta. Ens demanes una cançó i ens dieu l'anècdota més divertida, la millor anècdota d'aquest estiu. Nosaltres ens la pensarem també. I la direm d'aquí una estona quan la tinguem ben pensada. Perquè potser no ens en recordem de cap.
7: Perquè no en ve res,
6: La nostra memòria, com ja sabeu tots, brilla per la seva ausència.
7: És a dir,
6: per tant,
7: no sé ni el que vaig fer ahir i sabré el que vaig fer l'estiu, però bé, és igual.
6: Per tant, 628 414 029. Ens expliqueu la vostra millor anècdota de l'estiu i podeu optar aquesta targeta regal de 50 euros.
7: No està malament.
4: WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback.

0: Mira, aquests són els amics de les arts, amb segurament t'estimo, i continuem amb més amor, que és la gent que estimo, que també wow. Ens demaneu a wow, diu, al feedback, 628-414-029.
1: Bona tarda, Flashback. Avui us volíem demanar la cançó La gent que estimo i dedicar-se-la a la Clàudia, una nena intel·ligent, carinyosa, sí, esportista i preciosa, que avui fa 9 anys. Ui. Moltes felicitats, Clàudia.
0: Bon any.
1: Si ens la poguéssiu posar entre les 5 i les 5 i mitja, seria fantàstic. I si podem participar als concursos, també. Una abraçada i molts petons.
0: Adéu, adéu.
2: Molts
0: bon
2: petons.
0: Any, vull dir que 9 anys són uns anys guais, 9 anys. Tenir
2: sí,
0: 9
2: sí,
0: anys.
2: Sí,
0: no, bon
2: anys,
0: any,
2: sí, sí.
0: No m'ha quedat bé, això. Però bé, doncs felicitats. Anem a posar-te La gent que estimo, d'Oques Grasses. Porto

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
4: Aquesta setmana...

0: número 1 de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: La cançó de Gel i el Trenaté, la cançó de Moving to the Sun, eh? 628 414 029. Tenim anècdotes ja que us poden fer guanyar aquests 50 euros per anar al centre comercial Finestrelles, on estaràs envoltat de restaurants i botigues de les marques més potents, eh? Avui regalem aquests 50 euros. Què ens heu de fer? Enviar-nos una dedicatòria amb una anècdota porteta, no ens passem, de l'estiu, eh? Intentem-ho resumir al màxim. El 628 414 029. Finestrelles Shopping Center, a la sortida 12 de la Ronda de Dalt.
1: I sorpresa per tots, perquè nosaltres ni tan sols hem escoltat l'anècdota, perquè volem...
0: Que ens sorprengui.
1: Sí, en directe.
2: L'anècdota de l'estiu, d'explicar-vos, doncs, que estàvem amb les cotxonetes aquestes, que era a vegades a peu de platja, dits elàstics,
1: sí.
2: I el nen tenia pipí, i vaig anar amb el nen a fer pipí, i vaig deixar la nena amb la meva sogra.
1: Sí.
2: I res, que la que torno em trobo la meva sogra saltant com una boja en les càmeres amb els dits elàstics, igual que la nena. O sigui, va dir, hola... O si el temps de jo anar-me'n a fer pipi amb el nen, me la trobo allà tota desfassada, saltant als dits elàstics amb la nena. O sigui, és un momentazo que vaig dir, això m'ha marcat, però no per aquest estiu, no, sinó per tota la vida, jo crec, eh? Així que, res, i si puc entrar als dos sortejos que teniu avui vigents, moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I clar que sí, clar que sí.
0: La sogra necessita marxa, també, home.
1: No, sí.
0: S'ha de moure, pot estar allà quieta a la tovallola.
1: És que me l'imagino,
0: Vinga, va, jo també salto, nena.
1: Aquesta imatge, que bo, que bo. Vinga.
0: 628 414 029, t'hem escollit aquesta d'Aitana, que es diu Conexión Psíquica.

0: dibuixar la millor gent del planeta. Recordeu que avui també us regalem l'última pata, perquè us aneu als restaurants al racó repartits per tot el país, per tot Catalunya, que n'hi ha un munt que ara repassarem, I aquesta setmana doncs regalem àpats i avui últim dia. Què heu de fer? Doncs enviar-nos dedicatòries al 628-414-029 i podreu provar la seva fantàstica cuina mediterrània, amb les pizzas, amanides, postres, unes carns fantàstiques. Tot això només enviant un àudio al nostre WhatsApp dedicant una cançó.
1: I si us toca, podreu escollir entre Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, que aquí hi ha tres, Sitges, Vilanova i la Geltrú, i Castelldefels, que aquest últim és nou i, per tant, s'haurà d'aprovar també. 628-414-029. Avui és l'últim dia de la setmana que regalem aquests dos àpats per anar a les pizzeries al racó, sisplau, no us ho perdeu,
0: Doncs ja ho sabeu, si voleu tastar la cuina mediterrània fantàstica i excel·lent que tenen al racó, doncs ens envieu les notes de veu. Va, anem a escoltar més coses.
2: La Laia, des de Calafell.
1: Hola, Laia.
2: Una anècdota i rapideta, com heu dit, curteta, perquè sé com van els temps.
1: Picada.
2: Doncs mira, cada any ve la meva sogra una setmaneta a l'estiu.
0: Sí.
2: Fent servir també el que ha dit l'altre oient de la sogra.
0: Sí.
2: I va venir una setmaneta amb els meus fills, el meu marit i tal. I em va dir, escolta, Laia, vols que anem avui al bingo a provar?
1: Val.
2: I diu, i ens prenem mal. I dic, bueno, doncs clar, si convides tu, endavant.
1: A provar,
2: I vam anar al bingo i la sorpresa va ser que només sentar-nos canto una línia i canto un bingo.
1: Apa.
2: O sigui, tot va ser supermeravellós. Va sortir una nit rodona, ens vam riure moltíssim. I res, vull entrar en el concurs del Finestrelles, tots els concursos que tingueu.
1: Perfecte, tots els concursos que tinguem, és a dir, racó, dos àpats i la targeta regal de 50 euros.
0: Ara fa molt que no vaig al bingo.
1: Ui, jo no he anat mai.
0: No hi has anat mai?
1: M'encantaria anar.
0: Jo, bueno, no tant al bingo, no és veritat, és al casino, al bingo no, que és diferent.
1: Ah, va, sí,
0: al casino, sí. Al bingo, potser no hi he anat mai, al bingo.
1: Hi ha vegades que regalen com, o sigui, fan un sopar. Vull dir, per 6 euros t'entra entrepà, beguda i cartró.
0: El bingo?
1: Sí, i a vegades que sí, que alguns bingos ho fan, em sembla ideal, un pla de nit.
0: Ho he de provar.
1: Ideal.
0: Sí. Doncs mira, li posem a Karol G, Jude Line i Rosowski amb Baby Wow, 628-414-029.

petó de bon dia i sent de bona nit. Que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré. Però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: Aquest és Ivan Erzo, que et prometo, mira, que l'altre dia va estar al backstage. El van entrevistar a Marc Frigola i l'Andrea Romera, i que podeu recuperar l'entrevista, que deu estar penjada ja a Instagram, o suposo que a la web, i o YouTube també la podeu trobar. Anem a escoltar la dedicatòria.
1: Hola, bona tarda, nois.
2: Ei,
1: quina hola, alegria. Feia dies que no us podia escoltar.
2: Ah, mira.
1: I per fi esteu aquí. A més, he sentit que esteu fent un sorteig d'una targeta de 50 euros.
2: Sí.
1: Guai. Anècdota. Doncs ara us en explico una. És divertida perquè me l'agafo ara de forma divertida. En el seu moment no
0: fa
1: ho va
0: pinta
1: ser.
0: Que no, eh?
1: Bueno, total, que estàvem començant el temps de calor...
2: Sí.
1: I ja venia molt de gust banyar-se i aquestes coses. Jo tinc dos gossos, vam sortir a passejar amb els gossos, bueno, pel bosc, pel camp... després d'un parell de tombarelles per un barranc...
0: Sí, ai.
1: Em vaig donar compte que m'havia fet molt mal a una cama.
2: Ostres.
1: Total, que tenia... Se m'havia clavat, creuen que va ser un pal. Se m'havia clavat un pal a tota la cama i he estat dos mesos, juliol, agost i mig setembre...
2: I molt,
1: sense poder-me banyar! Aquesta és la meva anècdota.
0: Bueno,
1: i ara m'ho agafo
0: lliure,
1: perquè ara només veig com una mica d'aigua a qualsevol lloc allà que...
0: Ja t'hi tires, eh? Ja t'hi tires. No m'estranya, no m'estranya.
2: Com ha de ser.
0: Hosti, Déu-n'hi-do, quin espant, no?
2: Perfecte.
0: Amb un pal aquí clavat, a la cama.
2: A la cama, que heavy.
0: Terrible.
2: Sí. Escolta, moltes gràcies per la dedicatòria, perquè ens ha demanat, et prometo,
0: Ivan Erzo.
2: I res més.
0: Vinga.
2: Això, que gràcies, estàs apuntadíssima.
0: Anem a escoltar Ariana Grande, Hate That I Made You Love You. Recordeu, 628-414-029.
3: Hey, it's Ariana Grande. You're hearing...

0: Bona tarda, Flashback. Aquí som la Xènia i...
1: El Marc.
0: Que tornem de la feina i ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Ja dormiré, de La Fúmiga.
2: Sí.
0: A veure si es fa més amè el camí. I ens agradaria participar a tots els concursos que teniu, però sobretot el del racó.
2: D'acord.
3: Perfecte.
2: Apuntats. Mira, un altre dels concursos que tenim avui, i només avui, és que pots aconseguir una targeta regal de 50 euros pel Centre Comercial Finestrelles, on estaràs envoltat de restaurants i de marques molt potents. Eh? Per participar-hi, ens has de dir quina és per tu la millor anècdota que us ha passat, l'estiu sobretot. Entre tots vosaltres sortejarem aquesta targeta de Finestrelles entre tots els missatges, que en portem uns quants ja, i algunes de molt sinistres.
3: Sí, sí, entre sinistres, sí.
2: Un altre que també s'ha clavat no sé què, que ara l'escoltarem, o d'aquí una estona, déu-n'hi-do. Finestrelles Shopping Center, a la sortida 12 de la Ronda de Dalt. Per tant, si t'animes i la tens clara, l'anècdota, al 628 414 029, important, intentem sintetitzar, 40-50 segons, com molt màxim.
3: Exacte.
2: Molt màxim, molt màxim.
3: I si voleu d'aquest estiu o d'altres estius, el que vosaltres vulgueu. Una anècdota divertida, animada o... és que l'acabo.

0: Quevedo i Elvis Crespo, la cançó que es diu La Graciosa, al 628-414-029. Si et ve molt de gust escoltar una cançó i dedicar-la, estàs al lloc ideal, eh? El feedback de Flashback. Cada dia, 4 a 8, ens dediquem a posar les cançons que ens aneu demanant a través del WhatsApp i també regalar-vos un munt de premis. Avui, per exemple, tenim aquest val de 50 euros per gastar-vos al centre comercial Finestrelles, a la sortida 12 de la Ronda de Dalt. Aquí ens heu d'enviar una anècdota i una dedicatòria.
1: I després la vostra anècdota preferida de l'estiu o una anècdota de l'estiu. I després...
0: El racó.
1: Exacte. Dos àpats per anar a les pizzeries al racó, pizzeries mediterrànies, que no només hi ha pizza, però hi ha pasta, carns, postres, creps... Hi ha tot el que us pugui agradar.
0: Mira,
1: allà ho trobareu.
0: A veure què ens demanen aquesta cançó, qui, si ens expliquen anècdota o no sé exactament què. Però sí que sé que ens demanen ginestar.
2: Hola, Flashback, soc l'Àgada i l'anècdota que m'ha passat aquest estiu és que els inflables, la meva mare i jo vam voler fer una cursa i llavors la meva mare es va dislocar el braç.
1: No.
2: Total, l'ambulància...
0: I el merder.
2: Bueno, i voldria participar tots en els concursos i li vull dedicar que... alguna cançó de ginestar perquè es recuperi. Adéu.
0: M'ha fet gràcia... Sí, bueno, i clar.
1: Ambulància i bé.
0: Em va fotre el dia
1: en
0: l'aire. Amb l'espatlla dislocada i mira...
1: Tu veus on val?
0: I jo, sense anar als inflables, és que...
1: És que... Mama.
0: Què fas, mama? Per favor, comporta't. Ginestar i Nil Moniner. Amb qui estaràs, eh? Recordeu, 628-414-029.

0: cada tarda a Flashback. Anem a escoltar els tiets amb Era Això, el 628-414-029. A veure què.
1: Hola, bona tarda, Flashback.
2: Bona tarda.
1: Doncs jo tinc una anècdota, que quan tenia 12 anys
0: sí.
1: jugàvem a amagar-nos.
2: Val.
1: Anàvem a l'estiu a Santa Maria Palautordera,
0: passar
1: les vacances. I me vaig clavar un ferro al pulmó dret.
2: Ostres.
1: Que em van donar... Tenir que anar a donar 3 punts.
2: Buah.
1: Sort que tenia grassa i no me vaig perforar el pulmó.
2: Menys mal,
1: amb 12 anys. A l'Hospital de Granollers m'ho van fer.
0: Epa, cuidado, eh?
1: I, bueno, aquesta és l'anècdota. I voldria l'última cançó dels Detallets.
2: Molt bé, te la posem.
1: I a veure si tinc sort amb el concurs. Gràcies, bona tarda.
2: Estàs apuntadíssima.
0: Es va clavar... no sé què,
2: clavar, cama. Es va clavar com un pal, no? Va dir?
0: Sí, una branca, no sé què.
2: Una branca a la cama. Branca.
0: Ai, a la branca, a la cama.
2: A la cama.
0: I ella, al pulmó.
2: Al pulmó, això és molt fort, eh?
0: Al tanto, eh? Hem de vigilar, eh?
2: Amb clavar-nos coses a l'estiu.
0: No ho fem. No ens claveu, no ens clavem coses. Important no fer-ho, eh?

0: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
2: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
3: Flashback. Andorra.
4: Flashback.
3: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
6: Hola, Flashback.
5: Hola, què tal?
3: Backstage.
7: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
5: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
5: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça.
5: Gol!
3: I el tarreu de Flashback.
5: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
8: Flashback.
3: Aquesta setmana, a la...

0: número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Aquesta és la Taylor Swift, la cançó que es diu The Fate of Ophelia, que precisament avui la cantant ha estrenat la reedició del disc The Life of a Showgirl, amb el títol afegit aquí de The Life of a Showgirl d'Encore.
1: Són un total de 4 cançons a banda de la que va anunciar el Patient Zero. També hi trobem Cleveland.
0: Sí. Val. Escriu malament, però Cleveland. És Cleveland.
1: Val. Cleveland. Pink Cloudin, sí. O Baby Lon, el videoclip de Patient Zero, que és el que estem escoltant, s'estrenarà durant tota la gala dels MTV Video Music Awards i estarà protagonitzat
0: per Colin Farrell,
1: sí, i Dakota Johnson.
0: És que també t'ho escrivim malament, això.
1: Estarem ben atents, però igualment. Bé, i també per la Taylor, i sortirà el videoclip.
0: Sí, sí, no, està bé.
1: No pot faltar ella.
0: Ah, evidentment, home, és la protagonista.
1: Ja m'imagino, una mica història d'amor anirà per aquí i la Taylor de tant en tant cantant. Què?
0: De fons amb la guitarreta, eh? Mira, sí. Taylor Swift és una de les més nominades als VMAs i també rebrà el premi honorífic MTV VMA Artist Director Honors.
1: Uau!
0: Jo crec que ja s'inventa.
1: Ja no saben quin premi inventar-se. Premis,
0: sí, sí. Ja prou. Destinat a aquells artistes que han portat la seva, és que clar, la seva creativitat més enllà de la música i han desenvolupat un estil estètic propi i definit.
1: És
0: a dir,
1: que això és
0: Taylor Swift ha dirigit algun videoclip, va fer aquell curtmetratge, que, bueno, un videoclip que era llarg, no sé, potser durava 20 minuts, allò. I jo crec que la premien per això i altres coses que ha fet. Segurament amb tot el mèrit del món, eh?
1: Perquè estil estètic propi i definit, la majoria d'artistes, o bé, gairebé la majoria, tenen un estil propi i definit, però bé, sí.
0: És el primer que donen, eh? Aquest de MTV VMA Artist Director Honors. És que, clar, s'han de fer sortir l'escenari i ja no saben com.
1: Però ja no hi ha nominats, no? Per aquest premi.
0: No, aquí te'l donen directe. Sí. Aquí
1: val,
0: no et nominen, aquí et reconeixen la teva feina. I ella, evidentment, també està nominada a un munt de premis, que dilluns ho repassarem, a veure com han anat els VMAs. Molt bé, escolta, Cristina, dit això, anem per Shakira i Burna Boy amb Dai Dai.
2: Mira, si ens poguéssiu posar la cançó de la Shakira del Mundial, dedicada al meu fill Biel, que anem al cotxe cap a gimnàstica, i si pot ser entre les 5 i 10, 5 i mitja, genial. I també volem participar al sorteig del racó. Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Molt bé. 628-414-029. Aquest és el WhatsApp on ens heu de fer arribar, si voleu, ja les vostres dedicatòries.

0: Mediterrani.
1: I amb una dedicatòria que ens han demanat, no és Miami, de Catarres, Buos, no,
2: Buos.
1: I Henry Méndez, que la tenim aquí.
3: Hola, soc l'Adrià.
4: I jo en Roger. I volem dedicar la cançó No és Miami als nostres pares.
1: Perfecte. Apuntats.
2: Molt bé, escolteu una cosa, important això, eh? Si us falta Can Bonària, us el porta el vermut de Llucia Ferrer. Arriba el Bonària Tour amb la seva food truck, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp.
1: El dissabte, dia 26 de setembre, és a dir, demà, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a la botiga Bonària del carrer Sant Agustí 3 de Puigcerdà, si la fas avui, sí, aconseguiràs un tiquet per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària, que estarà aparcada, doncs, a l'espai del vermut a Puigcerdà. Troba tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador oficial del vermut de Flashback.
2: Doncs vinga, carrer Sant Agustí 3, eh? Si esteu per allà i teniu ganes d'anar-hi, doncs aneu a comprar algun tiquet, el vas canviar i, escolta, ja
1: una
2: podeu provar l'hamburguesa al vermut.
1: Sí.
2: Arriba Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: pujada a 8 llocs aquesta setmana, posició número 15 que trobem a Ànima de les Katzai, que tenim també amb una nota de veu, 628 414 029.
1: Hola, Flashback, sóc la Chloe.
2: Hola,
1: Chloe. I un dia em va passar
0: què?
1: Que em va caure una taula al cap. Ostres. I tinc la cicatriu d'en Harry Potter.
0: Ai, per favor.
1: Ah, i m'agradaria que poguéssiu la cançó d'Ànima de Katzai.
2: Perfecte. Adeu. Chloe. A veure, és que hem demanat anècdotes d'estiu i ens hem trobat amb les situacions, estem trobant amb la situació, que tothom ens està explicant com desgràcies. Sí, perquè em vaig clavar un ferro al pulmó, vaig clavar-me una branca a la cama, bé.
0: La meva sogra no sé què, sí. És que clar...
2: La meva mare es va dislocar l'espatlla, sí. Bé, val...
0: Mira, avui...
2: Si es voleu continuar explicant, evidentment, nosaltres encantadíssim.
0: No, ho heu de fer. Avui al Feedback pots aconseguir una targeta regal de 50 euros del Centre Comercial Finestrelles, on estaràs, bueno, voltat de restaurants i unes botigues fantàstiques. I què has de fer? Ens has d'enviar una anècdota que t'hagi passat aquest estiu, i si no és aquest, doncs l'anterior, eh?
2: Pot ser la millor anècdota, la pitjor anècdota, bé, una anècdota que recordareu, que quedarà marcada.
0: I tot això al 628 414 029, i entre tot els whatsapps, sortejarem aquests 50 euros. A Finestrella Shopping Center, a la sortida 12 de la Ronda de Dalt. Ens ho envieu i la posarem... És que, clar, m'imagino, eh? Pues mira, anava caminant, vaig caure, em vaig trencar la tibia al peroné i després no vaig poder anar de viatge, aquestes coses, eh?
2: Ui.
0: És que, clar, déu-n'hi-do, eh?
2: No, sí, sí.
0: Al tanto. Heu de vigilar,
2: que... Sí. Tenim també una anècdota, que ara després la posarem, sobre un vaixell. I les hores, que a vegades confonen.
0: No acaba bé.
2: Acaba malament. Però clar, agafes l'hora per la matinada...
0: Perdó, digues.

0: Confons. No, bueno, sí, sí, posa, sí, posa la cançó.
1: De gorra neta a Marta, és que se m'ha disparat. Anem-la a posar ara mateix, no, no et volia tallar, perquè després tinc una anècdota jo que us he d'explicar aquest estiu. Eh? Va passar...
0: També d'avions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, un aeroport. Molt, molt, molt interessant. Vinga.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: tàndem i amb nota de veu, escolteu, que ens ha arribat, al nostre WhatsApp. Escolteu, escolteu.
1: Bona tarda. Doncs jo us explicaré la nostra anècdota de l'estiu, que no és la més divertida, però la que sí, no oblidarem mai. Vam agafar vacances per anar amb un ferri a Sardenya, que sortia de matinada. Llavors, teníem clar que des del minut 1, com que era la sortida de la nit del diumenge al dilluns, doncs el diumenge a la nit, amb tot el cotxe preparat, les maletes carregades, diem, bueno, truquem, a veure si tot va en hora o hi ha algun retard. Doncs la meva cara va ser quan truco i em diuen que aquest vaixell ja ha marxat a Sardenya la nit anterior, amb la qual cosa la meva cara, us podeu imaginar, que va ser un...
2: un mapa. Sí, sí, sí.
1: Aquesta ha sigut l'anècdota de l'estiu. M'agradaria participar en el val de 50 euros i ja que estem, demanar-vos la cançó de Tàndem, que els encanta a les meves filles. Un petonet.
0: Adéu. Mira.
2: És que s'ha de vigilar molt, eh? S'ha de mirar 50.000 vegades.
0: A mi em va passar una cosa similar amb un avió. Allà vaig perdre amics, allà, eh? Perquè, clar...
2: Amb les diferències horàries.
0: Amb les maletetes, tot a punt, i noi, que l'avió havia sortit... Era aquell avió, però havia sortit feia 24 hores, més o menys. No arribava.
2: A la meva mare també li va passar que va confondre les 16...
0: Amb les 6.
2: Amb les 6. I no marxava a Madrid o no marxava a París. Marxava a Gàmbia.
0: A Gàmbia.
2: Clar.
0: I era a les 4. I va anar a les 6.
2: Era un avió car. Per tant, sort que anàvem amb antelació, amb 3 hores d'antelació a l'aeroport, i va entrar ella i van tancar les portes del vol. Però s'ha de mirar 50.000 vegades perquè et fots uns ensurts.
0: Déu-n'hi-do. Ara ho ric, però quan estava allà em volia morir. Em volia morir.
2: Ara tothom... Us en recordeu, tal...
0: Te'n recordes que em vas equivocar de bitllet? Sí, noi, per què m'ho deixeu fer?
2: No me'n recordava.
0: Ja no me'n recordaves.
2: Sí?
0: 628 414 029. Va, anem a escoltar Aitana amb Superestrella, que tenim dedicatòria.
3: De Flashback, m'agradaria que dediquéssiu la cançó de Superestrella i pues participar al concurs del...
0: Segur, però, que li ha passat a més gent, això, eh? Que no vaig ser l'únic, eh? Bueno, aquesta noia amb el vaixell i jo amb l'avió. A fi, Déu-n'hi-do, un vol d'aquests necessaris, eh? Si no, ho perdíem tot. Però, bueno, escolta'm, ja ho trobarem.
4: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Aquest és Bruno Mars, la cançó de Just Might, des del seu fantàstic disc que es diu The Romantic. 6 de la tarda i 5 minuts, el feedback, volem les vostres cançons. Per què? Perquè tenim aquest regal d'aquests 50 euros perquè aneu al centre comercial Finestrelles i també la possibilitat que aneu a provar la fantàstica cuina mediterrània dels restaurants al racó, repartits arreu del país, i només ens heu d'enviar també una dedicatòria, evidentment a través del nostre WhatsApp, i amb sort doncs podeu acabar avui amb aquest àpat per dues persones al racó. 628-414-029. Per cert, Cristina, hem de parlar de les nostres anècdotes.
1: Ah, sí.
0: Però, mira, fem una i una, no les fem
1: una totes
0: una, comença tu.
1: Jo, a veure, és que la meva no és una anècdota com a tal, si m'arribo a recordar... No vaig prendre mal. Si m'arribo a recordar d'alguna, ja l'explicaré. Però una cosa que he fet aquest estiu, que no havia fet mai, és provar els musclos i segurament provar les sardines i els boquerons.
0: No ho hagués dit mai, Cristina. Sensacions, què tal?
1: Doncs mira, vaig provar primer com el natural, sí, a una paella.
0: No repetiràs, ja ho veig. Justet.
1: És com beure un got d'aigua de mar amb una textura.
0: Provar les ostres?
1: Les ostres no m'atreveixo.
0: No m'atreveixo a fer-ho.
1: És que tinc... Amb aquestes coses és una mica especial. De la mateixa manera que m'he provat els cargols i no em penso fer-ho.
0: No vagis per aquí,
1: però... Vaig provar també els musclos en escabetxe.
0: Sí.
1: A vinagrats i tal. Sí. I em van agradar.
0: Dissimulen la textura del musclo.
1: Sí, sí, perquè teníem textura més de tonyina. I vaig dir, val, això sí que ho compro. L'altre
0: em va costar
1: una mica. És que vaig anar a Màlaga i ja que anem a Màlaga, doncs hem a provar tema musclos i també peixos a... Els espetos, no? Es diuen? La llenya.
0: No ho sé. No vagis mai a Bèlgica,
1: A Bèlgica.
0: Que allà mengen musclos cada 5 minuts.
1: Però saps que també mengen allà formatge.
0: I creps.
1: Que és de les meves coses preferides, per tant...
0: No, musclos, creps
1: i formatge. Cap endins. Però bé, això.
0: Ah, està bé, Cristina.
1: Provar coses noves.
0: Home, ja toca.
1: Arriscar-se amb la vida.
0: A la teva edat.
2: Hola, Flashback, bona tarda. A veure, mira, primer volia demanar la cançó aquesta de Papa posa'm el disc, de Joan Dausà, que està molt bé per l'estiu. I com a anècdota, explicau-se, doncs mira, jo vinc a l'Ampolla i aquest estiu ens va donar la meva dona i a mi per descobrir platges.
0: Ai.
2: I vam dir, doncs anem mirant, per no anar sempre la mateixa, anem mirant platges. I un dia, doncs mira, per les valoracions vam anar a la platja del Tor, que està en l'Hospitalet de l'Infant, i entre l'Hospitalet de l'Infant i Vandellós. I bé, quan arribem al cotxe, amb el pàrquing, ja, bueno, doncs allà ja es vam trobar gent despullada i, bueno, vam anar a la platja i...
1: Sí, va ser divertit, no?
2: És una platja naturista, i nudista, però al 100%, i molt curiós, una platja preciosa, i també tinc que dir que a partir d'ara anem molt amb aquesta platja.
0: Mira, m'ha agradat,
2: Però, bueno, l'anècdota va ser divertida.
0: Els hi ha agradat, Cristina?
1: Es tracta de provar coses noves. Anar a una platja nudista, provar els musclos...
0: Llançar-se a la vida, que són 4 dies, Cristina.
1: I ja em portem 3
0: musclos i ells, mira, a la platja.
1: A la platja la meva mare està molt orgullosa de mi,
0: Jo també, Cristina.
3: Hola, feedback. Sóc la Martina. I la meva anècdota d'aquest estiu és aquesta. Jo, la primera setmana de juliol, havia d'anar al campus d'Eufòria, que començava un diumenge. I el dissabte vam anar al Waterworld amb uns amics. I em vaig fotre un cop increïble al front. I jo pensava que m'havia trencat el crani. Però bueno, només va ser un susto. Però vaig començar al campus amb un xitxon increïble al front, que semblava un unicorn. I... també volia dedicar la cançó d'aquella Julieta que t'esmulla la samarreta al meu pare i a la meva mare. I participar a tots els sortejos que estigueu fent. I, pues, eso. Moltes gràcies. Adéu.

0: Anem a escoltar Sigaflaues, que no s'acabi.
1: Hola, Flashback, sóc el Jordi i voldria que fiquéssiu la cançó de Que no s'acabi l'estiu, perquè ja s'acaba l'estiu.
2: Sí.
1: I també participa a tots els concursos possibles. Adeu, Flashback.

0: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Go Bunny, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunny te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunny també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunny.com. Go Bunny, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
6: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
2: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Les Demon Hunters, qui pot dir Demon Hunters, el tema que es diu Golden, que segurament tots coneixeu i heu escoltat, i heu vist la pel·lícula unes 200 vegades. Doncs ara, mira, una altra vegada la cançó.
1: Clar.
2: Hola, amigos de Flashback.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola.
2: Bueno, mi anécdota es cómo los conocí.
0: Ay, qué guay.
2: Y los conocí literalmente ya hace un año.
0: Sí.
2: Wow. En septiembre del año pasado.
0: Sí.
2: Viajé, conocí mis vacaciones. Y una vez iba por la playa y escuché Golden de Hendrix.
0: Sí.
2: Entonces, desde ahí no me he despegado. Aquí en Colombia los escucho diario. Y nada, les mando un abrazo. Gracias por acompañarme un año más aquí en Colombia, escuchando toda la música que me encanta. Les mando un abrazo. Y si me pueden poner Golden por aniversario, se los agradezco. Un abrazo.
1: Aniversari d'escoltar-nos.
0: Qui ho havia de dir? Que a través de Golden guanyaríem un oient a Colòmbia.
1: Molt fort.
0: Que ens va escoltar per atzar en una platja, ha dit. Caminant per allà, havia algú de l'internet flashback.
1: M'encanta aquesta història. Gràcies, Ivan, per compartir, per celebrar aquest aniversari escoltant Golden.
0: M'agrada, una versió molt forta. Molt bé, camí de 6:45 d'aquesta tarda, tenim My Halis ara amb la cançó que es diu Ballo sense tu.
3: Hola!
4: Hola, flashback! Estem a Múnich i volem demanar la cançó de My Halis, Ballo sense tu, que l'hem descobert fa molt poc i ens encanta. Moltes
3: gràcies!
0: Adéu, des de Múnich, eh?
1: I aquesta altra tenim.
5: Hola, flashback. Mira, et volia preguntar si ens podies ficar la de Ballo sense tu, de My Halis, que la cantant m'agrada molt.
1: Ui, la cantant t'agrada.
5: Gràcies, adéu.
1: Perfecte.
0: Molt bé, doncs aquí la tenim.

0: sola i als campaments del cau.
1: Oi, què passa?
0: Hi va haver una tempesta fuertíssima l'última nit. Total, que estàvem a dintre la tenda,
1: sí,
0: i de cop va començar a pedregar i nosaltres estàvem aguantant la tenda perquè no sortís volant i perquè no es mullessin les nostres coses.
2: Ostres!
0: I també vull demanar la cançó de Guapíssima.
2: Molt bé.
1: Adéu, adéu.
2: També ens ha explicat que vam fer una barbacoa de xutxes.
1: Mira, m'encantaria fer-la.
2: No, sí, sí, m'ha semblat curiós.
1: Com els americans, que demana els marshmallows.
2: Els marshmallows, això.
1: Sí, els núvols aquests, que no sé com es diu en català, me'n recordo ara. Doncs allà i vinga, anar menjant.
2: Si m'ho permets, està sobrevalorat, trobo.
1: Evidentment que està sobrevaloradíssim.
2: Sobrevaloradíssim. Ja no només fer-ho, sinó...
1: Menjar-ho?
2: Menjar-ho. No sé, no sé.
1: Què més?
3: Hola, Flashback!
2: Hello.
3: Hola, Flashback! Jo sóc la Índia.
4: Jo sóc la Lluna.
3: Som dues germanes. Volem participar en tots els concursos. I l'anècdota és un dia a l'estiu estàvem a casa d'uns amics, que era el seu aniversari, i van convidar tota la classe a la seva piscina. I doncs jo vaig... Un nen estava a la piscina, a fora de la piscina,
1: sí,
3: dret, i li vaig tirar una pilota, no a ell, sinó la vaig tirar, va rebotar amb l'aigua i li va tocar el cul. I
1: es va
3: la meva
1: sort,
3: millor amiga estava al costat i no s'havia enterat de què havia passat perquè no ho havia vist, i el nen es va girar i li va dir tu! Li va dir a l'amiga i la va agafar i la va empujar a l'aigua.
1: No, no ho feu.
3: Bueno,
1: no,
3: aquesta és no la nostra anècdota.
1: No ho feu, no ho feu.
3: I la nostra... ens agradaria dedicar-li una cançó a la May i la Blanca, que són les nostres amigues del col·le.
2: Uh-huh.
3: Guapíssima.
1: D'acord. Adéu, adéu. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Mira, abans d'escoltar la propera dedicatòria, que sapigueu que avui i ara lligarem U2 amb Rosalía. U2 ha estrenat nova cançó titulada Silencio, així en castellà, i mira, sona així. Silencio!
2: Silencio!
1: Suposa el retorn de la banda irlandesa amb nou material des de fa 10 anys que no traien res. El disc portarà el nom de Carnaval de Luz, tant amb el castellà, U2.
2: No, sí, sí.
1: I arribarà el 13 de novembre i serà el 16è disc de la seva carrera.
2: La banda l'ha qualificat com una col·lecció de cançons caòtiques i provocadores i sagrades, per així dir-ho. Seran un total de 12 cançons que tindran una col·laboració pòstuma i estem parlant de Dolly Parton, d'aquesta col·laboració a qui escoltarem per última vegada amb Torn.
1: Sí.
2: També hi ha un misteri per resoldre encara. Una de les cançons es titula The Mirror Maker, entre parèntesis, Rosalía. The Mirror Maker, Rosalía, va.
1: Sí.
2: El que segur és que no és una col·laboració, però no sabem si és un homenatge a la catalana o el tema estarà inspirat en la seva música o què.
1: Clar, al principi els rumors era que hi havia una col·laboració, perquè tu veies el tracklist, veia Rosalía, però no és la col·laboració, està confirmat, si no sé, ja veurem què serà. Que, per cert, avui Rosalía fa 34 anys,
2: Felicitats. Eh?
1: Felicitats
2: a Rosalía.
1: A la Rosi, amb els seus 34 anys.
2: La Rosi.
1: Als 34 anys. No anem a escoltar Rosalía, sinó anem a escoltar Stolen Dance de Milky Chance, que és un tema enorme i que ens demaneu també amb una nota de veu.
2: Que ens ha arribat, no, amb un text, per SMS.
1: Què m'estàs dient?
2: Sí, ens ha arribat.
1: Però encara funciona, això?
2: Sí, per missatges.
1: Quin mòbil?
2: No, el nostre mòbil.
1: El de la ràdio?
2: El mòbil de la ràdio, però clar, no el podem veure al WhatsApp a l'ordinador, sinó que ens ha arribat per missatges al mòbil, que ho podem veure.
1: Va, digues.
2: A la bústia, no? Potser, no la bústia, però
1: no
2: bé,
1: sé.
2: Aquest concepte. Li direm que l'ha deixat a la bústia,
1: sí,
2: que és més divertit. Diu, hola, Flashback, voldria dedicar... Sí, oi?
1: Envia un SMS.
2: Diu, voldria dedicar la cançó de Stolen Dance de Milky Chance,
1: sí,
2: al meu germà petit. Gràcies.
1: Molt bé. Doncs mira, si us animeu, el podeu fer servir. Ara, ja, ara ja sabem on està, perquè hem
2: rebut. No, sí, també tenim un missatge d'ahir d'una oient que ens aparem una cançó, però clar, no el vam llegir perquè no mirem, això.

0: Hola, soc en Fèlix. Mira, hola, voldria Fèlix. Dedicar una cançó a la meva dona, que estarà a punt de plegar, que és la de Charango, com una lluna a l'aigua. Sí, i bueno, dir-li que vagi de pressa, que marxem, que ens anem al cap de setmana fora. I voldria participar també al sorteig dels àpats del racó. Moltes gràcies. Adéu.
1: Adéu. Doncs mira, adéu. Tenim els àpats del racó, que avui és l'últim àpat que regalem, amb dedicatòria al 628-414-029, i també regalem aquest val de 50 euros per gastar-vos-el al centre comercial Finestrelles. Que per participar-hi ens heu d'enviar una anècdota que us hagi passat aquest estiu, ens l'envieu amb una cançó al 628-414-029. A Finestrelles Shopping Center, a la sortida 12 de la Ronda de Dalt.
2: I tu què? Anècdota d'estiu.
1: Anècdota d'estiu? Mira, els aeroports.
2: Ah, els no avions. Ens movem, no ens
1: movem. Per això no vull viatjar, perquè sempre em passen coses.
2: Però què va passar?
1: Als aeroports. Ui, sí, mira, era aquest estiu, vol de tornada a la nit, jo crec que era a les 9 o a les 10, estem parlant d'Itàlia a Barcelona, Nàpols-Barcelona. I hi havia una dona...
2: Curiosa?
1: Que, bueno, que jo crec que portava totes les substàncies il·legals dins del cos. Anava d'un costat a l'altre. A punt d'embarcar, estem al túnel aquell, al Finger aquell, que anava d'un costat a l'altre, i li dic a la meva parella, i dic, hòstia, dic, anem tard i ja veuràs que ara no podrem perquè no la deixaran pujar i tot el rotllo fumant allà dintre. Bueno, terrible, terrible. Aconsegueix pujar a l'avió i li dic, dic, tinc tanta mala sort, sóc tan imant jo
2: per tot el friqui
1: que se'm fotrà al costat. I efectivament,
2: I
1: al costat.
2: Ben al costat,
1: al costat. Al costat. I no parava de xerrava molt, anava per ultrapassada,
2: Sí.
1: I l'hostessa li anava dient, vale, calmis, I l'altre, sí.
2: Calmis i apagui el telèfon.
1: Bueno, anàvem al telèfon i feia com una videotrucada, no sé amb qui. L'avió a punt de l'airar-se, entrant en pista, doncs estava allà. I li anava dient, papi xulo, al de l'altre costat.
2: Ostres.
1: I jo, hòstia, em volia morir.
2: Clar, amb una videotrucada.
1: És que m'ha de tocar al costat.
2: Tu estaves al costat i podies veure la cara de la persona.
1: Tenia al costat, podia veure perfectament.
2: A la qual estava dient papi xulo.
1: Sí. I ve l'hostessa ultraemprenyada i li diu, no m'has entès, apaga el mòbil ja. I agafa el mòbil i se'l fot a la falda.
2: No.
1: I l'altre diu, no m'has entès bé, o pagues el mòbil o baixes.
2: O marxes.
1: I no, l'apaga i dic, hòstia, ja veuràs que ara tots seran problemes.
2: Posa el mòbil a la faldilla com si no es enterés.
1: Exacte, em donarà conversa a mi, jo no vull parlar perquè no tinc res a dir-li. Noi, va ser l'avió, va deixar de tocar a terra i es va fotre a dormir.
2: Mira, millor.
1: La mona, clar, que anava ultraborratxa, anava ultrapassada. Sí.
2: Mare meva.
1: I vam arribar i es va fotre al lavabo i va estar... Tot el passatge havia sortit de l'avió i encara estava...
2: Parlàvem amb papi xulo.
1: Sí, amb papi xulo.
2: Perquè, clar, es trobaven a faltar després de mitja hora de vol.
1: No, terrible.
2: Quanta estona és?
1: Una hora i tres quarts.
2: Sí, doncs mira.
1: Imagina't, jo patint perquè dic, hòstia, hauràs que es fotrà a xerrar i jo no sé què dir-li i moriré de vergonya. I no, es va fotre a dormir, gràcies a Déu. Amb el papi xulo allà esperant el mòbil... Va ser increïble.
2: Ostres,
1: no em havia passat mai. Bé, Cristina, anem a escoltar la Miley amb Bass Persuades.
2: I també amb una altra anècdota.
3: Les meves anècdotes, les dues del mateix dia, del mateix viatge. Estàvem fent un viatge de 3 setmanes per la costa oest dels Estats Units.
1: Problema, segur.
3: Aquell dia concret havíem d'anar des de Las Vegas fins a Fresno,
1: passant
3: per Death Valley. Doncs bé, la primera anècdota va ser que no vam poder anar a Death Valley, un dels llocs més àrids del món, perquè uns dies abans havia plogut i estava tot inundat.
1: És mala llet, no plou mai.
3: Com no hi vam poder anar, vam anar a Los Angeles amb uns amics i vam anar a Universal Studios.
2: Està bé,
3: Quan vam arribar a Fresno, arribem a l'hotel, que havíem reservat per una agència d'internet, i resulta que el propietari de l'hotel, sense informar a ningú, no menys a nosaltres, havia cedit el local amb una societat de gent sense casa.
2: Hòstia.
3: O sigui que ens vam quedar que no teníem... Era a les 9 de la nit o a les 10, no recordo. I no teníem hotel a Fresno.
1: Us vau quedar sense casa, vosaltres?
3: Tampoc teníem internet al telèfon. Així que vam anar amb un restaurant de cadena ràpida. I vam demanar ajuda al dependent i ens va poder trucar a un hotel i ens va aconseguir un hotel per aquella nit.
1: Déu-n'hi-do.
3: Vinga,
1: adéu.
2: Menys mal.

0: amb Carles Pérez. Qui t'ha dit que no es pot viatjar en el temps? Entra a flashback.cat i recupera el que t'has perdut de la nostra programació.
1: I no pateixis, per tornar al present
0: no cal ser un expert en física quàntica. Flashback. Són les 7.

0: flashback. Soc el Quim.
1: Hola, Quim.
0: I ara mateix estic anant amb la meva família cap a la muntanya.
2: Sí.
0: I voldria dedicar la cançó de Talk to You a tota la meva família i a tots els amics que ara mateix estem anant cap a la muntanya. I l'anècdota de les vacances...
2: A veure...
0: És que vam agafar un ferri per tornar d'Itàlia fins a Barcelona.
2: Sí.
0: I vam veure dos dofins.
2: Bueno,
1: ai,
2: mira,
1: que guai.
2: Una de maca.
1: Una anècdota feliç, escolta.
2: Clar, és que al final, no? I tots són drames, eh? 628-414-029, per ser el número 1, tot jo a Flashback, a la llista d'èxits de Flashback. Aquest diumenge veurem si continua o no amb enquadres a les tardes de la tarda de diumenge. Anem a escoltar més coses perquè arriba Benson Boone.
3: Hola, Flashback.
1: Hola.
3: La Uma.
1: Uma.
4: I l'Arlet.
1: L'Arlet.
3: I avui us volem demanar la cançó
4: de Beautiful Things.
3: I li dediquem a totes les nenes de cinquè de l'escola de Llers.
4: I ens agradaria participar a tots els concursos, ja que sempre escoltem Flashback.
2: Sí,
4: també ens agradaria demanar que la fiquéssiu més o menys cap a les 7 i 5.
1: Perfecte. Clavat, clavadíssim.
3: Perquè ara anem a teatre.
2: Sabeu quina hora és ara mateix? Cristina, què
1: posa? I ho han teatralitzat, al final.
2: Sí.
1: Sí, quina hora és? Quina hora és?
2: Què posa? Què posa aquest rellotge?
1: D'aquí 5 segons,
2: no,
1: 4,
2: 3...
1: 2, 1, 7 i 5.
2: Pam, 7 i 5, clavat. Oh!

0: Hola, Flashback. Li vull dedicar a la meva mare la cançó de la fresca de Figa Flowers. I també voldria participar al sorteig de les finestrelles. Adéu.
1: Adéu.
2: I tenim aquesta altra ja per la següent cançó.
3: Doncs vinga.
4: Hola, Flashback. Hola. Em dic Gona. I li vull dedicar una cançó al meu germà perquè estem anant cap a Andorra i, bueno, costa una mica esperar. Doncs li vull dedicar la cançó d'en Justin Bieber. I vull participar en tots els sortejos que tingueu. Gràcies.
3: Adéu. Adéu i bon viatge cap a Andorra. I és veritat que a vegades fot pesat a Andorra, eh?
2: Sí, 3 hores, dius, bé.
3: O més.
2: O més, o molt, molt més. Sí,
3: d'on surtis, eh? I per on passis. Justin Bieber amb Ludacris. Oh, Déu meu, aquesta. No me'n recordava, ja.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Andorra 96.0.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Ràdio Flashback.
5: Flashback.
1: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
4: Radio Flashback.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
9: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
8: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
9: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
8: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
10: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
11: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: Andorra. 96.0.

0: Aquest era James Blunt amb la nova, que es diu Taste Like Summer. Mira, tenim a punt a Damiano David, que el posarem Born with a Broken Heart. Per què? Doncs... Flashback. Espera, Damiano, un moment, sisplau. Espera't un segon.
1: És que està ben impacient, està eufòric ara mateix.
0: Sí. I no m'estranya perquè sabeu què passa? Que Damiano David s'ha casat, i s'ha casat ni més ni menys que amb l'actriu Dove Cameron.
1: Que van formalitzar la unió en una cerimònia privada a l'Ajuntament de Montalcino, a Itàlia.
0: Això és a la Toscana, eh?
1: Sí, a la Toscana. Com m'agradaria anar a la Toscana.
0: Aquí m'hi trobaràs, eh?
1: Jo no t'hi dic un casament a la...
0: A viure-hi.
1: Sí.
0: Jo sí.
1: Tots dos van vestir de blanc per l'ocasió. El vestit d'ella és una creació a mida de Giorgio Armani. I la Dove i en Damiano estan junts des del 2023. Es van conèixer, de fet, entre vestidors dels premis VMA, dels que es celebraran aquest cap de setmana, de fet. I van anunciar el seu compromís el mes de gener, que serà un any preciós, per cert, de cançó. Que sona de fons...
0: Mira, ara
1: de fons. Es diu When in Rome, i és una cançó que ha estrenat fa uns dies, unes dues setmanes. Dove Cameron, que és la dona de Damiano David, que de què parla?
0: Busquem-la. Per què When in Rome? Forma part de la frase feta en anglès, que es diu When in Rome, do as the Romans do. És a dir, quan ets a Roma, fes el que els romans fan, en català. Mm-hmm. Buscat, jo crec que seria allà on vas, fes com veuràs. Si algú té alguna altra traducció, alguna altra frase feta, doncs que ens ho digui. Mira, la cançó és aquesta, que és la Dove Cameron, eh?
1: I mira, no només això, una mica.
0: Sí, sinó també és una expressió que dona llibertat d'actuar lliurement a un lloc com si estiguessis a casa, eh? Vull dir que...
1: Exacte.
0: A més, t'ho remata amb que la cançó diu When in Rome i que va néixer allà Damiano David. Vull dir que tot va lligat perquè ell és italià, eh?
1: Mm-hmm.
0: Per tant... Fantàstic.
1: Ja sabem.
0: Genial. La cançó de Dove Cameron, i a partir d'ara doncs hi ha marit i muller amb Damiano David. Anem a escoltar la dedicatòria que ens demaneu, Damiano David?
1: Sí.
0: A veure què diuen.
1: I tenim aquí.
2: Hola, bona tarda, sóc la Mireia.
1: Mireia.
2: I bueno, volia participar al sorteig dels vals dels diners per anar al Finestrelles, i l'anècdota és que un dia arribo a la feina, obro el bolso per agafar el mòbil, i en comptes del mòbil doncs havia agafat el mando de la tele. O sigui que tenia el mando a la feina. Però bueno, doncs, i la cançó que també volia demanar era a veure si podíeu posar-ne alguna del Damiano David. Vinga, adéu, bona tarda. Gràcies.
0: De res. Mari Magí, ja intentant trucar.
1: És que més d'un li ha passat. O trucar i sense voler posar la calculadora. M'encanta això. Flashback. Ai, ai.

0: cançó Nigel i el tren a la cançó de Moving to the Sun, 628-414-029.
1: Que ens ha arribat amb una dedicatòria. Mira, en posarem, dues.
0: Les que tu vulguis, bé? Cristina.
1: Una que ens demana.
0: Quantes
1: qualsevol...
0: en vols posar?
1: Jo dues, pues per ja això t'ho proposo.
0: Dues ja em sembla bé.
1: És que com no ens ha explicat anècdota, no ens posem.
2: Hola, Flashback, soc l'Aïlla.
1: Hola, Aïlla.
2: I us volia demanar la cançó de Moving to the Sun. Mm-hmm. I dedicaré a tota la gent de Vilassana, que avui anem a la festa major d'allà i que demà veniu a cantar. Llavors, li dedico a tota la gent de Vilassana i tota la gent que estigui escoltant aquesta cançó, que disfruti molt de la cançó. Adéu!
1: Adéu, i aquesta.
3: Tarda, Flashback.
1: Hola, què tal?
3: M'agradaria entrar al sorteig del racó. Mm-hmm. La meva anècdota és una mica així, perquè l'any passat anàvem de viatge al desembre amb el meu home per el nostre aniversari i anàvem a Praga. I ens vam quedar sense pujar a l'avió perquè no havia agafat el passaport. I aquest any hem anat de creuer i quasi ens quedem a la porta del creuer perquè no havia agafat el NIE. Portava el passaport, però no portava el NIE.
0: Déu-n'hi-do,
3: I quasi ens quedem a la porta, menys mal que ens van deixar pujar. Si no, juro que el deixo a terra. Posa'm una cançó que sigui mogudeta i animada, que som divendres, i el cos ja ho sap.
0: Ho ha dit convençudíssima.
1: Primer,
0: me'n vaig a viatjar i tu, Cardal, que vulguis.
1: Escolteu, espavilat.
0: Teniu, mira, menys de mitja hora per participar i enviar-nos anècdotes d'aquest estiu vostres, de viatges o el que sigui, per guanyar aquest val de 50 euros per anar al centre comercial Finestrelles, on estàs envoltat de restaurants i també de botigues per gastar-te aquest 50 euracos. Què has de fer? Doncs enviar... He dit auracos,
1: El que... Auracos, m'encantat.
0: Auracos. El que has de fer és enviar-nos missatges amb anècdotes i dedicatòria amb cançó al 628-414-029.
1: És que m'ha encantat, ha dit, no, jo el deixo a terra
0: i
1: que s'espavili, Anem a escoltar... No és anècdota, però la següent dedicatòria.
4: Hola, em dic Adal. Vull la Perla.
1: La Perla.
4: Tinc 4 anys i vull la Perla perquè és la meva preferida. Un petó.
0: Igualment.
1: Adéu.

0: viure dins de mi.
1: Hola, Gina. I voldria dedicar la cançó Perduts tu i jo, i me la dedico a mi i al meu pare, perquè estem anant cap a Terrassa, sí, que jo entreno, i si puc participar a tots els concursos, m'aniria perfecte. Adéu!
2: El que tu vulguis.
3: Adéu, que vagi molt bé.
2: Mireu, submergiu-vos en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona, que aquesta setmana hem estrenat unes converses amb l'Aquàrium. Que va venir ahir. Jo m'ho vaig passar molt bé i crec que ens ho passarem molt bé. Això serà fins a final d'any i serà molt divertit perquè jo crec que tenen coses molt interessants a dir-nos i a explicar-nos i que no sabem de l'Aquàrium.
3: No, sí. L'univers de Gaudí, per exemple, aquí arriba sota el mar en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot

0: marí per descobrir. A l'Aquàrium de Barcelona hi trobareu descomptes i moltes promocions al web aquariumbcn.com i per viure també el nou Aquàrium de Barcelona, doncs, per exemple, amb aquesta ciutat submergida de l'univers Gaudí, entre altres, i també que ahir ens van explicar que hi havia la part de l'Aquàrium que no es veu. Ara està oberta al públic i podreu veure, doncs, què s'hi cou allà. Doncs sí, la sala de quarantena.
1: Les bambalines.
0: I
1: entre bambalines.
0: Sí, sí, sí.
1: Com treballant els professionals de l'Aquàrium.
0: Els biòlegs, els tècnics i tot plegat allà mateix al laboratori i doncs, a les grans peixeres que tenen amb animals que s'estan adaptant doncs, a les condicions de l'Aquàrium per després introduir-los a la visita del públic.
1: A la peixera gran, diguem-ne.
0: Exacte.
1: A la gran. Sí, sí, anem, sí. Anem a per Quevedo i Elvis Crespo, que els tenim juntets amb la Graciosa i amb aquesta nota.
0: Juntets, ben juntets aquí.
1: Ui! Es cauen molt bé, aquests dos, eh?
2: Un dia dedica la cançó de la Graciosa perquè demà és el meu cumple i faig 7 anys.
0: Felicitats per avançades. I també teníem... Mira, aquesta mira, teníem una dedicatòria
1: no
0: que ens
1: ja,
0: ha borrat. L'has borrat.
1: No
0: però en posarem una altra,
1: un altre
0: que... Sí, sí, és que ens ha demanat moltes vegades.
1: Bueno,
0: mira,
1: tenim...
0: aquí.
1: Perdona,
3: hola, Flashback. Soc la Marta i hola, voldria Marta. Demanar la cançó de la Graciosa del Quevedo. I també hem apuntat tots els sortejos, a veure si aconsegueixo alguna cosa. Bueno, adéu, que passeu un bon cap de setmana.
4: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
5: Hola, soy Quevedo. Esto

0: flashback, doncs la nostra relació amb la Guillem i l'Olga i la nostra anècdota, doncs, que relacionada amb el nostre gos, vam anar un cap de setmana al Pedraforca i llavors, doncs, bueno, vam començar a caminar cap amunt, vam arribar a un llac que estava tot gelat i ens va semblar molt divertit com el nostre gos corria per sobre el llac gelat, patinant, i bueno, doncs vam estar una estona així tirant-li pedretes i corrent per allà.
1: Tragèdia.
0: Fins que, bueno, hi va entrar set, hi havia un petit forat per allà al llac, va intentar beure aigua i va caure dintre. Total, que em va tocar saltar al llac perquè estava dintre l'aigua, no podia sortir, estava com, bueno, quasi ofegant, i total, que bueno, em vaig tirar amb tot el que portava sobre la roba posada, vaig aconseguir arribar, estava no tan lluny, potser uns 10 metres, però bueno, ja em vaig mullar sencer, trencant el gel fins a aconseguir-lo agafar, i res, pues, el gos genial, el nostre Tiberi, que es diu, però bueno, em vaig haver de canviar el mòbil i vam agafar que és una hipotèrmia, que bueno, déu-n'hi-do, perquè fins a arribar al cotxe tot mullats d'altra vegada, i res, que ens agradaria participar al concurs dels 50 euros i si hagués qualsevol altre concurs, doncs també, genial, ho acceptem
2: tot.
0: Que vagi bé.
2: Adeu. I t'hem posat aquesta cançó de la Graciosa de Quevedo.
1: Va, Cristina, marxem nosaltres ja perquè arribem ja a les 8 i la gent del backstage ja davant en pista.
2: I acabem amb aquesta. Diu, volem participar al sorteig del Val. 2023, viatge programat al Marroc, però ens van convidar a un aniversari important a l'últim moment i vam haver de moure els vols. Gràcies a això, ens vam salvar del terratrèmol i en menys de 24 hores vam haver d'organitzar un nou viatge i vam acabar a Turquia. 2024, vam anar al Marroc, al poc de tornar a casa, van haver-hi unes inundacions molt fortes i el que va ser el nostre guia, l'únic de tot Marroc, va morir.
1: Què dius,
2: eh? 2025. Anem a Geòrgia, després de 3 dies sense parlar amb ningú.
1: Sí.
2: Les primeres persones que trobem coneixen gent del meu poble. Un cop arribem a Armènia, a l'Airbnb, hi havia una foto de Sitges i la germana del nostre hoste viu a Catalunya. 2026, ens canviem una escala aèria sense avís i ens assabentem que, per casualitat, ens queixem i ningú ens fa cas, però l'aeroport, abans d'agafar els vols de tornada, ens tornem a queixar i acabem viatjant en business. Voldria demanar Where is my husband, de Rey, a la meva parella, en Pichi.
1: Abans, però... Escolteu, hem de barrar de la dada curiosa, sempre acabem amb una dada curiosa aquesta temporada aquí al Feedback, relacionada amb la música. Que sapigueu que Elvis Presley no portava el cabell amb el seu color original.
2: Wow.
1: Ell era ros i es va començar a tenyir als 15 anys amb batum. El que posem a les sabates, doncs, es tenia el cabell, eh? El motiu,
2: fort, això,
1: diuen que en honor a alguns dels seus ídols, un d'ells, l'actor Tony Curtis, que heu vist, per exemple, Ningú és perfecte, al costat de Jack Lemmon, amb aquesta pel·lícula que és una obra d'art, una meravella de l'humor dirigida per Billy Wilder. Acabem amb la Rey, Where is my husband, i tornem dilluns a partir de les 4. Adeu.
2: Apa, que vagi molt bé.
1: Adeu. No més èxit.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest divendres 25 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback. Hola, Andrea Romera, com estàs?
2: Hola, Marc Frigola, estic molt bé avui. Tu com estàs?
1: Avui has volgut fer la rima?
2: No hi he pensat, la veritat, però crec que és una bona rima i que hauria de començar a fer-ho més sovint.
1: Vaig començar amb una secció que es deia així, al matí, la mare que el va parir. Hola, Frigola.
2: En sèrio?
1: Sí, tenia una sintonia molt xula que m'havia fet en Carles Pérez.
2: És que en Carles Pérez fa unes sintonies, a mi va fer-me en una també.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè jo també vaig fer una secció, el va parir.
1: Som els escollits, per això estem fent el backstage de Flashback, perquè hem passat el filtre de Carles Pérez, sí, sí.
2: Que bon ull, eh,
1: home,
2: Carles?
1: Home, i tant, i tant. Jo estic aquí per ell.
2: Jo també crec una mica.
1: Què fem avui al backstage?
2: A veure, avui, divendres, últim dia de la setmana. Dia molt especial perquè repassarem temacles de Rosalia i coneixerem algunes curiositats seves, perquè avui és el seu aniversari!
1: Olé, felicitats, Rosalia!
2: Per molts anys, guapa.
1: També tindrem la cançó amagada, el safareig, el nostre top 3 de cançons més escoltades de la setmana. Per tant, molta feina per davant.
2: I des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé, eh?
1: Oh, no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
3: Yo, what's up, guys? This is Michelle.
4: Hey, this is Ultra.

0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Cinc minuts mal comptats per sobre de les 8 del vespre. Sou al Backstage de Flashback i comencem com sempre. Amb aquella secció us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és la història de l'Amparo. Una mare que no aconseguia que cap dels seus tres fills anessin a sopar a casa seva.
2: Ai, no, pobreta, l'Amparo.
1: I va decidir publicar tots aquests vídeos a les xarxes socials per aconseguir-ho.

0: Mamma Mia, la persona més intel·ligent del món.
1: Hem d'anar més a veure els nostres pares. A mi em sap greu.
0: Ho dius com a missatge també per tu?
1: Sí, és una reflexió que acabo de fer. A més, jo soc molt dramàtica amb aquestes coses. I quan discuteixo amb algú o quan fa molt de temps que no veig una persona, penso, imagina't que, jo què sé, que de cop decideix... No, que de cop decideix anar-se'n a viure a Austràlia, saps? I jo tot aquest temps sense veure aquesta persona no tindré temps d'acomiadar-me, no la veuré mai més fins que torni a Austràlia, saps?
0: No t'havia dit una cosa, però...
1: Què?
0: Me'n vaig, jo, a Austràlia.
1: Ah, però tu et veig cada dia, ja pensaria fins i tot. Mira, un descans. Tu.
0: Mira, que bé que aniria, no? Doncs aquesta mare ha decidit fer una sèrie de vídeos perquè els seus fills doncs, anessin amb ella i el seu marit a sopar. Concretament n'ha fet tres.
1: Val.
0: I el primer, que és aquest que escoltarem ara, diu que els ofereix mandonguilles amb tomata. Escolteu.
2: Día uno, subiendo un vídeo hasta que mis hijos me hagan caso y podamos cenar todos juntos en familia como hacíamos antes.
1: No.
2: Víctor, Nico, Alex, yo sé que estáis súper ocupados con el trabajo, con los viajes... Pero a ver si me hacéis un poquito de caso, que no me contestáis. Yo quiero volver a hacer... Mira, os hago las albóndigas con tomate que tanto os gusta.
0: Ah, mira.
2: Y los que estáis por ahí, si me ayudáis y compartís este vídeo, a ver si lo logramos. El poder de las redes sociales seguro que lo conseguimos. Y tengo a mis hijos otra vez cenando en casa, como tanto nos gusta.
0: Mira... És molt bona idea, trobo, eh?
1: M'ha sabut greu i tot, perquè a més diu que ella els hi parla i no li contesta.
0: Yeah.
1: I és que em sento tan identificada. A vegades la meva mare m'envia missatges mentre estem fent guió, per exemple, o mentre estem fent programa, que també penso, no és el millor moment, mama,
0: el
1: programa per enviar-me un missatge. Però penso, després li contesto i ja no li contesto mai.
0: Ens passa molt això a nosaltres, que hi ha moments en els quals no se'ns poden dir segons quines coses.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha missatges que no haurien d'arribar mentre estem en directe, per exemple.
1: Això és veritat.
0: I a vegades ens arriben i, clar, doncs llavors nosaltres hem de posar bona cara i tal i qual. Però sí que la gent del nostre voltant més o menys sap que hi ha unes hores en les quals no podem xerrar.
1: Això
0: Però sembla que els fills d'aquesta dona, de l'Amparo, doncs mai la contesten. El primer vídeo no va funcionar, els nois no van respondre, i després va decidir fer un segon vídeo al cotxe amb el seu marit, i en aquesta ocasió també s'hi posa l'home, i amenaça els fills.
1: Ui.
0: I els hi diu, tinc molt contingut sensible vostre per compartir a xarxes socials. Escolteu aquest segon vídeo.
2: Día 2, subiendo un vídeo hasta que mis hijos me hagan caso y podamos cenar en familia todos juntos como hacíamos antes. A ver, mi vídeo anterior se ha debido quedar perdido entre memes y vídeos extraños. Porque no me han contestado ninguno de mis hijos. Y hoy estoy insistiendo otra vez y con papá.
3: Chicos, no seáis pesados, contestar a mamá para que vengáis a cenar, que nos apetece mucho. En todo caso, sabéis que tengo mucho material para poneros en compromiso en redes. Venga.
2: Venga, animaros, anda.
0: Animaros,
2: y
0: venga.
2: Que os hago las albóndigas con tomate, que ya os lo he dicho la otra vez, pero lo repito.
0: M'encanten dues coses, el xantatge amb les mandonguilles i el xantatge del pare dient que tinc material sensible, eh?
1: M'està venint una gana ara mateix amb tanta mandonguilla.
0: Home, t'ho diràs.
1: I després, el tema del material sensible és molt cert,
0: Bueno, clar, la típica foto que ens fan a la banyera de petits.
1: Clar.
0: Sí.
1: No, molt pitjor les fotos a l'institut o coses així.
0: Ah, bueno, clar.
1: Com el vídeo aquell teu, ballant.
0: Abans de fer el glow up, no comentaré absolutament res d'aquest vídeo. Anem a la tercera part, al tercer vídeo... La dona al final ho ha aconseguit. Aquí teniu la prova.
2: Día 3 subiendo un vídeo hasta que mis hijos me hagan caso. A ver, esto se ha ido totalmente de control. Yo estoy alucinando. O sea, mi familia entera. Pero que sí, que me han contestado.
0: ¡Olé!
2: Y que vienen a cenar. Así que ningún problema. Yo solo quiero dar las gracias... por todos los que habéis compartido, por las que os habéis identificado, por todos los comentarios en tono de humor. Así que muchísimas gracias y nada, que lo importante se ha cumplido. Un besito enorme.
0: Doncs mira, està ben contenta la mare perquè al final sí que han pogut sopar junts, sembla, i han pogut menjar les mandonguilles.
1: Quina sort. Molt bé, Amparo. Estic contenta per tu, la veritat, que al final hagis aconseguit el teu. Espero que a partir d'ara els seus fills li facin més cas i no necessitin vídeos a les xarxes.
0: El millor és que han après la lliçó, això espero, i que hi vagin més sovint. També és una lliçó per la resta, eh? Anem a veure els pares, anem a veure els avis i la família. I, de fet, el millor de tot, com sempre, són els comentaris. Hi ha gent que diu, puc venir jo també?
1: Home.
0: Amparo, passa la ubicació, que jo sí que vinc a sopar. Quina pinta deuen tenir aquestes mandonguilles? Per favor, Amparo, digue'ns on he de venir. En fi, molta gent que s'ha bolcat amb aquesta història. L'Amparo ho deia en aquest vídeo, se'ls hi han anat de mare i han aconseguit arribar a l'objectiu, que era portar els fills a casa a sopar.
1: Molt bé. És que és un tema, el de les receptes de les mares,
0: oh,
1: perquè
0: tant.
1: Tu, per molt que ho intentis, mai aconseguiràs fer les mateixes mandonguilles que la teva mare. 100%. Llavors, s'ha de gaudir.
0: Doncs vinga, gaudir tothom de les mandonguilles de l'Amparo. Quina gana, per favor. Cada dia, quan es fa la nit, Backstage, a Flashback.

0: arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
2: Fent camí a un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda a l'anglès. I a més, us hem posat dues pistes de so. No, no, l'hem traduïda al català avui.
3: Al català.
2: M'he flipat. I us hem posat, sí, dues pistes de so, un tall al revés de la cançó i també un fragment molt lent.
3: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó.
2: Doncs va, ja ho sabeu, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. Avui, el fragment al revés de la cançó fa així.
3: No he entès absolutament res.
2: No?
3: Sembla una persona ofegant-se.
2: Jo.
3: Com quedant-se sense aire
2: una mica. Una mica sí. Sí.
3: Tu creus?
2: Jo però penso que es pot treure alguna cosa d'aquí, eh? Mm. Hi ha alguna cosa que... Anem a provar el WhatsApp, 628-414-029. Segona pista, Andrea, com diu la traducció al català.
3: Nadó, no em truquis, que estic ocupada oblidant els teus mals. Estic ocupada.
2: Està, sí.
3: Ara no és el moment.
2: No, m'ha posat el no molestar. 628-414-029. Què ens estan dient els primers valents i valentes al WhatsApp?
3: Molts missatges, al WhatsApp avui. Hi ha una miqueta de tot. Hi ha, per exemple, un missatge, una persona que ens diu que és la reina de Lola Índigo.
2: No és Lola Índigo?
3: No. I també, és que no paren, hi ha una altra, mira, que diu que és Anna Mena amb S'il·luminava.
2: De moment no l'esteu traient. 628-414-029. Ho podeu seguir provant. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
3: Mira, la podria seguir.
2: És que massa fàcil avui, eh? La resposta de seguida al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
4: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
5: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
6: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
5: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
6: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
5: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un món de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 12:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. A Ràdio Flashback hi sonen tots.

0: sona Flashback és un èxit.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera. En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Sou al backstage de Flashback i arriba el moment de resoldre la cançó amagada de Boe. Abans fem un repàs a les pistes. La pista al revés era aquesta.
3: És que sembla una persona ofegant.
2: Sí, però crec que es pot treure, eh? Bueno. L'entonació, hi ha coses aquí que ens delaten. Segona pista, Andrea, la traducció al català avui, com deia?
3: Nadó, no em truquis, que estic ocupada oblidant els teus mals. Una persona enfadada, aquesta. Aplasta, que no em truquis.
2: Tal qual, tal qual. 628-414-029. Què? L'han encertat els oients o què?
3: Molta gent l'ha encertat avui, eh?
4: Hola, Flashback. Em sembla que la cançó amagada d'avui és Despechada, de Rosalía.
5: Ya no despecha, ya loca.
2: Olé, molt bé. Despechada, eh? Em fa molta gràcia que la gent li digui despechada. Més gent que l'ha encertada.
6: Hola, jo crec que la cançó amagada és Despechar, de la Rosalía.
2: Molt bé, s'ha posat tímid, no ha cantat.
3: Sí, quin greu, ens agrada que canteu.
2: Alguna nota de veu més, va.
7: Hola, Flashback.
2: Hola.
7: La cançó amagada d'avui és Despechar, de Rosalía, i sona així. Ando despechada, a loca. Adeu.
2: Adeu, molt bé.
3: Que tendre, no?
2: Sí, la veritat és que sí. Aquests àudios ens encanten. I un més, va.
8: Bona nit, Flash.
2: Hola.
8: La cançó amagada d'avui és Despechar, de Rosalía. Apa, que tingueu molt bona nit.
2: Apa, adeu, adeu. Doncs aquesta era la cançó amagada d'avui, el so de Rosalía. Que molta atenció, perquè avui fa just 4 anys arribava el número 1 de la llista amb aquesta cançó.
3: M'acabo de sentir tan gran ara mateix, o sigui, per mi aquesta cançó és de l'estiu passat.
2: Cançó de l'any 2022, que el 25 de setembre del 2022 arribava el número 1 de la llista, coincidint també amb l'aniversari de la Rosalía, que ja us hem dit que és avui, i el celebrarem després amb una playlist, com Déu mana, de la catalana més internacional.
3: M'ha afectat tant, això, de veritat, no m'ho esperava gens.
2: Doncs va, l'escoltem i la gaudim, que per molt que ens fem grans, aquesta cançó és un autèntic himne. Despechada, Rosalía!
0: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.
9: Estoy en Barcelona pasando domingo.
10: Hola, soc la Rosalía.
9: La Rosalía.
10: Aquesta és la meva cançó.
9: Despechada.
10: A Flashback.
9: Ei, hey.

0: passa, la vida és massa brossa.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Arriba el moment de posar-nos seriosos i serioses al Backstage de Flashback i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.
3: 20 más 20 más 20 más 7. Ahí es muy fácil, profesor es 6-7. 20 más 20 más 20 más 7. Ahí es muy fácil, profesor es 6-7.
2: Has fet una cara, Andrea Romera? M'encanta, m'encanta.
4: O sigui, la cara jo l'he fet quan ha començat a sonar aquesta cançó que m'horroritza, però és que la gent no t'ha vist. No t'ha vist perquè lluies com un boomer, saps com... Típica persona gran que va amb skate, de suadora i gorra, que ja no toca fer això a segons quines edats, no? Doncs tu estaves així, intentant ballar aquesta cançó rotllo 6-7, t'has emocionat tant que t'han caigut els auriculars, o sigui, ha estat una escena dantesca que celebro que ningú l'hagi vist. Amb jo tota també... càrrega a mi, amb la càrrega d'haver-la vist jo, però bueno.
2: Jo també celebro avui no haver-nos gravat, perquè això és patètic, la veritat, però, en fi, no transcendirà, no passa res.
3: 20 más 20 más 7.
2: He descobert el meu imperi romà. No passa res.
4: Espero que tingui una bona justificació, això, eh?
2: Home, aquesta cançó jo sempre la poso per parlar de gent que té aura.
4: Ah, perfecte. Encaixa't.
2: Home, sí. Les batalles d'aura fan el 6-7, no fotem.
4: Saps que una vegada, no sé si ho he explicat mai, això.
2: Ah, ara ve anècdota?
4: Sí. En un programa que vam fer en directe, o no sé què era exactament, jo estava xerrant amb gent del carrer, i en directe, i tu estaves a l'estudi, jo estava, no sé on era exactament.
2: Val.
4: Però vaig estar parlant amb uns nens, i els hi vaig dir, un segon, queda entrant en directe, i em van dir, pots dir 6-7?
2: Et van dir això?
4: Sí, i els vaig dir, home, doncs no puc.
2: No era Olivia Rodrigo, que crec que ho vas dir.
4: No ho sé.
2: Em sona que era el director d'Olivia Rodrigo i tal. Bueno, mira,
4: Algú m'ho va dir, no ho sé. Per aquells nens,
2: una abraçada molt forta des d'aquí. L'Andrea Romera no va complir el vostre desig, però jo sí que el compleixo, 6-7. Va per vosaltres. No, aquesta cançó total i tota la història l'hem posada per explicar-vos que el corredor del Mundial de Ciclisme de Guinea-Bissau...
4: Que concret, no?
2: Sí, molt concret tot. Ha aparegut a la competició amb ulleres de sol de carrer, amb unes ulleres d'aviador i amb una bicicleta completament normal de fa molts i molts anys.
4: Però i això per què?
2: A veure, el protagonista és Gil Landim Gómez, que és un ciclista de Guinea-Bissau que va disputar la contrarrellotge aquest cap de setmana passat amb una bicicleta de carretera convencional, és a dir, amb un casc normal i amb unes ulleres de sol d'aviador. No anava tan preparat, diguem, com la resta.
4: No anava gens preparat.
2: Totalment. No sé si recordes aquell nedador de fa molts i molts anys als Jocs Olímpics,
4: sí,
2: que el van acabar eliminant a la resta de corredors i ell va acabar guanyant la prova, que anava amb un banyador doncs, molt menys pro que els altres, anava amb unes ulleres també de nedar que no se les sabia pràcticament ni posar. Doncs ha passat una mica això, la diferència d'en Gil Landim, el corredor de Guinea-Bissau, amb la resta de participants era espectacular. Els favorits anaven amb bicicletes aerodinàmiques d'última generació, que no pesen gens, i l'altra, perquè us en feu una idea, portava doncs, els típics frenos aquells antics, vull dir, era una bici bastant vella i uns tot dissenyat per guanyar dècimes i per fer-ho al mil·límetre, sí, i l'altre que anava amb el material que semblava que havia trobat per casa o preparat per anar a fer una volteta amb els amics i tornar, saps?
4: Pobret, quin greu. També, no ho sé, però imagino que l'explicació deu ser que ve d'un país amb pocs recursos.
2: Guinea-Bissau, evidentment. Clar. La primera vegada que competia en el Mundial. Sí, sí, sí.
4: I llavors doncs, no tenia això, els recursos per estar a l'alçada de la resta, potser.
2: A veure, evidentment, ha acabat molt lluny del guanyador. Evan Poel, que va completar els 39 quilòmetres i pico en 1 hora i 9 minuts, mentre que gairebé els corredors de Guinea-Bissau van arribar 25 minuts més tard que el guanyador.
4: Doncs tampoc és tant,
2: home,
4: no?
2: Home, 25 minuts en ciclisme és molt, Andrea.
4: Ah, sí, no tinc ni idea si
2: no, ja ho veig, notat, no? Però la veritat és que tothom ha abraçat aquest corredor, tothom li ha fet molta gràcia i s'ha convertit en viral a les xarxes, i és que en un mundial ple de tecnologia aerodinàmica i molts calés, doncs Gómez ha recordat que a vegades el més important és senzillament arribar a la línia de meta i ja està, i el flow, perquè anava amb unes ulleres que li feien un flow, ja veuràs tu.
4: Això és l'important al final.
2: Mireu aquest vídeo perquè és molt i molt bo.
5: Cara dura, cara dura, porque vas prometiendo la luna.
2: I atenció amb aquesta, perquè un jove va ser acomiadat de la seva feina per no fer res,
4: val,
2: i ara ha obert un negoci on cobra per no fer res.
4: I això com es fa? Vaig agafar el boli per anar prenent apunts mentre ho expliques?
2: Home, no, tu encara no t'han acomiadat per no fer res.
4: Bueno, però si jo trobo una feina, un cobro per no fer res, ja marxo jo voluntàriament.
2: Ah, sí, eh?
4: Home, tu,
2: ah,
4: no,
2: sí?
4: Tu no ho faries.
2: Ah, sí? Ens deixen així tirats al backstage de Flashback?
4: No, però tu no ho faries.
2: Ja ho veieu, estimats i estimades oients. L'Andrea vol marxar.
4: No, si cobro més que aquí.
2: Ja, ja, ja.
4: Ah, no, tu no. També t'ho pensaries.
2: Doncs au, mira-la, mira-la. No? Quin compromís que va signar, mare de Déu. Aquell tovalló de paper ja ha quedat enrere.
4: Com Messi, eh? Prometia sí, molt i al final...
2: I mira-la. Doncs és un japonès, en Shoji Morimoto, que té 41 anys i realment, vull dir, el seu LinkedIn posa cobro per no fer res. L'any 2018 el van acomiadar perquè, segons els seus caps, no aportava res a l'oficina. En aquell moment tenia 33 anys i va publicar un anunci a Twitter on s'oferia a acompanyar les persones sense fer res. Un tuit superinnocent, com d'aquests ben random, no? Doncs resulta que li va funcionar i la seva feina ara consisteix en estar present en el Japó. Ho hem explicat alguna vegada, sí, que hi ha la taxa molt alta de persones, sí, solitàries. Doncs ell el que fa és rep contractes, el contracten bàsicament per acompanyar persones a fer tràmits de divorcis, anar al cinema, a fer viatges amb tren, i ell està al costat senzillament fent companyia. O, per exemple, pots encarregar-li una videotrucada i ell està allà present amb tu fent la videotrucada, però no s'implica emocionalment amb tu, no sé com dir-ho.
4: M'està semblant la pitjor feina del món.
2: Ah, sí?
4: Home.
2: Vols seguir el backstage, ara?
4: Vull seguir el backstage, prefereixo aguantar-te tu, que ja et conec, que no aguantar cada dia un random, que són cadascú de la seva mare i del seu pare.
2: Carai, tu. T'he de dir que cobra entre 10 i 30.000 iens per trobades de 2 a 3 hores. Això són entre 55 i 165 euros, no
4: home,
2: és tant.
4: Cobra més l'hora que, però, la clar, que cobrem aquí.
2: 100%. I actualment té 41 anys, treballa a Tòquio, acumula més de 4.000 clients i està facturant $90.000 l'any.
4: Bueno, m'ho penso després de saber això.
2: L'Andrea marxa, ja t'ho dic.

0: I atenció, perquè un conductor asiàtic s'està plantejant demandar a la marca de cotxes Lexus,
1: sí,
0: perquè el sistema de seguretat del cotxe ha detectat que aquest conductor asiàtic tenia els ulls tancats.
1: Clar.
0: Què?
1: Res, explica.
0: És complicada, aquesta notícia.
1: A veure...
0: Clar.
1: Sí.
0: Fa gràcia. Però també l'entenc que digui, però què us està passant, no?
1: Clar.
0: S'està fent viral un vídeo d'un Lexus que ha obert el debat sobre si un cotxe pot equivocar-se a l'hora de detectar si un conductor té els ulls tancats o no. El sistema de seguretat d'aquest vehicle va activar una alerta, que es diu així, alerta d'ulls tancats, tot i que aparentment el conductor mantenia la mirada davant del cotxe, estava mirant endavant, és a dir, era un conductor que el que passava és que tenia els ulls una mica clucs, però perquè les persones asiàtiques doncs els tenen així, vull dir, per naturalesa.
1: Clar, suposo que deu ser una alerta per evitar que t'adormis al volant.
0: Correcte.
1: I així, que et deu pitar d'alguna manera el cotxe o fer algun moviment brusc. Tu imagina't fer un trajecte, jo què sé, de 30 minuts pitant el cotxe tota l'estona. Clar,
0: doncs això és el que li ha passat a aquest usuari. Altres propietaris de Lexus també han explicat experiències similars, sobretot al Japó i a la Xina, i alguns diuen que reaccionen també, o sigui que el mètode aquest salta quan portes ulleres de sol, ulleres de veure i de vista, o també amb determinades condicions de llum. Per tant, aquest sistema té pinta que no està massa desenvolupat.
1: Aquest sistema és una merda, llavors. O sigui, et compro que falli en una situació concreta.
0: Exacte.
1: Però si falla a totes les situacions, llavors...
0: La gent de Lexus crec que s'ha de posar una mica les piles.
1: A treballar!
2: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la...

0: Stage, només sexis. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I arriba el millor moment del dia.
2: Per fi arriba el millor moment del dia, el moment del safareig, sí. El backstage de Flashback. Avui parlem d'un artista que és el centre del focus mediàtic ara mateix.
1: Ja n'hem parlat aquesta setmana, sí, dilluns sí. En vàrem parlar.
2: I avui una altra vegada.
1: I avui torna a tocar, sí, sí.
2: He pensat que des de dilluns, ja fa uns quants dies, ja. Llavors no sona repetitiu.
1: Actualitat.
2: Actualitat. Parlem de Shakira. Dai, dai, Ico.
1: Què ens vols explicar de Shakira?
2: El que deia, fa dies que parlem de Shakira, de la seva residència de 12 concerts a Madrid, sí. En un recinte construït especialment per l'ocasió, això ja ho vam explicar, però avui no parlarem d'això, no parlarem dels concerts com a tal, sinó que parlarem de l'impacte econòmic que està tenint la residència de Shakira.
1: Clar, aquí ve... Ara faré d'advocat del diable. Que això sempre són càlculs que es fan.
2: Sí.
1: La residència de Shakira encara no ha acabat i aquest impacte econòmic interessa molt a les institucions que han apostat perquè Shakira toqués a Madrid
2: sí.
1: I són uns càlculs que moltes vegades s'inflen. Veurem qui és l'emissor, qui ens dona aquest missatge i veurem també quina és la magnitud que ara preveuen i la magnitud que s'acabarà donant d'aquests calés.
2: Veurem. De moment, la primera part de la feina, la de la previsió, està feta. Jo he fet periodisme d'investigació.
1: Molt bé.
2: Que ha consistit en llegir un article del Diario de Madrid.
1: Ah, mira.
2: I és un article que explica que els 12 concerts de Shakira podrien generar entre 150 i 200 milions d'euros.
1: Déu-n'hi-do.
2: És una xifra molt similar a la que es va especular de Bad Bunny, amb la seva residència a Madrid, que recordem que també va fotre, no sé si eren 10 concerts
1: sí,
2: o així.
1: Sí, 10 o 12.

0: Sí, sí.
1: Aquests diners, aquests 150-200 milions d'euros que es preveuen, són bàsicament la despesa dels assistents als concerts de Shakira, que han de pagar hotels, transport, restauració...
0: Clar.
1: I també oci, perquè ja que vas a Madrid a veure Shakira i passar el cap de setmana, doncs fas allò d'anar a veure el Rei León, no?
0: Exacte. O
1: de festa...
0: O vas al Prado, no?
1: Ah, sí?
0: Allò típic de... bueno, ja que hi soc, aprofito, no? I agafo un cap de setmana, ja que
1: sí,
0: els artistes ens fan anar a la seva residència, a casa seva gairebé,
1: ara
0: no?
1: Ara en parlarem d'això.
0: Aprofita la gent per gastar, clar, clar.
1: Aquestes estimacions apunten a una mobilització del voltant de 650.000 persones.
0: Uau.
1: Durant tots els shows. Es calculen unes 50.000 o 55.000 persones per show. I de tota aquesta gent, un 20% serien turistes internacionals.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Perquè recordem que són els únics concerts que fa Shakira a tota Europa.
0: Sí, clar,
1: és una residència a Madrid, però també a Europa.
0: Clar. Shakira ha dit, mira, si voleu venir, vingueu de la part del món que vingueu, veniu-me a veure a Madrid, sí, sí.
1: El Diario de Madrid, a més, recull el testimoni del doctor en economia Albert Guibernau.
0: Val.
1: M'ha agradat aquest cognom.
0: Guibernau.
1: I aquest senyor calcula que una persona que viatja expressament per assistir al concert de Shakira pot realitzar una despesa total d'entre 500 i 700 euros.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I aquí és on arriba la meva queixa, dirigida a Shakira i a tots els artistes.
0: Sembla que ara m'agrada com et posaràs, eh?
1: Aquesta situació m'enfada, em molesta. Artistes internacionals, espanyols, catalans, els que sigueu, més igual.
0: Dos punts.
1: Pareu de fer residències per estalviar-los els diners del transport de l'escenari d'una ciutat a una altra. Perquè això significa que per nosaltres assistir a un concert ens costa més de 500 euros.
0: No, no, totalment, totalment d'acord. Vull dir, el que estan fent és que nosaltres els hi paguem la festa.
1: I qui té més diners, Shakira, la multimilionària, o jo?
0: Jo crec que tu. Recordem que tu ets una locutora d'un programa d'èxit com el Backstage de Flashback i que tens molts calés.
1: Sí, ja m'agradaria tenir la meitat o el 2% dels diners que té Shakira.
0: Mira, noia, aquí cadascú amb lo seu, però escolta'm, tens tota la raó amb això que deies, que els artistes han trobat una fórmula per estalviar-se uns quants calés.
1: Algun dia petarà això, jo estic
0: seguríssima. Jo crec que sí, sí, sí.
1: Espero i desitjo. A veure, abans parlàvem dels hotels, de la restauració, del transport. Doncs aquests serveis també corroboren aquest augment d'ingressos durant la residència de Shakira, perquè segons el Diario de Madrid,
0: sí,
1: les cerques d'allotjament per a les dates dels concerts a Madrid han augmentat un 56%,
0: sí, clar,
1: respecte al mateix període de l'any passat, del 2025.
0: És que a mi em sap greu, eh? Però qui va a Madrid a 20 i pico de setembre?
1: Clar.
0: No? Vull dir, acabes de començar, tornes de l'estiu, que probablement has gastat bastant,
1: sí,
0: més,
1: sí,
0: en un... si no hi ha una cosa excepcional, com és aquesta residència de Shakira, la gent normal diu, jo he de tornar a treballar, jo he de fer les meves coses, acabo de gastar a l'estiu,
1: sí,
0: doncs mira, ja no surto, ja no me'n vaig a Madrid, saps?
1: El setembre és un moment per estalviar, en
0: sí,
1: general. Llavors, a més, anar a Madrid és raro. Bueno, en fi.
0: Segueix fent molta calor.
1: Sí.
0: Clar, o sigui, evidentment que si fas una cosa extraordinària com els concerts de Shakira, doncs genera més gent, sí, sí.
1: Més coses. Segons Trainline, que és aquesta aplicació per comprar viatges de trens,
0: sí,
1: els viatges en tren cap a Madrid entre el 18 i el 20 de setembre han registrat un increment del 38%.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: I per últim, els hostalers també parlen d'aquest augment de... Bueno, que tindran més guanys, bàsicament, i creuen que elevaran la seva facturació fins a un 16% aquests dies.
0: 16% de més?
1: Sí.
0: Home, déu-n'hi-do, eh?
1: A més, això també m'enfada, els empresaris s'han aprofitat d'aquesta situació, d'aquest augment de la demanda, perquè el preu mitjà dels hotels l'octubre de l'any passat era de 283 euros.
0: Val.
1: I aquest any és de 339 euros. Llavors, jo aquí veig un denominador comú. La penya rica s'està forrant amb,
0: sí,
1: la residència de Shakira?
0: Mm-hmm.
1: La Shakira, els empresaris que tenen hotels, no sé què... I en canvi nosaltres, que som la gent normal, la gent del carrer, els treballadors, els ciutadans, ens trobem que hem de pagar 500 o 700 pavos...
0: O més,
1: per,
0: clar,
1: anar a veure un concert.
0: Sí, sí, sí, clar, has de pagar el concert i has de pagar el que dèiem, tot el que envolta el concert, perquè és que no aniràs a veure Shakira i ja està. M'explico?
1: No,
0: no, no faràs un viatge d'anada i tornada. Si fas un viatge d'anada i tornada...
1: També has de pagar coses extres.
0: Has de pagar els trens més l'entrada, que ja és prou cara, vull dir... No és moc de pap, que diem aquí al backstage de Flashback, saps? O sigui, déu-n'hi-do, eh?
1: Ja hauràs de menjar en algun moment, no? O t'ho enduràs tot a casa, el tàper i tot plegat, per sobreviure durant un dia sencer. No, no. Vinga,
0: hauràs de gastar. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fi, doncs, així està una mica la residència de Shakira. En parlarem els propers dies, perquè ara que cap de setmana torna a haver-hi concerts, i veurem si han solucionat els problemes que van tenir el primer cap de setmana, que no van ser pocs.
1: Esperem, perquè vam rebre fins i tot un missatge d'una oient que ens deia que ella havia passat por pel tema de que les grades es movien molt, que els hi va costar molt accedir al recinte, que l'organització era bastant pèssima.
0: Sí.
1: A veure si ho han arreglat.
0: Ho veurem i ho seguirem de prop, evidentment, al Backstage de Flashback. Cada dia, quan es fa la nit, Backstage

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al Backstage de Flashback, cobrim la segona hora de programa i obrim també aquell espai on busquem una excusa qualsevol per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar separant una mica i només una mica el que és el backstage de la programació habitual de la ràdio. I avui, us ho hem dit, ha estat la protagonista de la cançó amagada i el que hem de fer és felicitar a la nostra estrella més mundial, a la Rosalia, perquè fa 34 anys.
2: Per molts anys, Rosalia, una abraçada enorme des del backstage, un petó, tant de bo algun dia puguis venir. Sabem que has acabat la gira de Lux, ara tens temps per descansar. Llavors, entre vacances i vacances, entre mojito i mojito,
1: Home, i hotel,
2: jo crec que pots treure un petit espai per venir aquí.
1: L'altre dia vam parlar amb la Iris Tió, ens va explicar que els seus números ha utilitzat a Rosalia amb la música, ha fet servir les cançons de Rosalia per guanyar els mundials, per guanyar l'europeu. Llavors vam dir-li si hi havia alguna cosa, si es portaven alguna cosa entre mans. L'equip de sincronitzada, de natació artística, vaja, ha parlat amb l'equip de Rosalia, estan intentant fer alguna cosa, ens encantaria que passés, però també ens encantaria a nosaltres entrevistar algun dia a Rosalia. Seria un xec a la nostra vida i seria
2: 100%.
1: Increïble.
2: I si fan allò que vam proposar, de que anés Rosalia a la piscina a cantar i ella fes la coreografia, nosaltres estem en una cantonada, no molestem a ningú, estem en silenci, ho prometem, i veiem l'espectacle i
1: ja està. Anem a celebrar aquests 34 anys que fa avui 25 de setembre Rosalia amb cançons de la seva discografia i també amb curiositats seves, perquè n'hem trobat unes quantes que són molt xules. Per exemple, la cançó en català, la cançó que més ens agrada aquí, Flashback, Milionària. Que jo sé que...

0: Fucking Money Man.
1: Fucking Money Man, el so de Rosalía amb aquesta cançó que va portar el català arreu, milionària. Una Rosalía que, per cert, escoltem en aquesta cançó, no?, com hi ha arrels flamenques, hi ha les palmes, etc etc. Doncs Rosalía va descobrir el flamenc, atenció, escoltant Camarón en uns cotxes tunejats.
2: És que fa tant per ella, això.
1: Ella tenia 13 anys i estava amb uns amics més grans que ella en un parc. Mm-hmm. Devien estar fumant porro, segur.
2: Ah, sí,
1: no?
2: I va fer birres de llauna.
1: Home,
2: sí.
1: Van posar Camarón a tot volum i es veu que aquella veu la va deixar fascinada, li va encantar. I doncs a partir de llavors va començar a escoltar molt Camarón de la Isla. Ella mateixa ho ha explicat, però resulta que a casa seva s'escoltava música molt diferent. A casa seva escoltaven Queen, Bob Dylan o Supertramp. Fins i tot Bruce Springsteen. Vull dir, les arrels de Rosalía no tenen res a veure amb el flamenc.
2: Alta Choni va ser Rosalía en la seva adolescència, eh? I ho dic com a germana, perquè jo també em considero Choni. Llavors, és com aquella cosa d'anar al parc, saps? Amb els col·legues, al banc a menjar pipes. I suposo que a casa seva eren com més... No ho sé, m'estic inventant, eh? Eren com més tradicionals i així. Llavors, com suposo que aquesta barreja entre els dos mons
1: sí.
2: Ha acabat construint l'artista que és avui.
1: Més cançons de Rosalía. Mira, aquesta, amb aquesta, de fet, va situar en el mapa a Ralph Fitxú, que ja ho estava començant a petar.
2: Sí.
1: Ens va arribar no fa massa i ens encanta aquesta, que és Omega.

0: Autèntic de Magla, aquest que va ser la cançó que va presentar mundialment el primer musical de la Mercè.
1: Sí.
0: I ara que és la Mercè, doncs mira, ens va de conya aquests dies perquè estem situant en la mateixa època aquesta cançó. Fa 2 anys, oi?
1: Va
0: ser el 24, l'any passat és Topa.
1: Una cançó, Omega, que tenia aquell videoclip tan icònic en una muntanya russa,
0: sí,
1: que quan escoltes la cançó, l'últim en el que penses és en una cosa tan intensa.
0: Total.
1: Com una muntanya russa, no? O sigui, jo m'imagino ja, un bosc, una espada, saps? Però una muntanya russa, no?
0: Una classe de meditació, no? Per exemple. Parlant de classes, mira, Rosalía anava en bicicleta plegable a aprendre flamenc. Això
1: sí,
0: els seus professors
1: mona.
0: Ho recorden molt. De més gran va estudiar al taller de músics, a l'ESMUC, i era habitual que arribés amb la seva bici plegable, i els seus profes també recorden molt, doncs, que era molt curiosa i que sempre estava preguntant al peu del canó i demanant i això, saps? Vull dir, una persona, suposo que d'aquells alumnes que als profes els hi deu agradar tenir a classe, perquè són dels que et dinamitzen i que fan venir més ganes d'aprendre a la resta d'alumnes.
1: Admiro molt la gent que va en bicicleta als llocs.
0: Ah, sí?
1: Sobretot a les grans ciutats, perquè és molt difícil, hi ha molts obstacles. Has d'esquivar fanals, cotxes, parar els semàfors, guiris que es fan fotos a la Casa Batlló.
0: Ja.
1: Llavors em sembla molt complicat.
0: Saps anar en bici?
1: Només si és recte i sense obstacles.
0: Va, llavors no... Ara entenc per què et mires a la gent que va en bici per Barcelona. Més cançons, Rosalía, qui ens demostrava que també sabia fer una cançó completament comercial, amb Ozuna. Yo por ti, tú por mí. Tamacla. Yo por ti, tú por...

0: Va ser l'època més reggaetonera de Rosalía, aquesta, quan col·laborava també amb artistes, va fer el Tekken, també, llavors
1: sí,
0: van... va col·laborar amb Mitja Indústria, va col·laborar també amb Bad Bunny, amb Ojitos Lindos, en fi, tants i tants altres èxits que ha fet Rosalía per situar-se en el mapa. Però Rosalía...
1: Perdó, Ojitos Lindos, no, La Noche de Noche.
0: Perdó, La Noche de Noche, correcte, correcte. Ojitos Lindos és... ja t'ho diré demà. Va, és igual.
1: Amb Bomba Estéreo?
0: Bomba Estéreo, correcte. Sí. Molt bé, Andrea, gràcies.
1: La fan número 1 de Batman.
0: Gràcies per fer-me sortir del jardí. Anava a dir que Rosalía va descobrir més gran, doncs això, que el reggaeton i l'escena més urbana doncs li encaixava, però amb 7 anys el que va descobrir va ser que podia fer plorar la seva família amb la seva veu, fer-la plorar cantant. Resulta que estaven reunits en un dinar tipus Nadal o així, i el seu pare li va demanar que cantés per la gent que hi havia allà, per tota la seva família. En aquell moment tothom resulta que va acabar emocionadíssim i aquell dia va veure que pues, potser podia fer alguna cosa interessant amb la seva veu i amb la seva música.
1: Que bonic. Jo els faria plorar, també. Si haurien de tapar les orelles, em demanarien que callés, segurament.

0: Doncs avui celebrant el 34è aniversari de la Rosalía, artista de casa, artista de la família. Només ens falta conèixer-la, poder-la entrevistar, tant de bo.
1: Ens estem arrossegant tant, semblem cargols.
0: Bueno, escolta'm, ho estem fent.
1: Sí,
0: què?
1: Sí, sí.
0: Què donaries tu per una entrevista amb Rosalía?
1: No ho
0: Quants
1: sé.
0: Calés pagaries? Molts, no?
1: Sí. Tant... Estaria un mes sense cobrar, potser.
0: No diguis això a l'antena, no diguis això a l'antena. Ho retirem.
1: Era broma, jefe.
0: Adéu, era broma. Tu sí que t'has tornat a loca ara per uns moments, eh? Per molts anys, Rosalía. De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit...

l'artista eslovaca presenta Prima, l'àlbum debut més important del 2026, amb els èxits Ain't in LA, Nicole Kidman i KGB.

actitud, vulnerabilitat i energia. El seu nom és Adela. I l'àlbum de debut es diu Prima. I això només és el principi.

0: flashback, només èxits.
1: Només èxits!
0: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Sou al backstage de Flashback, camí a 9:15 de la nit. I al backstage, el que ens interessa, el que ens ocupa ara mateix, és que creiem que necessiteu saber quines són les nostres cançons més escoltades d'aquesta setmana.
3: És un punt egocèntric, això, per part nostra, dir que el que ens interessa, el que ens ocupa, és la música que escoltem nosaltres.
2: El que ens interessa, el que ens ocupa, la nostra merda. Per això tenim un programa, no? Hem de parlar d'aquestes coses, o què?
3: L'altre dia vaig sentir algú que deia que la gent jove tenim tendència a parlar molt de nosaltres mateixos, que ens pensem que les nostres vides són molt interessants.
2: Val. Sí. I creus que no?
3: No,
2: no, potser no, la nostra vida no, però sí que és cert que aquests dies que hem estat fent aquesta secció concreta que ve ara, el top 3 de les nostres cançons més escoltades de la setmana, doncs sempre hem rebut algun feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmara. No? Algú al WhatsApp ens ha dit que estava molt bé, que els agradava, o que aquesta cançó no sé què, o no sé quantos. Llavors creiem interessant també que descobriu cançons a partir del que a nosaltres ens agrada.
3: Sí, és que aquest és una mica l'objectiu, eh? Nosaltres fem sonar les nostres cançons més reproduïdes aquesta setmana i vosaltres ens podeu dir al WhatsApp, al 628 414 029, quines són les que més us han agradat, o si us ha agradat alguna en concret, o si un dels dos té millor gust musical que l'altre.
2: Vinga, doncs anem al nostre top 3, al backstage us fem de prescriptors. Andrea Romera, què has escoltat en bucle aquesta setmana?
3: Comencem amb un artista que es diu Adela.
2: Home,
3: ja la coneixem. I la seva cançó, Nicole Kidman.

0: Un artista que us hem recomanat al Backstage de Flashback aquesta setmana, Adele, amb Ain't in LA.
1: Sí.
0: A mi m'agrada més Ain't in LA que aquesta Nicole Kidman.
1: És que aquesta Nicole Kidman és molt més sexy. Llavors, jo et faig una proposta,
0: va? A veure.
1: Et poses aquesta cançó un dia a casa, apartes els mobles una mica, de manera que tinguis un petit espai per tu per ballar, i de cop et sents la persona més sexy, o sigui, et sents que estàs a Magic Mike.
0: No, ho compres,
1: eh?
0: No, no sé fer els moviments de Magic Mike.
1: Però no passa res, perquè no t'està veient ningú, llavors tu et sentiràs sexy. No et posis un mirall al davant, no et gravis, simplement t'has de sentir sexy.
0: Ja, però ja m'hi sento sense haver de ballar.
1: Ah, bueno. Anem amb la segona, perquè, mare meva, això no hi ha qui ho salvi, va. La segona és Best Persuades, de Miley.
0: Home.

0: Ens agrada el nou disc de Miley?
1: Déu, digueu el que m'has dit.
0: He dit que es diu Bass Persuade.
1: Thank you.
0: Bass Persuade.
1: For the correction.
0: No, don't worry.
1: Aquesta cançó i el disc
0: pensava,
1: de Miley...
0: Has fet i pensava que anaves a parlar en anglès.
1: No. Aquesta cançó i el disc de Miley en general, la primera escolta no vaig acabar d'entrar gaire.
0: No, costa una mica,
1: no,
0: sí.
1: Però aquesta cançó últimament m'està sortint molt a xarxes, a TikTok, a Twitter i així, molta gent l'està fent servir. I estic entrant molt, a més m'agrada molt la coreografia també.

0: Miley, que està de tornada amb Bass Persuades, aquesta cançó que ens recorda una mica a Lady Gaga.
1: Una mica, sí.
0: Ens pot recordar fins i tot un punt a Thriller de Michael Jackson, jo sempre ho he pensat.
1: Bueno, salvant les distàncies.
0: No sé, la manera de moure't que et fa, que et transmet aquesta cançó, és una mica fosca, tal.
1: Sí, això sí.
0: I bastanta part d'electrònica en aquest nou disc de Miley. T'ha caigut el boli, eh?
1: Ho he intentat dissimular, pensava que no m'havia
0: dit. Va, quina és l'última cançó del teu top 3 de la setmana?
1: Canvi de registre, eh? Baixem revolucions. Val. El meu top 1 és Amor d'Ultramar, de Maria Jaume.

0: No vol marxar, Maria Jaume?
1: No, jo sé que aquesta cançó no té res a veure amb l'època de l'any ni res, però jo la sento molt de tardor, molt de... d'estar a casa, de la manteta, de... No sé, ho sento així. Sé que és un disc que va dedicat a la festa major del seu poble, 100%. Que és la cosa més estiuenca que existeix, eh? Però com que aquesta cançó parla de... com d'aquesta nostàlgia pel seu poble, com... No sé, la sento molt casa, molt d'aquesta època de tancar-nos, de pluja, de mirar una pel·li... Sé que no té cap mena de sentit, eh?
0: Però... Bueno, però si tu la perceps així, doncs mira.
1: Ho sento així una mica, sí.
0: Maria Jaume, amb amor d'Ultramar.

0: Molt bé, doncs aquest és el top 3 de l'Andrea.
1: Et toca ara, tu?
0: Sí.
1: A veure, què?
0: La primera, aquesta setmana l'he tingut molt en bucle, és de Ginestar, és Daniel Moliner.
1: Home.
0: I es diu Amb qui estaràs.

0: curant les teves penes.
1: Ha sigut una setmana de molts viatges amb cotxe i me l'he posat bastant, bastant en bucle. M'he imaginat molt Ginestar i Nil Moliner a l'estudi, cantant-la.
2: Sí.
1: I el moment de dir Nil Moliner, perquè és que crec que és molt així. Nois, nois, nois, para, para, para, para, para. I si dic... Sí! Saps? Com si fos Cristiano Ronaldo fent el su, doncs m'ho he imaginat una mica així.
2: Ai, els hauríem d'haver preguntat això, no?
1: Sí. Per cert, clar, teniu l'entrevista penjada al nostre canal de YouTube, Ginestar i Nil Moliner, que van venir al backstage a presentar-nos aquesta col·labo.
2: No et passa que amb Ginestar i Nil Moliner sents que són els teus millors amics?
1: Bueno, clar,
2: jo ho sento així, eh?
1: Són tants dies ja i tantes estones que hem passat que... Sí, sí, la veritat és que sí, són gent molt bonica.
2: Tipo, si me'ls trobés pel carrer, sento que podríem anar a fer un cafè. Aquest és el nivell. Crec bueno, que ells no ho senten tant i que m'estic flipant una mica.
1: No, no, no, vindrien segur.
2: Sí, eh?
1: Vaig al top 2.
2: A veure...
1: Clar, també t'ho he explicat, he estat a... Bueno, top 2 no, és que no les ordeno mai, jo.
2: Ah, no, tu vas per lliure.
1: Sí.
2: Tu fas el que et dona la gana...
1: No, sí, la més escoltada per mi, la meva és aquesta.
2: Val,
1: per mi això és el top 1, però en fi...
2: Tu has venit a hablar de tu libro,
1: sí,
2: tota la resta t'és igual, perfecte.
1: Tu saps que el cap de setmana passat jo vaig fer una cosa, vaig marxar de viatge...
2: Sí.
1: I al viatge vaig escoltar molt una cançó...
2: Val.
1: ...que fa molt... de l'època de l'any i d'Eivissa.
2: Val.
1: És aquesta de Manuel Sati, ja saps que sempre em fico alguna així sí, de les que m'agraden sí, sí. a mi, que es diu Give It All. A veure si t'agrada.
2: A veure.

0: La teva cara és un poema ara mateix.
1: És la cançó del Bershka, quan vaig a canviar-me els pantalons que em van patir.
0: La veritat és que sí, molt house, no?
1: No passa res, jo ho respecto. Sé que hi ha molta gent que li agrada, sé que a tu t'encanta. A mi m'agrada Toto de Loca, de Mètrica. Sé que a tu no t'agrada, per exemple, cadascú té els seus gustos musicals.
0: Sí, sí. No, espera, 628-414-029, a veure si a la gent li agrada o no, no?
1: Què preferiu, Toto de Loca o aquesta cançó?
0: No, no. És xulo, mira, mira. No li donaries cap possibilitat, no, aquesta?
1: Jo no, vale. Però perquè a mi aquest estil no m'agrada.
0: Ja ho veig, ja. Fins i tot el sistema no l'accepta.
1: El sistema ha dit, anem a fer alguna cosa per arreglar això. Sí.
0: Doncs anem a una altra cançó que també he escoltat molt aquest cap de setmana, i és perquè, doncs mira, el vaig veure en directe, el remix de Robin Schulz, d'aquesta cançó de Mr. Props, que és Waves. L'he recuperada moltíssima. Quina nostàlgia. Slowly drifting.

0: Molt de final d'estiu, aquesta, no? Molt de summertime sadness.
1: Sí, una mica.
0: Aquest rotllo de cançons, eh?
1: Sí, és aquestes cançons que sé que a tu et funcionen molt i t'agraden.
0: Aquesta no t'agrada?
1: No, acabo de connectar. No, és que a mi aquestes cançons que la tornada no té lletra...
0: Ah, tu has de poder cantar.
1: Falten coses, sí.
0: Bueno, ja està, no començaré, no passa res.
1: No passa res,
0: jo superfeliç amb aquesta setmana.
1: No t'ha d'afectar, això,
0: amb el meu top 3. No, no, jo segueixo endavant. Pensis el que pensis, segueixo endavant.
1: Jo sé que tu sempre segueixes endavant.
0: Gràcies, Andrea. En fi, si us ha agradat algun dels top 3 o si us ha agradat alguna de les cançons, si us ha transportat a algun lloc, 628-414-029 i ho comentem. De 8 a 11, Backstage, a Flashback.

0: Dic allò de no, avui no ens agafarà mania, avui no sé què... Uh-huh. Avui no ho sé, si ens agafarà mania.
1: No crec.
0: Però m'és absolutament igual, eh? També
1: ja, ja, ja veig, ja.
0: Perquè avui parlarem d'una col·laboració entre dues reines, dues artistes catalanes. Avui Catalunya somriu.
1: Val.
0: Perquè recomanem una cançó que signen Julieta i Wineta.

0: A més, són dos noms que queden molt bé, Julieta i Guineta. Podria ser un duet, rimen. Què et sembla?
1: Sí, sí, podria ser perfectament un sufix diminutiu i ja està, eh?
0: Comencem parlant
1: de... Andreeta i Marqueta, vull dir, sí, clar, també rima.
0: Home, no.
1: És que...
0: No. Comencem parlant de Guineta, que és el nom artístic de Marta Ros. Segons ha explicat ella mateixa, Guineta és un alter ego que li permet ser tot allò que volia ser de petita quan ballava al pati de l'escola.
1: Ah, molt bé.
0: Em sembla molt romàntic, això, no?
1: Bueno, és la manera de... Escolta'm, no m'importa absolutament res del que em digui, ara sóc l'alter ego, saps?
0: Exacte, està molt guai. Guineta, una artista catalana que, a banda de ser cantant, també és coreògrafa, això crec que ja ho vam explicar, que ha treballat amb artistes com Rigoberta Bandini o Amaya, per exemple. Però des de fa un temps està molt centrada en el seu projecte musical i aquest 2026 va treure el que és el seu àlbum debut. Es diu Guineta Verificada.
1: Guineta Verificada, m'encanta.
0: M'encanta aquest títol.
1: Sí, sí, sí. El xec blau, el tic blau.
0: Sí. Fetes les presentacions, anem a parlar ara de Julieta.

0: Julieta, una altra artista catalana, ja ho hem dit abans, però en el seu cas amb una trajectòria més llarga que la de Guineta. Sí. Hem dit que Guineta havia tret el seu àlbum debut aquest any i Julieta, en canvi, té 4 àlbums publicats. L'últim va sortir el 2025, que es diu 23. A més, Julieta ha col·laborat amb artistes catalans molt top, com Figaflaues, o Casgrasses, o Belén Aguilera, també.
1: Correcte, déu-n'hi-do, quines col·labos que ha fet també Julieta. Ara no les tenia totes en ment i dic, hòstia, clar,
0: ja veus. Sí, déu-n'hi-do, Muxca, també, molts noms. Sí. Ha treballat amb molta gent, Julieta. I ara, l'última persona amb qui ha col·laborat és Guineta.

0: Cuineta i Julieta s'han unit en una cançó que es diu Bota Bota.
1: Uh-huh.
0: El títol m'encanta, també. És una cançó de pop electrònic molt ballable. Però molt és molt ballable.
1: Val.
0: Estic segura que ara ens aixecarem quan comenci a sonar la cançó i ens posarem a ballar.
1: Queden, minut i mig perquè la comencem a escoltar i ja veuràs, això serà una autèntica bogeria.
0: Doncs va sortir al juliol, acompanyada d'un videoclip, a més, que és molt divertit.
1: Val.
0: On surten totes dues, la Julieta i la Guineta, fent un ball que és molt d'estrella del pop. O sigui, jo me les imagino, a més, una rosa i l'altra morena.
1: Uh-huh.
0: Una mica com si fossin Katy Perry, Britney Spears, saps? Fent aquesta cosa de diva, de estic aquí ballant, estic aquí cantant, m'ho estic passant molt bé i amb aquesta cançó, que és com, no sé, bon rotllo, diversió, ballar... Em transmeten bona vibra, aquestes dues.
1: Doncs mira-les, aquí les tenim. La recomanació nocturna d'avui és de Guineta i Julieta. Sona al backstage de Flashback per primera vegada, aquesta que es diu Bota Bota.

0: els que vindran.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Avui entra al backstage de Flashback una campiona, la millor en això de lo seu, que és la natació artística. És la primera nedadora de la història que es penja l'or en les quatre disciplines del Mundial, en solo, en duo mixt i també per equips. És campiona del món, és campiona d'Europa i també és medallista olímpica. Ja veieu que acabem de descriure la carrera d'una crack que és molt, molt jove i que, a més, el que ha de fer és entrenar el coll per poder-se seguir penjant medalles i tot el que ve. Avui ens visita la Iris Tió. Iris, benvinguda al backstage.
3: Hola, moltes gràcies.
2: La primera pregunta sempre comencem igual al backstage de Flashback. Ara ens deies que no ets gaire bona en matemàtiques, et farem sumar una mica, val? No, tranquil. Demanem que puntuïs el teu dia de l'1 al 10. Com estàs avui?
3: El dia d'avui?
2: Sí.
3: Un 10.
2: Sí, eh?
4: Molt bé.
2: Sí.
4: Ara hem fet una miqueta de repàs de totes les medalles que tens o d'algunes, però hem vist que en una entrevista comentaves que vas passar una època en què estaves molt pendent de si guanyaves o no. Volem preguntar com estàs ara, ara de vacances, però com ho portaràs de cara a la pròxima temporada i si tens algun truquet o alguna cosa.
3: Doncs estic contenta perquè al final sóc jove i estic aprenent i encara em queda molt per aprendre i estic contenta perquè estic aprenent, no?, i d'aquestes experiències i cada cop que vaig guanyant medalles doncs és una experiència nova per aprendre a gestionar l'èxit i tot això, i llavors el que em va molt bé és escriure, estic començant un journal d'aquest.
4: Que guai!
3: Sí, i em va superbé com per aclarar les meves idees, i també ara que he vist en perspectiva l'europeu d'aquest estiu, tinc molt clar que és el que vull millorar per la temporada que ve, i com que hem tingut unes bones vacances, ja estic molt motivada per tornar a entrenar.
4: Ets de les que es mira les competicions un cop han acabat i busques allà tots els errors.
3: Sí, sí, totalment. M'agrada molt quan ha passat un temps, o sigui, fer vacances i llavors quan torno mirar-ho perquè es veu en perspectiva, saps? Es veu també des de la tele que veu la gent, no? I com fer-te una mica la idea, perquè quan ho vius és tan intensament que no te n'adones de moltes coses.
2: Uau, déu-n'hi-do, aquest jornal d'aquí uns anys valdrà calés, eh?
3: Sí.
2: Guarda'l bé, perquè això valdrà diners. Una pregunta que fem sempre al backstage de Flashback a tots els campions: on guarda les medalles, Iris Tió?
3: Uf. bueno, tinc les de Catalunya i Espanya, o sigui, de quan era més petita, amb un baúl.
2: Val.
3: I les més noves les tinc en una sala que està allà tots els premis i tot bastant desordenat, o sigui, sense gaire control.
2: Però vull dir, aquesta sala s'està quedant petita.
3: Sí.
2: Anem a parlar una mica dels teus inicis. Debutes amb 16 anys al costat d'Ona Carbonell, que clar, era una estrella en aquella època i probablement una de les teves ídols, no?
3: Sí.
2: Com, recordes com et vas sentir en aquell moment de pum, ja està? Mirar al costat i dir, estic amb l'Ona al costat.
3: Doncs va ser molt fort aquell any, va ser molt, molt intens i vaig créixer de cop també perquè vaig passar de dormir a casa dels meus pares a dormir a la residència del CAR de Sant Cugat, que tota la setmana la passava allà, al col·le i tot, llavors va ser un canvi per mi, canviar d'escola i tot. I clar, i tenia al costat l'Ona Carbonell i altres nedadores molt més grans que jo, que portaven molts anys a la selecció. I clar, em sentia petita, em sentia molt inexperta i bueno, tot nou, no? Però guai, al final aprens molt amb aquestes situacions.
4: Clar. Síndrome de l'impostor, una mica?
3: Sí, una mica. Sensació de que em faltava molt per aprendre, saps? Al costat de la Ona i de tota aquella gent.
2: I al centre del rendiment, bueno, esteu allà a tope tot el dia. És com un Erasmus, ens ho hem d'imaginar així? Un Erasmus pels esportistes més bons?
3: És com un poble d'esportistes, diria.
4: Que
3: perquè
4: guai.
3: Sí, estem allà, alguns es queden a dormir, alguns no, però clar, ens creuem per la sala de fisios, per metges, i bueno, és divertit.
2: Hi ha d'haver un safareig.
4: Home.
2: Gent tan jove, tan guapa, amb aquests cossos, buah, mare de Déu senyor.
4: Com els Jocs Olímpics aquells que es van acabar. Sí, els preservatius en 72 hores, crec que eren. Tu que has estat allà, a les Viles Olímpiques, dones fe que això passa?
3: Mira, sí, a les Olimpiades de Tòquio sí que ho vaig notar. O sigui, sí que ho vaig veure bastant.
4: Sí, eh?
3: Sí, perquè... Sí. Però a la de París no, sincerament, perquè estàvem tan concentrades, també volíem anar per la medalla, que no... I a més va ser just acabar la competició i ja vam marxar, ens feien fora de la vila perquè s'acabava... No vam poder estar uns dies després com disfrutant i
2: home.
3: Tal. Llavors va ser molt intens, molt focus i ja no...
4: I hi ha alguns esports, perdó, és que m'interessa molt el safareig a mi, alguns esports que s'interessin pels altres, per exemple, no m'imagino uns Jocs Olímpics, doncs els dels equips de futbol es fixen molt en les de natació artística o alguna cosa així, o és bastant random i a l'atzar?
3: A veure, sí que és cert que, clar, amb natació, que compartim waterpolo, sincro i natació, pues sí que, clar, al final tots som d'aigua i allà els mundials...
2: Com, com els Pokémon, anava a dir jo, sí, una mica sí.
3: Sí, els mundials coincidim i això sí que ha passat. I ara últimament també amb taekwondo, a vegades, o... Sí.
2: En una entrevista a la COPE vas explicar que el teu pare és clarinetista i la teva mare és violinista. Tu vas provar una mica el tema de la música, oi que sí? Però al final ho vas descartar.
3: Sí.
2: Com comences en la natació?
3: Doncs a casualitat, perquè...
2: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí, jo vaig provar tota la música, vaig provar cant coral, i m'avorria, i tenia molta energia quan era petita, i m'encantava ballar i saltar, posar-me música pel... Em posava música clàssica a la meva àvia.
2: Oh, que guai!
3: Sí, i em posava a ballar per casa i tal, i llavors vam descobrir la sincro perquè vam veure la Gemma Mengual a la tele, i la meva mare va dir, ai, aquest esport, que t'agradaria provar? I també m'encantava estar dintre l'aigua. I llavors va ser com... Em vaig enamorar...
2: Quin maig!
4: Que guai!
3: De fet, vaig anar a veure un entrenament i ja m'hi volia tirar i no podia.
4: Amb la roba.
3: Sí, sí.
2: Ola, però amor a primera vista.
3: Sí.
4: Ara has parlat de Gemma Mengual, una de les teves ídoles, també Andrea Fuentes, que després va acabar convertint-se en la teva entrenadora, i has explicat que et va fer com un clic tenir-la com a entrenadora. Què és el que et va canviar?
3: La confiança en mi mateixa. Com a... Noto que ens estima la... Saps? Que ens tracta bé, més enllà de que som esportistes, ens tracta bé com a persones i vol que creixem com a persones també, no només que guanyem medalles, sinó que realment aprenguem valors i que sortim d'allà preparades per la vida, saps?
4: Guai.
2: Anem a parlar, ara xerraves dels entrenaments, clar, passeu moltíssimes hores. Quantes disciplines arribeu a entrenar per fer el que feu dins l'aigua?
3: Fa 2 anys que hem estat fent crossfit.
2: Ostres!
4: Uau.
3: Sí, adaptat, òbviament. Sí. I després també, clar, fem una mica de natació, però amb la síncro ja tenim bastant suficient. Ah, bueno, no, també fem una mica... Vam fet ballet, també, una mica.
2: Uau!
4: Clar, és que aquells empeines s'han d'entrenar, perquè allò és increïble. Estem...
2: Aquells empeines...
4: A mi m'apassiona.
3: Sí.
4: És increïble, i les cames tan estirades i tan fortes, flexibilitat, suposo
3: clar,
4: que l'haveu fet, també.
3: Clar, hem de ser fortes i flexibles.
4: Uau!
3: Llavors, sí. I bueno, després moltes hores a l'aigua per sincronitzar tots els moviments, entre les 8 que som de l'equip, agafar físic, crear les coreografies, tenir noves idees...
2: Sí. Sortiu d'allà com panses, no? Sí, com, clar, o sigui, a nosaltres se'ns arruga la pell o vosaltres ja la teniu treballada perquè no...
3: S'acostuma.
2: Sí, eh?
3: O sigui, ara quan comenci se m'arrugarà sobre els dits, sobretot, però després ja està. Es veu, que vaig descobrir, no sé si ho sabíeu, però que això que s'arruguen els dits, clar, jo vaig dir, per què passa? Doncs es veu que és perquè no perdis el... per poder agafar coses.
2: Ala, per poder agafar objectes.
3: És una reacció del cos per poder agafar coses.
2: Clar.
3: El ser rugós és, i no rellisca, saps? Amb
4: l'aigua.
3: Ja, és interessant.
2: Clar, però llavors, quan portes tantes hores com vosaltres...
3: Clar, i veu
2: que no cal, doncs
1: s'acull. Exacte. De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.
0: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som a Miris Tió, el backstage de Flashback. Quantes hores entreneu al dia o a la setmana?
2: 8, aproximadament. 8 hores al dia.
1: Sí.
2: I bueno, fem això de 7:30 al matí fins les 2:30 al migdia.
1: Uau.
2: 2:33, depèn de la temporada, del moment. I després també duos i solos, a vegades fem a les tardes de 4 a 6.
1: Uau.
3: Mare de Déu, senyor.
1: Sí. Això de dilluns a dissabte.
2: Sí.
1: Com seria un dia a la teva vida? Has dit que entres a les 7:30, no?
2: Sí.
1: Entrenar, o sigui...
2: Sí.
1: Comencem, et lleves? Sí, explica'ns, ens interessa moltíssim.
2: Vale. Em llevo a les 6:40,
1: vale,
2: perquè dorm molt car, llavors vaig a esmorzar ràpid i ja entrenem a les 7:30. I llavors ja és un, ja no parem, bueno, mengem, ens portem un plat i coses així per menjar mig entrenament. I parem a això a les 2:30, 2:45, perquè a les 3 tanquen el menjador al car. Llavors anem corrents a dinar.
3: Ah, uau, o sigui, sou però... l'últim torn de dinar, sí, fins i tot, eh?
2: Bueno, hi havia anys que havíem fet entrenos de 9 a 1 i de 3 a 7, 8. Mm-hmm. Llavors, últimament l'Andreu vol comprimir també perquè a la tarda puguem tenir temps d'estudiar, de fer altres coses.
3: Horari intensiu.
2: Sí.
3: Molt bé. Què fas els diumenges? Descanses?
2: Descanso, sí.
3: Clar, perquè jo m'ho imagino, o sigui, sí, tens moltes ganes de fer coses amb els teus amics i tal, però no deus poder la teva vida.
2: Sí, això és com el pitjor de la síncro que m'he trobat, que és com que clar, ens esforcem tant que després jo estic morta, inclús a les tardes anem al fisio, saps? O estudiem, però online, saps? I llavors estem mortes i anem a dormir d'hora, saps? I llavors, clar, no surts molt a sopar o amb els teus amics o no fas molts plans així...
3: Com
2: fora.
3: Típics, no? Els típics plans que faria una persona de la teva edat.
2: Sí, perquè estàs cansat o perquè li has sentit de llevadora. O... Sí.
3: Hem parlat abans d'això. Sí, comunicació.
2: Ja. Yeah.
3: Com ho portes? Com ho fas tot?
2: Doncs estic fent dues assignatures per semestre, dues o tres, depèn de l'any, però a poc a poc. Ara començaré el tercer any de carrera i així anem fent.
3: Comunicació audiovisual?
2: Es diu comunicació.
3: Es diu comunicació,
2: sí,
3: val.
2: És de la Universitat Internacional de La Rioja, perquè els professors es graven, fan la classe i ens la pengen.
3: Ah,
2: i la
3: bé.
2: Pots veure quan
3: bé.
2: Vulguis i tens també els apunts i tot. Quan, és molt pràctic.
3: Quan facis les pràctiques hem quedat que faràs una secció al backstage, oi que sí?
2: Em ve de gust,
3: eh?
2: Sí, sí, vinga.
3: Ho acordem, eh? Vinga,
2: vale,
3: acordadíssim.
1: Molt bé, em sembla perfecte, eh? I una cosa, una pregunta molt random que tenim, és que ho hem parlat abans i ens crida molt l'atenció allò que us poseu al cabell i el maquillatge que us poseu, perquè aguanti sota l'aigua, això ha de ser impossible de treure després.
2: Vale, és gelatina,
1: val,
2: que nosaltres la comprem ja feta i simplement es desfà amb escalfor, la posem al microones,
1: val,
2: es desfà,
3: ala,
2: te la poses i quan es refreda es queda dur com una pedra.
3: Val.
2: I només se'n va amb aigua molt calenta.
3: Ah.
2: A la dutxa, després amb aigua calenta.
3: I és fàcil de treure?
2: Sí,
3: sí, eh?
2: A veure, si te l'has posat a les 6 del matí i te les treus a les 10 de la nit, costa un
3: sort.
2: Rato, uau. Però acaba sortint, sí.
1: Clar, perquè en les competicions que comenceu, per exemple, a les 9 del matí heu d'estar ja ready, a quina hora us heu de llevar per fer-vos tota aquella cosa?
2: Clar, si a les 9 comença la competició, a les 7 et fan fora... No, a les 8 et fan fora de l'aigua. A les 7 comença l'entrenament, per tant... A les 6:30 estàs escalfant una mica, fora l'aigua, arribant a la piscina.
3: Clar.
2: Sí, ens llevem d'hora els dies de competició.
3: Déu-n'hi-do.
2: I clar, depèn de si és competició matí i tarda, llavors acabes més, saps?
1: Mare de Déu. Et surt més a compte no anar a dormir directament.
3: Bueno, és que també hi deu haver molts de nervis.
2: Sí, molts de nervis. Hi ha gent, hi ha noies que fan només solos, perquè clar, jo faig moltes coreografies, jo faig duos solos i equips. Hi ha competidors meus que només fan solos i em diuen que dormen amb el monyo fet.
3: Ja ha fet?
2: Ja ha fet, perquè si no triguen molt, es posen nerviosos.
3: Hola.
2: I jo penso, mira, jo amb totes les coreografies... Si he d'estar una setmana amb el monyo fet, no puc, saps? I llavors jo en plan, sí, i les meves entrenadores també m'ho deixen treure un rato perquè descanses molt més.
3: Home,
2: i que si fa una migdia del migdia, i ràpid em torno a fer el monyo perquè...
3: A veure aquesta cançó, aquest recorda. Jo

0: La Rosalía, Mio Cristo Piange Diamante. Déu-n'hi-do aquesta cançó, que suposo que ja et deu portar molts records, perquè és amb la qual vas guanyar el solo tècnic.
1: Sí, m'encanta.
0: Sí, eh? Sí. Et continua agradant?
1: Sí.
0: Abans ho parlàvem, perquè, clar, de tant assajar-la, no et canses de les cançons?
1: Sí, a vegades sí, però sempre intento que no, i és això que t'he dit abans, no? Si et cansa molt és que hi ha un trauma darrere de la cançó. No la pots escoltar, és que malament, no? Jo a mi em passa, no?, que si l'experiència és bona i tal, la cançó m'agrada, saps? I sempre intento això, no?, els entrenaments, també intentar... Per què vaig escollir aquesta música, no?, recordar-ho sovint.
0: Uau!
1: Perquè no se m'oblidi, com també la intenció de nedar, d'expressar-lo, no? I bueno, i molt xula aquesta cançó. La veritat que també vam anar al concert de la Rosalía aquí a Barcelona, per l'equip. I clar, escoltar en directe va ser espectacular.
0: Pell de gallina, sí, sí. Amb aquesta cançó.
2: Sí. Clar, perquè en equip acrobàtic també ballàveu Rosalía, ballàveu Berghain, en aquest cas.
1: Sí.
2: Deies que triaves tu les cançons, en aquest cas suposo que t'agrada molt Rosalía, però trobo que també és arriscat el punt de triar una cançó que t'agradi molt, perquè si de cop la competició surt malament o hi ha una mala experiència, ja acabaràs odiant la cançó per sempre, no?
1: Sí, pot passar, però bueno, és el risc que té tot, no? I també amb l'esport és això, si no arrisca, qui no arrisca no pisca, i també entra dins dels plans, no? I no, encara que no vagi bé la competició, pots aprendre moltes coses, saps? I pues mira, sí, aquesta cançó t'ha dut un aprenentatge important, pues ja està bé, saps?
0: Que guai! Heu parlat amb la Rosalía, l'equip?
1: Sí, l'Andrea va parlar amb el seu mànager i en teoria va dir que ara, quan acabés la gira, que podríem fer alguna cosa junts.
2: Home. Que guai!
1: A veure si és veritat.
0: Clar que sí!
1: Ja estaria molt bé, perquè realment...
0: O sigui, bueno, clar, vosaltres ja heu anat a un concert, que allà un dia vingui a l'entrenament i veieu com és.
1: Molt bé. A part, crec que també la manera de fer la Rosalía, no?, amb aquest últim disc, que ha fet que sigui com molt trencador i molt diferent de tot, crec que connecta molt bé amb el que estem intentant fer nosaltres, la filosofia de l'Andrea, també de trencar amb el motlle d'esportista molt rígid i molt així, i intentar fer una altra cosa diferent i transmetre emocions i altres coses, i llavors crec que podria ser una bona sinergia.
0: Uau, que guai!
2: Sí. Jo ja m'estic imaginant a Rosalía allà a la vora de la piscina, cantant, microfonada, i vosaltres fent la vostra coreografia.
0: Va, això seria el pic, ja.
2: Seria increïble.
0: Tant de bo passés això, i tant. Sí. Uau, que guai.
2: Per cert, sota l'aigua, com escolteu la música?
1: Hi ha altaveus subaquàtics i s'escolta perfecte, la música.
2: Sí, no s'escolta distorsionat ni res d'això.
1: No, s'escolta perfecte. Inclús a vegades s'escolta millor sota l'aigua que fora, amb els crits de la gent.
0: Ostres!
2: Això no m'ho esperava gens, eh?
1: I de fet és molt important que s'escolti bé per sota l'aigua, perquè hi ha algun campionat que no s'ha escoltat bé i s'ha hagut de parar la competició. Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.

0: Valentina, porta'm ukelele.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Som a Miri Stiol, backstage de Flashback. Parlem d'una cosa que va passar a París aquest 2026, que es va comentar molt, que és que Rússia us va copiar. Mm. I a més, tu vas veure com les entrenadores us estaven copiant.
3: Sí, vam veure tot.
2: Ara que han passat uns mesos, què us emporteu d'allò? O què en penseu al respecte?
3: Doncs que realment estaven molt desesperades. I que van haver-nos de copiar per guanyar.
4: Ja.
3: I que flipo que Rússia ens hagi copiat amb una cosa així que va ser tan òbvia que tots els països ho van veure, que va ser com... Uau,
4: què esteu fent, no?
3: Sí, perquè a més no els hi quedava bé amb la seva coreo. Quedava bé amb la coreo de la locura, clar. Que era cada una fer un moviment diferent. Pues, elles de cop es van posar a fer un moviment diferent amb la seva coreo, que era com d'un altre rotllo, i va ser molt raro i va ser com... Vale, saps? Però si no... O sigui, no sabem el resultat, òbviament, però si no ens haguessin copiat, potser les hauríem guanyat o ens hauríem apropat moltíssim. I això és l'esperança bona que ens dona, no? Perquè, jo què sé, també era un europeu i mira, doncs, si ens han copiat no passa res. I també demostra que això, el que estan disposades a fer per guanyar-nos, no? Encara que no sigui net. Però nosaltres, això, amb el cap ben alt, al final vam... L'estratègia va ser nostra, la idea va ser nostra, i a partir d'ara, doncs, a seguir, saps?
4: A porta tancada, els entrenaments, sí, eh? A partir d'ara, ja. Vull dir, ara que no hi entri ningú, sí. Algú a l'entrada que revisi qui entra i qui no entra. Sí, sí, sí, els entrenaments, sí. 100%.
3: A part, també m'ha passat, com que, clic, mentalment, sempre les havia admirat moltíssim a Rússia,
4: ja.
3: I ara que ens hagin copiat i que hagin fet una cosa així, és com que ja no les admiro, saps?
4: Que fort!
2: No,
4: així.
2: Us admiren elles a vosaltres,
3: clar,
2: llavors.
3: I és com que ara m'han vingut moltes ganes de guanyar-les.
2: Això passarà aquest any, segur.
4: Això és com quan un ídol fa unes declaracions que no encaixen amb tu o alguna cosa així.
3: Sí.
4: Però clar, és que recordem-ho, vull dir, per la gent potser que no ho segueixi tant, Rússia ha estat probablement la principal potència sincronitzada dels últims anys.
3: I bueno, amb el duo ja les hem guanyat, que això està molt bé,
4: clar.
3: I amb Solo també.
4: Amb Solo també.
2: Sí. Check, també.
4: Ara hi ha per equips que han hagut de copiar-vos per guanyar-vos.
3: Sí.
4: Déu-n'hi-do, eh? Jo vull preguntar-te com tu fas per recordar-te de tantes còries. És real? O sigui, potser competeixes, fas dos, tres, quatre competicions o quatre balls diferents al mateix dia. Una bogeria, això.
3: És una bogeria. De fet, no sé ni jo, perquè...
4: No sé què dir-te, no tinc un consell.
3: Sí, suposo que el fet de mecanitzar-ho... Uh-huh. Al principi em passa que quan estem muntant les coreos, clar, si comencem a muntar duos, solos, equips,
4: buah,
3: no me'n recordo de res. I, clar, en el moment de fer l'equip, doncs, he d'estar molt concentrada en el de l'equip. Llavors, canviar de xip com així. I després, un cop les vas mecanitzant, i al final ja van sortint més soles.
2: Ara encara estàs de vacances, però ja d'aquí res hi tornes, no?
3: Sí.
2: Quan has dit
3: demà passat.
2: Demà passat. Comptant els dies, eh?
4: Apurant els últims dies i et fem venir aquí
3: ja.
4: A treballar, també.
3: Bueno, millor això, sí.
2: Com et sents? Estàs nerviosa de cara a aquesta temporada? I sobretot, sents pressió de dir, val, aquest any ho he patat, a veure l'any que ve com em va?
3: Mira, doncs és curiós perquè tinc la sensació que l'europeu no ha sortit tot el bé que jo m'esperava.
4: Ostres!
3: O sigui, no tinc la sensació d'haver-ho patat, no.
2: Uau!
3: Llavors, és això, he vist l'europeu ara en perspectiva i tinc ganes de millorar aquestes coses. I com que hem tingut moltes vacances, estic molt motivada per tornar a entrenar. Que això és el bo, saps? També deixar-nos vacances per desconnectar,
4: clar,
3: descansar i que tornin a venir ganes.
4: Ha fet un bon reset, no?
3: Sí.
4: Aquests dies. Ara ho parlàvem, has tingut uns quants dies.
3: Sí, des del juliol.
4: Però ja està, ara ja full focus un altre cop.
3: Ara full focus, sí. A més, és any... Tenim Mundial el juliol i és classificatori pels Jocs Olímpics.
4: Val.
3: Hem de quedar entre els tres primers per anar als Jocs Olímpics.
4: Entre això, que vols la venjança amb Rússia, que no t'ha agradat com has fet l'europeu, vull dir, va, ojo amb l'Iris, tio, aquest any.
2: Va a tope, aquest any.
4: Ojo, eh? Sí, sí. Canviarem... O sigui, canviareu, nosaltres no. Canviareu d'exercicis, acomiadarem a Rosalia...
3: El del meu solo tècnic, no.
4: No?
3: I el de l'acrobàtic crec que tampoc. O sigui, crec que encara es queda un any més.
4: Val.
3: I canviarem l'equip lliure, el duo lliure, el solo lliure... Probablement no faré més duo mixt aquest any, per centrar-me més en les proves olímpiques. I l'equip tècnic està per veure.
4: Déu-n'hi-do. Tot això que està dient són còreos que s'ha d'aprendre, eh? Jo vull recordar això perquè, Déu-n'hi-do, uau.
2: Som a Miri Stiol, backstage de Flashback, i és el moment de jugar. Són unes preguntetes ràpides on busquem una miqueta el safareig i volem saber més coses de tu. La primera pregunta és, quina és la situació més random en què algú t'ha reconegut?
3: El dintre del cotxe.
2: com?
3: L'altre dia estava al semàfor parada i just es posa a veure i em pita una dona. I a més em fa signe, Rayu. Tu ets l'Olímpica?
2: Tu ets l'Olímpica.
3: Sí, em fa. Ja havíem de marxar.
4: I acaba de passar. Sí.
2: Uau.
4: L'Olímpica amb les dues mans tancades i després obrint-les, eh? Sí.
2: Em sembla genial.
4: Com una flor que s'obre, sí. Doncs així, Olímpica. Sí. Molt bé, molt bé. A més, l'has tingut claríssima. Devia passar fa poc, no?
3: Sí,
4: això?
3: Abans d'ahir.
4: Oh, brutal. Uau.
2: Que fort.
4: La següent pregunta és la pregunta de l'Enric Auqué. Va venir al backstage de Flashback i ens va dir això no li fareu a tothom. I va obrir la seva playlist i va triar com tres cançons random.
3: Vale.
4: Tens alguna... Com per imaginar què escolta l'Iris Tió?
3: Escolto música clàssica, poques grasses, i llavors depèn, no sé, alguna cançó en anglès o jo què sé. Ara, que és curiós, però m'ha agradat tres cançons que ha fet el Quevedo, que normalment soc molt així, però aquest cop m'ha agradat, no sé, el que vagi sortint.
4: Una mica popurrí, eh?
3: Sí.
2: La següent pregunta és si tens alguna mania o superstició. Tipo, abans de competir, si m'he de menjar un plàtan, perquè em dóna sort, o alguna cosa així.
3: És que no vaig amb cap superstició al campionat, i a més sempre intento dir, és que no vull tenir supersticions, perquè això és una tonteria, m'ha de sortir bé, encara que no faci res.
4: I després però, les vas afegint.
3: Però llavors, a vegades tiro el plàtan, o el que sigui, en aquella paperera, i va bé. Llavors dic, per si de cas. o vaig a un lavabo, saps allò que n'hi ha en tres? Pues sí. Sempre vaig a un i va bé, llavors dic, ah, tornaré en aquell. O va malament, doncs vaig a l'altre. Llavors, no sé si això compta, però...
4: Bueno, això ens ho va dir també l'Enric Auqué, que al teatre a ell li passava. He fet l'última abraçada en aquell membre de l'equip i ha anat de conya. Pues, el següent dia la faig igual. Clar, clar. No vols tenir-ne, però acaben sortint, no?
2: És molt humà, això, al final. Sí. Fem tots.
4: Quin és el lloc més random on has dormit?
3: No gaire raro, eh? Allí, no sé.
2: On t'hagis quedat adormida?
3: Mira, és que jo no puc quedar adormida enlloc. O sigui, em costa molt si no és a un llit estirada. Sí, saps allò, els avions em costa moltíssim. Llavors, no m'he quedat adormida a cap lloc molt raro.
2: Quina sort, perquè jo em quedo adormida a qualsevol lloc.
3: Això és un superpoder, jo m'encantaria saber això.
4: Lo teu és lo raro, clar, a mi em costa barbaritats. Sí, eh? Sí.
2: I l'última pregunta és si recordes quina ha estat la pitjor cita de la teva vida.
3: Bueno, una, sí, perquè que li vaig dir que m'agradava i ella em va dir que jo no li agradava.
4: Home, no!
3: Ja sobre, vam quedar per menjar açaí, no sé si sabeu el que és.
4: Sí, sí, sí.
3: I també va dir, a mi m'encanta, i va dir que no li agradava. Jo sé com,
2: bueno. Era un imbècil aquest tio llavors, no? Vull dir, no li agradava res.
4: Absolut desastre.
2: Ja està. Ens l'hem tret de sobre.
4: Fora, clar que sí.
2: Molt bé.
4: Iris, tio, fins aquí l'entrevista al backstage de Flashback. Ha estat un autèntic plaer.
3: Igualment.
4: No et cansis molt aquesta temporada, per favor. Segueixo petant tantíssim i que sàpigues que el backstage és casa teva. Quan vulguis venir a fer la secció, estàs més que convidada, d'acord?
3: Moltes gràcies.
4: Un plaer.
3: Gràcies.
4: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit.

10 minutets i arribem al punt de les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage toquem el dos, pleguem veles, tanquem els ànecs i marxem a dormir, que ja és divendres, s'ha acabat el divendres, arriba el cap de setmana.

0: setmana i nosaltres hi hem de tornar el dilluns, amb més intentarem que millor.
1: Ui, i en principi setmana que ve intensa també, ara no donarem exclusives ni avançarem res, però se vienen cositas, no?, com dirien aquells.
0: Ha d'haver-hi molta gent al backstage de Flashback la setmana que ve.
1: Haurem de, ni portes giratòries, haurem de desinstal·lar les portes i obrir les finestres perquè pugui entrar tothom.
0: Ja vam estar un temps sense porta, que vagi passant la gent i mira, aniria bé tornar a aquells moments.
1: Anem a dormir, no?
0: Sí, ara l'Andreu Presa amb la sessió Flashback. Quedeu-vos,
1: sí?
0: Perquè això serà guapo, guapo, com sempre. I ara veus, de fet, agafo el cotxe, torno cap a casa i em poso l'Andreu, que la veritat és copeta, el tio, eh?
1: Molt bé, també et recomano que desconnectis una mica, de la feina.
0: No, però és plaer, és plaer. L'Andreu posa cançons molt xules.
1: L'Andreu ho fa molt bé i mola molt quan fa allò de dir-nos. Avui escolteu que la primera cançó...
0: I és ben xula, la primera segur, sí.
1: Sí.
0: Dilluns a les 8 hi tornem.
1: I tot anirà bé.
0: Oh, no, ja veurem. Que tingueu bon cap de setmana.
1: Adéu!
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Let's go.

petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre, t'espantava. Ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

Tan tard i encara despert? Ben fet, ben fet. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

0: very, very carefully.
1: Por favor, señor, señorita.
2: Sessió Flashback.

Sessió Flashback.